0: izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
2: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
3: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
2: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
4: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
2: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
5: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavets, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
6: Un País Valencià que parli la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
5: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
7: 3CAT Info.
2: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
8: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
9: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
8: El Premi Nobel, Navi Pillay, ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
2: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Navi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
10: year's Nobel Peace Prize, amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
2: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
11: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
2: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre està situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Clara.
12: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
2: I abans del temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3CAT Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
13: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7 doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
2: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
7: El temps.
2: Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense crisis.
7: 3CAT Info.
2: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
15: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
2: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i el meu eren 200 moderadors. I el meu estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
2: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Però el president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
2: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
17: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
2: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
18: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
19: Han passat d'una sequera extrema, de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
18: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
20: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, una de les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
18: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
2: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres de Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
21: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
22: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
23: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
24: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que no el podem pagar-los.
21: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
2: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
25: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir La Magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
26: I was very fortunate to die.
27: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
25: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
0: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar una vida entera ya sin ti?
25: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses, per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
7: Esports.
2: Amant França Ripoll.
14: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
1: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
14: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena, en el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
3: The picture shows something and it's not big injury, but...
4: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
3: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
14: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Per cert, que el Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
14: Encara primera, també dissabte a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
5: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
14: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrà.
6: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
14: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogán Bàsquet Girona.
8: I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia. De MotoGP té els rivals pel títol al davant, però el Tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.

0: Les més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el front ampli d'esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte i aquest dissabte 2:15, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el front ampli la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i de moment Rufián no es pronuncia. Fins ara la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les

0: Ciències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
1: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
0: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i l'ultradreta.
2: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
0: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
3: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
4: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
3: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
3: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
3: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
7: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
8: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
7: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
3: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
9: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
3: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
10: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
9: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
10: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
3: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
3: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran un milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, tres dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, tres dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, cinc dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies, que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
6: El temps.
3: Néstor Gómez.
12: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
6: 3CAT Info.
3: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
13: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
3: Fons del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
14: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
3: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
15: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
3: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
6: 3CAT Info.
3: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jam Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
16: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
17: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
16: A l'actor Oriol Pla hi ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
18: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
16: El jove escriptor tarragoní Pol Guas, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
19: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
16: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
20: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
16: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
3: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
21: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
3: La nova companyia serà una realitat al 2028. Mestres vol tirar endavant un tema ser connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
21: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
3: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles del TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
22: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
3: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Arde Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
23: L'àlbum habla d'intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
3: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
24: Aprendiendo muchísimo de su dotes de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
3: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
6: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire. Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
6: Esports.
3: Amb en Francesc Ripoll.
0: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
1: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
0: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuny.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe, sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
2: The picture shows something and it's not a big injury, but...
4: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
2: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
0: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. I Joan García també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
5: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
6: 3CAT Info.
0: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
25: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
0: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla, a 3/4 Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest 17/3/7 juga contra l'Ètnicos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
6: Fresca Info.

0: Són les 3.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
0: Esports.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
1: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
0: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
6: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPD, Comissions Obreres i la UGT, participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: Que parlen la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
6: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
8: 3CAT Info.
1: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nadi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
11: year's Nobel Peace Prize, amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
1: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim d'ilesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
1: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre està situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-lo en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
1: I abans del temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3CAT Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
14: Les dues rondes de Barcelona, B10-B20, el que seria l'AP7 doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
1: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionants. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
8: 3CAT Info.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
15: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
1: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
1: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic. gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Però el president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
17: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
1: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
18: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
19: Han passat d'una sequera extrema, de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
18: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
20: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
18: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
21: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
22: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
23: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
24: El gasoil està impagable i és que no podem viure perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-lo.
21: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
1: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
25: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir La Magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
26: I was very fortunate to die.
27: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
25: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió castellà.
0: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Como iba a estar una vida entera y a sentir...
25: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses, per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
8: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuny. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que...
4: The picture shows something and it's not a big injury, but...
5: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
4: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
2: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador retira després d'haver militat el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
8: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Encara primera, també dissabte, a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
6: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
2: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
7: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. no és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
2: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogán Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez, el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, té els rivals pel títol al davant, però el Tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
8: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
8: 3CAT Info. Són 3:45.
1: Repassem les notícies.

0: Posen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte i aquest dissabte a 2:15, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE, en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
4: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real Y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción.

0: Y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
1: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
2: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
3: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
2: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
4: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
2: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
5: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
6: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
7: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
6: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
2: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
8: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió amenaça o xantatge.
2: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
9: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
10: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
9: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona al govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
2: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
2: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
5: El temps.
2: Néstor Gómez.
12: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
5: 3CAT Info.
2: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
13: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
2: Fons del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
14: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
2: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
15: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
2: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
5: 3CAT Info.
2: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victòria Spunberg i Jan Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
16: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
17: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
16: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
18: Vull compartir aquest premi amb l'espai l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
1: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
19: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
1: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
20: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
1: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spumberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
2: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
21: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
2: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un tema ser connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
21: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
2: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada la mare Coratge i els seus fills.
22: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
2: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Arde Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya.
23: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
2: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey, Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
24: Aprendiendo muchísimo de su potencia de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
2: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
5: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
25: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
5: Esports.
2: Amb en França Ripoll.
26: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
0: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
26: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuny.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
26: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
3: The picture shows something and it's not a big injury, but...
4: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
3: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
26: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. I Joan García també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. El Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primera aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
6: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
26: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
5: 3CAT Info.
26: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
7: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
26: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup, a la piscina sabadellenca. S'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3:15, Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest dissabte a 6:45 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
5: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'inextremist perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3Cat Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
0: Esports.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte. Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
1: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens, després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
5: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
6: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
7: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavets, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPD, Comissions Obreres i la UGT, participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
8: Que parlen la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
7: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
0: 3CAT Info.
1: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nadi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
11: year's Nobel Peace Prize. Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia. Requires
1: justice. Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim d'il·lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
1: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
1: I abans del temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3CAT Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
14: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7 doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
1: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
0: 3CAT Info.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
15: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
1: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i el meu eren 200 moderadors. I el meu estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
1: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
17: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
1: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
18: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
19: Han passat d'una sequera extrema, de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
18: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
20: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
18: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres de Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
21: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
22: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
23: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
24: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-lo.
21: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
1: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
25: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
26: I was very fortunate to die.
27: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys, amb la seva curiositat i la seva arrogància.
25: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
3: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti?
25: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses, per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
0: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
4: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuny. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
5: The picture shows something and it's not a big injury, but...
6: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
5: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
2: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Encara primera, també dissabte a 9:00, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
7: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era en un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
2: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un de l'últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrà.
8: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit. Ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
2: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a 9:00 del vespre, Breogán Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals per títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
0: 3CAT Info. Són 4:45.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el front ampli d'esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units...

0: preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, que destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte, i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
4: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
4: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
0: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu

0: de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
1: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
2: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
3: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Nadi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
4: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
5: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
4: El Premi Nobel a Nadi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Vladimir Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
6: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin i donant-li la mà apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
7: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa fusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, rialles, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
8: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
7: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Les eleccions legislatives palestines, que s'havien de fer el 28 de novembre, es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gideon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascom.
9: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
0: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
3: 3CAT Info.
0: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
11: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos, pues igualmente. Si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: Fons del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
12: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
0: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
13: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
0: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
3: 3CAT Info.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guas, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jam de Oriol són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Jané Ribà.
14: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
15: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
14: A l'actor Oriol Pla hi ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
16: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, als teatres, a les biblioteques.
0: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària que ell basa en aquests temes.
17: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? Una escriptura que intenta com insistir en el desig.
0: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
18: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
0: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spumberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
19: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
20: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
19: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un tema ser connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
20: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
19: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles del TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
21: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
19: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Art de Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
22: L'àlbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
19: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey, Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
23: Aprendiendo muchísimo de su dotes de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
19: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
3: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
24: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
3: Esports.
19: Amb en Francesc Ripoll.
25: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
1: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
25: Per aquest partit, Manuel González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuny.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe, sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
2: The picture shows something and it's not a big injury, but...
4: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
2: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
25: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. I Joan García també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. El Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
5: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era en un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y por eso que digo, ridículo, ridículo.
25: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
3: 3CAT Info.
25: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
6: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
25: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3:15, Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest dissabte a 6:15 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocamp masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
3: Tresca Info.

0: Són les 5.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el front ampli d'esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'inextremist perquè continuï sent el candidat d'esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3Cat Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
2: Esports. L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte. Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
2: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el front ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
1: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
0: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
6: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: Un País Valencià que parli la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
6: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
8: 3CAT Info.
1: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nadi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
11: year's Nobel Peace Prize, amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
1: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
1: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre està situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
1: I abans del temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3CAT Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
14: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7 doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
1: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionants. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més, les màximes més altes esperen que toquin, la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
8: 3CAT Info.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
15: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
1: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i el mío eren 200 moderadors. I el mío estàs veient com li tenen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita algo. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat.
1: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
17: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
1: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canal, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
18: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
19: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
18: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
20: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, una de les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
18: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
21: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
22: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
23: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
24: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
21: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
1: Obrim plana cultural, Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
25: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
26: I was very fortunate to die.
27: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
25: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
0: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Cómo iba a estar la vida entera y a sentir.
25: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
3: Esports.
1: Amb en França Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
4: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena, en el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts cap.
5: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
6: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
2: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, al Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Encara primera, també dissabte a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
7: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
2: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
9: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
2: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogán Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals pel títol al davant, però el Tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
3: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
3: 3CAT Info. Són 6:15.
1: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el front ampli d'esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu...

0: Destaquem, França Ripoll.
1: Que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte, i aquest dissabte 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat, i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
4: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i l'ultradreta.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
4: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
0: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
8: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives.

0: per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Nadi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
3: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
4: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
3: El Premi Nobel a Nadi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Vladimir Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
5: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
6: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
5: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves obres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
6: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
1: Les eleccions legislatives palestines, que s'havien de fer el 28 de novembre, es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
7: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
1: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, tres dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, tres dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, cinc dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
2: El temps.
1: Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes, a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees costa central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
2: 3CAT Info.
1: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
9: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
1: Fons del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
10: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
1: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
11: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
1: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
2: 3CAT Info.
1: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guas, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jam de Oriol són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Jané Ribà.
12: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
13: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
12: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
14: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
12: El jove escriptor tarragoní Pol Guas, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
15: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
12: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
16: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
17: molt.
12: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spumberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
1: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
18: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
1: La nova companyia serà una realitat al 2028. Mestres vol tirar endavant un TNC connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
18: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional.
1: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
19: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca otro.
1: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola. El tercer disc de la banda de Cartagena Arde Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
20: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
1: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
21: Aprendiendo muchísimo de su dote de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
1: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
22: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense a l'autorització pertinent.
2: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
23: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
24: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
23: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena, al seu lloc Ha jugat Fortuny.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Aquest dissabte, 2:15 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts cap.
0: The picture shows something and it's not a big injury, but...
3: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
0: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
23: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. I Joan García també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
4: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era en un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
23: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
2: 3CAT Info.
23: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
5: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
23: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3:15, Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest 17:15 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
2: Trescat Info.

0: Són les 6. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3CAT Info que està clínicament mort durant 20 minuts de reactivar la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
1: Esports.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
3: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
1: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
4: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
5: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva sense consens, després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Estriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
1: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
6: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
7: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPD, Comissions Obreres i la UGT, participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
8: Un País Valencià que parli la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
7: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
9: 3CAT Info.
0: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, jutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
2: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
2: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
3: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nadia Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
11: year's Nobel Peace Prize, amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
3: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
3: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre està situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Clara.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
3: I abans dels temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes.
0: Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3Cat Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
14: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7 doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
0: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
9: 3Cat Info.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
15: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
0: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga, i el meu eren 200 moderadors. I el meu estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
0: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
3: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
17: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
3: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, el Canà, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
18: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
19: Han passat d'una sequera extrema, de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
18: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
20: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en tema de renaturalització, sobretot les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
18: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
3: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres de Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
21: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
22: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
23: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
24: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
21: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
3: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
25: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
26: I was very fortunate to die.
27: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
25: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió castellà.
28: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti,
1: Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti.
25: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
0: Esports. Amant França Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. En Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
4: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena, en el seu lloc ha jugat Fortuny. Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
5: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
6: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
2: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Encara primera, també dissabte a 9:00, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
7: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que yo digo, ridículo, ridículo.
2: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
8: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
2: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a 9:00 del vespre, Breogan Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez, el Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals pel títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a 9:00 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
9: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa 3CAT que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esport...

0: Ferran, que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
1: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
2: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
3: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE, en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
3: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
4: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
3: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
5: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
3: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
0: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
6: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
7: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa

0: temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
1: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: El Premi Nobel, en Avi Pillay, ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
2: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal, tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Vladimir Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
3: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
2: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'excanceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'excanceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
4: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
5: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
4: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
2: Les eleccions legislatives palestines, que s'havien de fer el 28 de novembre, es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascom.
7: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
2: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
6: El temps.
2: Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes s'esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
6: 3CAT Info.
2: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
9: També estan los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
2: Fons del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
10: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
2: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
11: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
2: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
6: 3CAT Info.
2: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jam Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
12: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
13: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
12: L'actor Oriol Pla ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
14: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
12: El jove escriptor tarragoní Pol Guas, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
15: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? D'una escriptura que intenta com insistir en el desig.
12: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
16: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
12: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
2: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
17: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
2: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un tema ser connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
17: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
2: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La Mare Coratge i els seus fills.
18: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
2: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Art de Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya.
19: L'àlbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
2: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
20: Aprendiendo muchísimo de su poder de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
2: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
21: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
6: Esports.
2: Amb en Francesc Ripoll.
22: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
23: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havíem dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
22: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena, en el seu lloc, ha jugat Fortuny.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: Aquest dissabte, 2:45 de la tarda, Barça-Getafe, sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
24: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
22: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. I Joan García també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primera aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
0: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
22: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A un quart de cinc, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
6: 3CAT Info.
22: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
1: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
22: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla, a 3:15, Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades, 8-21. Aquest dissabte a 6:15, juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
3: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. De fet, 21 si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions, al Parlament, al Congrés, municipals i europees, que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també perquè governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles, com la de la Mari Carmen Abascal, que ho giren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, segurament hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adéu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez de la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys. I nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya, i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni al poder, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, això sí, fins i tot, tot i així, la maniobra pot no sortir bé a Pedro Sánchez, perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que a la seva esquerra hi torni el vigor electoral. L'aposta de Front Ampli per Ada Colau va per aquí. Que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen amb la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, es converteix en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29-N se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijó, de president, i Abascal, de ministre de l'Interior. Som al Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El Suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Ada Colau ha afegit pressió a Gabriel Rufián en aquestes últimes hores, oferint-li públicament que lideri el Front Ampli d'Esquerres.
2: Mentrestant, Esquerra intenta convèncer Rufián que continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà al vespre sortirem de dubtes, perquè és quan s'ha de fer públic el cap de llista d'Esquerra.
0: El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023.
2: Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi.
0: Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata.
2: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics, la Casa Blanca ha arribat a un acord amb Rússia a canvi d'aixecar sancions contra Moscou.
0: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el trànsit a les principals avingudes d'entrada de la ciutat.
2: Es tracta de la Diagonal, la Meridiana, els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral. L'augment del trànsit per carretera arran de la crisi de Rodalies ha portat el consistori a buscar com pot millorar la mobilitat per connectar la ciutat amb l'àrea metropolitana.
0: Els esports, per fi torna a la Lliga. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Ho farà sense Rafinha. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer amb el Brasil. Descansarà avui i també dimarts al camp del Galatasaray. Flick deixa entreveure la titularitat de Gabriel Jesús i també de Lamine Yamal. Després d'aquesta aturada, el Barça vol reconnectar-se i sumar la 8a victòria, igualant el millor inici de Lliga de la història del club.
0: Qui ja ha jugat és l'Espanyol, empatat a 1 al camp del Màlaga.
3: Brian Zaragoza va avançar els blanquiblaus, però Adrián Niño va fer el gol de l'empat al temps de descompte. L'Espanyol suma 8 punts després de 8 jornades. Avui també juga el Madrid, que rep a les 9 el Villarreal al Bernabéu.
0: Després de la tempesta arriba la calma. Enric Agut, bon dia.
4: Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, tenim per endavant un cap de setmana ben estable, amb sol moltes hores, possiblement en alguns moments alguns núvols, cel mig enterbolit diumenge a la tarda, però bé, un cap de setmana tranquil i més el comparem amb el de la setmana passada, que va ser tan excepcional. Avui al migdia, pel que fa a les temperatures, pugen una mica més, les xifres més altes podrien arribar als 24-25 graus, on s'enfilin més. La tramuntana quedarà residual al cap de Creu, ja ha baixat intensitat, i també el mestral acabarà desapareixent, i la propera nit tornarà a ser fresca o freda en funció de la comarca i amb inversió tèrmica. Està fent més fred a les fondalades que no pas en zones més altes en alguns racons. El dia comença amb 12 graus a Girona, 16 a Barcelona, Lleida 9 i Tarragona marca una temperatura de 14 graus.
5: Avui, el suplement...
0: Del xup-xup electoral, avui en parlarem a la tertúlia, acompanyats de l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i l'Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'Hora Negra de Maica Navarro. I després...
6: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam, tan alto que me entrega el meu bai.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de Quique Nazaret, la jugadora del Barça. Avui ens visita Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la seva sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui a 11:15, Salvador Sobral, amb sorpresa inclosa, aquí al suplement. Avui que també descobrirem una història d'aquestes de pel·lícula que ens agraden aquí també en aquest programa. És la història de Mario Vilau, un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
7: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros.
0: El Mario Vilau només té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
8: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més torrent que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
8: Jo considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
8: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal.
0: A 11:45, la conversa sencera amb el Mario Vilau, tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. Passen 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Ada Colau sacseja un cap de setmana clau per decidir el candidat d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre.
9: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
0: L'exalcaldessa de Barcelona ha proposat públicament, ha estat meridianament clara, a Rufián que lideri la candidatura del Front Ampli, mentre que el partit Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat, els detalls, bon dia.
10: Bon dia. Sí, la maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
9: Claro que sí. O sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
10: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Silenci absolut. Fins ara la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
0: Doncs estarem ben pendents de com es resol aquest serial aquest cap de setmana. Mentrestant, Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles.
2: Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat, ahir a la tarda va signar l'acord amb el número 2 de Junts, Jordi Turull, l'osonenca de la mateixa família política, i va arribar a ser la coordinadora general del PDeCAT, però va marxar del partit per discrepàncies amb Puigdemont. Ara, la formació, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts, no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció.
0: Mentrestant, el PSC ha acusat Junts de voler afavorir un nou govern del PP amb Vox a la Moncloa després de les eleccions generals del 29 de novembre.
2: Sí, el president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, creu que els de Puigdemont estan aplanant el camí perquè la dreta i l'extrema dreta governin Espanya. Això després que Junts ha tancat la porta aquesta setmana a tornar a investir Pedro Sánchez. Són declaracions de Pedret al programa L'Hemicicle de 3Cat Info.
11: Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijó i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya.
0: Doncs bé, també són hores decisives per la CUP per resoldre si es presenta o no es presenta a les generals del mes de novembre. El partit reuneix aquest matí de dissabte el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giral Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els copaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
0: Avui, tertúlia força divertida, amb l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet, l'Olga Ruiz, i també doncs, el que vagi sortint arran de totes aquestes negociacions contra rellotge per presentar les candidatures. Més notícies. El jurat ha declarat culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández a Girona.
2: El jurat popular ha declarat culpable l'exparella de la noia per l'assassinat de la jove a Girona, era el juliol del 2023. També l'ha considerat culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació demana per a l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran.
0: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que no pas els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% d'aquestes noies ha intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois, que se situen només en el 6%. L'estudi alerta, a més, que els biaixos de gènere continuen condicionant el diagnòstic i l'atenció en salut mental.
2: I per millorar l'atenció, la psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama incorporar sistemàticament la perspectiva de sexe i gènere tant en la recerca com en la pràctica clínica. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, si estan en la menopausa o no, si prenen o no tractament hormonal, el tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, i després tots els temes més de gènere, com serien doncs, el tema de rols, el tema dels estereotips, què en pensen les dones d'aquests rols, d'aquestes estereotips.
2: Els estereotips de gènere també poden influir en la manera com s'interpreta el malestar i en com s'escolta les noies que demanen una ajuda que de vegades es menys té. Avui recordem que es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Encara en salut mental, després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i que cal abordar la qüestió amb molt de rigor.
2: El Departament de Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb la salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes socials entre el 2020 i el 2026. En alguns dels casos es va constatar que, efectivament, les imatges havien tingut impacte en els treballadors i que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha defensat que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors i apunta que vol ampliar al món laboral l'estratègia de la Generalitat sobre salut mental i entorns digitals.
13: Ho volem fer extensiu a l'àmbit del treball de totes aquelles persones doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital. No? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
0: Un quart de vuit del matí, el president dels Estats Units, Donald Trump, anuncia un acord amb Vladimir Putin per poder importar dièsel rus de manera immediata. En un post a les xarxes, Trump ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones de combustible aquests propers mesos.
2: Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor nord-americà ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar, de fet, fa tot just 3 setmanes. Tot plegat en un nou moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà, diu, per allargar la guerra a Ucraïna.
14: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
2: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Zelensky ha criticat que s'hagin utilitzat aquestes negociacions com una cortina de fum, ha dit, per poder segellar l'acord pel dièsel amb Moscou.
0: Mentrestant, Europa referma el seu suport a Ucraïna en plena escalada militar amb Rússia. En aquest context, Alemanya ha generat molta polèmica que s'hagi publicat una foto de l'excanceller Gerhard Schröder amb Vladimir Putin en la celebració del seu aniversari. Des de Berlín, Jordi Regàs, bon dia.
15: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
16: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest reforç és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
15: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Tornem a parlar del president dels Estats Units, Donald Trump, que ha criticat el Comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Trump ha qualificat la decisió de vergonyosa i indignant i ha lamentat que no li hagin donat amb ell.
2: En un míting del Partit Republicà, Trump ha assegurat que no havia sentit a parlar mai de la guanyadora del premi i considera que el Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre. I've never heard
3: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
2: Les declaracions arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual Navi Pillay va formar part. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
17: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: Panamà continua avaluant els danys del fort terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar el país ahir. Ja se n'han detectat un centenar de rèpliques. Els equips d'emergència inspeccionen les zones més afectades i, de moment, els primers balanços oficials no han notificat víctimes mortals, però sí diverses persones ferides lleus.
2: L'alerta de tsunami activada inicialment al Pacífic ja s'ha retirat i, de moment, el sisme ha provocat danys en edificis, carreteres i infraestructures bàsiques. El terratrèmol va causar desperfectes en hotels, esglésies, comerços i edificis públics, especialment a les províncies de l'interior.
0: Aquestes últimes hores hem sentit el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. El monarca ha advertit que les relacions amb Espanya no poden ser objecte de pressions ni de xantatges.
2: Mohamed VI també ha criticat la instrumentalització del conflicte per part de partits polítics i mitjans, que ha qualificat d'irresponsables, en al·lusió a les crítiques d'alguns sectors conservadors a la gestió marroquina de la crisi.
18: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Fa tot just un any de l'alto el foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja, després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. La treva no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó, bon dia.
19: Bon dia. Es compleix un any de l'alto el foc, però les xifres que l'acompanyen fan que moltes organitzacions humanitàries dubtin si precisament aquest és el terme que cal utilitzar per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza. D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelí sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
0: De tornada a casa nostra, Barcelona es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la segona corona. Ja seria hora. En un moment en què la situació de Rodalies està com està, la gent ha portat doncs, que utilitzi més la carretera. L'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, la Diagonal, al nord de la Gran Via i l'eix Gran Via Sud i Ronda Litoral, Joan Garcia.
3: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular. Des de l'Ajuntament es promouran estudis de mobilitat als principals corredors d'entrada, la Diagonal, la Gran Via Nord i el sud de la Gran Via i Ronda Litoral. Ja n'hi ha un que s'està fent a la Meridiana. L'objectiu és reduir la congestió viària i millorar l'eficàcia del transport públic. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia i regidora responsable de mobilitat.
20: Ja no només en la ciutat de Barcelona, sinó en el continu urbà de Barcelona, per tant, les ciutats de l'entorn, sinó fins i tot més enllà, a nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat.
3: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
0: I ara una de les cites d'aquest cap de setmana.
21: S'estan començant a arribar al final, ja.
0: I CAT retransmetrà en directe l'últim concert d'avui d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. La cita és a 8:45 del vespre. A partir de les 8 ja arrencarà aquest programa especial per ICAT. TV3 i el canal de YouTube de 3CAT també retransmetran el concert en directe d'un dia que passarà la història de la música d'aquest país.
2: Sí, la banda osonenca posa punt final a la seva trajectòria amb un darrer concert multitudinari a Montjuïc després de les 3 cites d'aquesta setmana que han omplert de gom a gom l'estadi. El grup format el 2010 s'acomiada repassant les cançons més emblemàtiques d'una trajectòria que ha marcat diverses generacions. Èxits com Petaro, Està guai, La gent que estimo o Sort de tu quedaran per sempre la memòria musical de tota una generació.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guasch, Àlex Uller, també Victòria Spunsberg, són els 7 reconeguts d'aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, la Montse Jané Riba ho ha seguit. Bon dia, Montse.
22: Hola, bon dia. La cantant Sílvia Pérez Cruz va ser premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal interpretativa. Ella ho va rebre així.
23: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
22: A l'actor Oriol Pla, premiat per una carrera brillant, amb un Emmy internacional inclòs, li costava creure-s'ho.
24: Una miqueta com un error. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
22: L'escriptor tarragoní Pol Guasch va ser premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària.
25: La veritat és que ho rebo molta alegria.
22: Un altre dels premiats, Àlex Uller, va ser per la seva visió creativa des de La Fura dels Baus fins a la seva reinterpretació actual dels muntatges operístics. Cabo San Roque, per la seva originalitat en muntatges basats en el so. La dramaturga Victòria Spunberg, premiada per la seva capacitat de combinar humor amb situacions dramàtiques. I, finalment, Jan de Editorial, que edita textos d'autors migrats.
0: Peter Jackson i Kevin Bacon visiten avui el Festival de Cine Fantàstic de Sitges. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'actor nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
26: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti.
26: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema.
4: L'informatiu del suplement.
6: Que llarga la pilota, continua, això! Oh!
4: Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:15, la TDT del Barça-Getafe a Catalunya Ràdio.
7: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
8: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
7: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
4: L'informatiu del suplement.
0: Ha tornat la Lliga de Primera Divisió. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe, el Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries, això sí, amb la baixa de Rafinha, Roger Nau.
3: No s'ha recuperat de l'edema muscular que es va fer fa 11 dies en un partit amistós amb el Brasil-Austràlia. Santi Flick ha confirmat la baixa del davanter avui i també dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
9: The picture shows something and it's not big injury, but...
10: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
9: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
3: Flick ha insinuat la titularitat de Gabriel Jesús en lloc de Rafinha i també la de Lamine Yamal. També ha dit que espera que Frenkie de Jong torni la convocatòria de la setmana que ve contra el Betis, mentre que Joan Garcia també està preparat per tornar. Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades i igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club, el de la temporada de 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta. El Barça-Getafe, recordem-ho, a 6:45, una hora abans, com sempre, la TDT de Catalunya Ràdio. El servei d'honor del partit, per cert, el farà Pedro Rodríguez, que ha penjat les botes als 39 anys. El futbolista retira després d'haver jugat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. També juga avui el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9, el Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha tornat a parlar.
27: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local d'un evento privado. Después era la bicicleta en Suïssa, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
3: Al marge d'aquest partit, la jornada de primera l'ha obert l'Espanyol.
28: Compte el xut, el gol! El gol de Niño en una rematada.
3: Amb un empat a un al camp del Màlaga, amb el gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza havia avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, el 93, va deixar l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat.
29: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i, a més, aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
3: El Sabadell, a segona, visita aquesta tarda al camp del Ceuta, a 4:45, en directe al Tot Gira, mentre que el Girona jugarà demà al camp del Tenerife. Mentrestant, en motociclisme, Marc Márquez sortirà des de la segona fila a la grella de sortida del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Al seu costat, el líder, Jorge Martín. El campió ha posat nerviós el pilot madrileny durant la classificació i Martín no ha estat capaç de completar una volta prou competitiva. A partir de les 9 del matí es disputarà a Indonèsia la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: ens hem passat amb el sucre del cafè aquest matí. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, Blai Mercè, Olga Ábalos. Bon dia, bona hora a tots dos.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Il·lustrant-nos...
1: Estàs plorant, Olga?
2: Tinc una cosa aquí a la gola.
0: No m'estranya.
2: Ara mateix.
0: Va, una mica.

0: Sembla mentida que encara no haguéssim dedicat els meus ídols a Whitney Houston, i, de fet, si avui parlem d'ella, també és que perquè vam arrencar la temporada reivindicant Dolly Parton, que feia 4 dies que ens havia deixat, i precisament aquesta peça originalment, Olga, crec que és de la Dolly Parton.
1: Efectivament, i, de fet, sí, la va compondre Dolly Parton l'any 73,

0: Imagineu-vos el que li va passar a la Dolly Parton, i és que el Kevin Costner i el seu equip li van demanar la cançó perquè creien que podrien encaixar el guardaespatlles, i ella li va dir...
1: Sí, sí, us la passo.
0: I va seguir amb la seva vida fins que un dia anava conduint, va posar la ràdio i sent la versió de la Whitney Houston. Es veu que la Dolly Parton es va emocionar tant que va estar a punt de xocar amb el cotxe quan va sentir a la Whitney Houston cantant-la. No sé si per la qualitat de la cançó, sinó perquè potser es van sumar que això es traduiria en milions i milions i milions de drets d'autor. Tants diners va arribar a cobrar la Dolly Parton de drets d'autor que va construir un edifici a Nashville, en una zona afroamericana, que la va anomenar la casa que la Whitney va construir.
2: Avui els meus ídols del suplement, Whitney Houston.

0: Amb l'Olga Avalos i el Blai Mercè aparcant per uns instants l'actualitat frenètica per començar el cap de setmana d'una manera una mica diferent i refugiar-nos també amb grans cançons, no? Perquè la Winnie té un pou de cançons.
1: Té moltíssims èxits i, de fet, hem escoltat abans I Will Always Love You, però aquest, el I Wanna Dance With You, podríem dir que va ser el seu primer gran hit, primer número 1, allò, totes les llistes, el Billboard, etc. I va ser el tema que la va col·locar en l'espectre de gran estrella de pop. És un tema que jo crec que tothom en algun moment de la seva vida ha ballat.
2: I crec que té tants èxits, la Whitney Houston, que és la quarta dona que ha venut més discos de la història. I si ens centrem en un disc en concret, que escoltàvem abans, la banda sonora del Guardaespatlles, és el disc d'una cantant femenina que ha venut més discos de la història. Per tant, estem parlant aquí d'una llegenda absoluta.
1: I si després hi ha gent com David Byrne, el cantant dels Talking Heads, que fins i tot fa una versió en directe, doncs llavors ja et posen el segell d'Approve.

0: costa quedar-te amb l'original o la versió, realment, eh?
1: És que
2: jo amb la versió, eh?
1: És molt xula. A més, David Byrne, la podem sentir que és una versió en directe, perquè és que només la toca en directe, David Byrne, aquest tema. O sigui, i és un moment àlgid del concert de David Byrne.
0: A veure, explica'm què és això que sona.
2: Aquestes veuetes que sentiu de fons, eh? Mm. Ara hi haurà un raper que s'hi posarà a sobre. Un raper canadenc molt famós, que es diu Drake. Mira, mira, yeah, yeah. Aquest és el Drake. All right. Yeah. Coming off the last record. I'm getting 20 million off the record just to off these. Ens quedarem amb aquestes veuets, aquestes veuetes que sembla com una cinta rebobinada ràpida de fons. Això és un sampler, una mostra d'una cançó, d'un altre hit de la Whitney Houston, I Have Nothing, i és una mostra de com la Whitney Houston segueix estant present en els nous creadors, en les figures més importants del món de la música, de qualsevol estil, però el que volíem és posar l'original, que és I Have Nothing, i sona així. Sí.

0: Irreconeixible, eh? El sampleig de l'altra cançó
1: que originalment és això. Si no ho haguessis dit, no ho hagués descobert mai, eh?
0: Sí, sí, no, a veure, jo vaig buscar informació, però si em posen les dues i hagués d'apostar alguna cosa, jo diria que no és la mateixa cançó. Però bé, mira, m'han volgut fer així, el Drake i companyia.
1: Tu creus que Drake ha pagat drets d'autor per...
0: Home, sí.
1: Segurament sí, no?
0: Però és que no li és igual.
2: No. Veig que Whitney Houston va morir amb 48 anys només.
1: Només.
0: Sí, i farà 15 anys ara, el 2027, sí, per tant, tornarem a parlar bastant, suposo.
1: Sí, i va morir en circumstàncies una mica estranyes, perquè va morir, se la van trobar ofegada en la banyera, però després van fer l'autòpsia i llavors van veure que a la sang doncs, tenia diverses... un còctel de substàncies, tot i que semblava que els darrers anys havia aconseguit doncs, rehabilitar-se i netejar-se de l'addicció a les drogues. No se sap si va ser fortuït o va ser intencional.
2: Quins finals tan tràgics, per tantes estrelles i tantes històries comunes, eh?
1: I a més, dona la casualitat que la seva filla, l'única filla que va tenir amb Bobby Brown, que era aquest altre raper productor també dels anys 80 i 90, que es deia Bobby Christina Brown, va morir en circumstàncies gairebé iguals. És a dir, també va morir ofegada en una banyera amb un còctel de substàncies a la sang. És com, no sé, té un punt de destí, no? De destí tràgic, no? Fins i tot, tota aquesta família Houston.
0: O potser que no havia pogut superar...
1: Podria ser.
0: La tragèdia de la seva mare i al final va acabar seguint els seus passos per motius que se'ns escapen.
1: Sí, perquè a més a la Bobby Christina no se li coneix una professió, diguem, crec. O sigui, era un personatge televisiu, sortia, se li feien entrevistes, però suposo que no devia ser fàcil créixer en aquest ambient.
2: Déu-n'hi-do. Amb què continuem?
0: Continuem amb la que jo crec que és la gran hereva de les qualitats vocals de Whitney Houston a la música actual.

0: Jo recordo quan va arribar a la redacció d'ICAT el disc 21 d'Adele, que va ser aquest segon disc que va triomfar tant, i me'l vaig escoltar i vaig pensar, uah, és una que vol imitar la Whitney Houston. No farà gran cosa.
1: No farà gran cosa.
2: Mira la tornada.

0: te la vas creure al cap de poc, per això ja.
1: Sí, sí, totalment. M'ha semblat tan ensucrat que vaig dir, va.
2: En sèrio? Jo vaig tenir la sensació totalment oposada. Vaig dir, sí? Aquesta noia recupera tot l'esperit de les grans cantants de soul, no?, dels 60, ho modernitza i ho porta una mica al seu terreny, i sobretot amb un... A mi em va agradar molt que ella dignifiqués també el seu aspecte, no?, perquè llavors estava molt... tenia molt... Li sobraven uns quilos, podríem dir-ho així, i ella reivindicava també la seva imatge i poder ser cantant.
0: Va patir molt, per
2: va
0: això,
2: patir
0: precisament.
2: Molt. Sí, sí.
0: Vull dir que no crec que fos un camí fàcil per ella, precisament.
2: No, no.
0: I li van fer passar molt malament.
2: Però...
1: I és curiós perquè va ser un disc que va sortir el mateix any de la mort d'Amy Winehouse. Perquè en aquell moment es deia molt que Amy Winehouse era la gran esperança del soul, de la música negra i tot plegat. I el mateix any, 2011, va sortir l'Adele i crec que s'ha emportat tot el pastís que es podria haver menjat Amy Winehouse si no s'hagués mort.

Doncs parlant de gran veus, grans veus, aquí tenim l'altra gran veu del soul, que és Aretha Franklin, que està la reina fent aquest duet amb Whitney Houston. Oh, avui estic fatal, eh? És que tinc, des que he escoltat el Will Always Love You, tinc una cosa a la gola, Whitney Houston. I és un d'aquests temes, òbviament, en producció vuitantera, no? És una producció molt encaixada, no?, amb una època molt determinada del rhythm en blues. Però és com aquests duets que és com la reina, no?, doncs passa el relleu a l'hereva, no?, en aquest cas, Whitney Houston.

0: Sembla, i quina elegància, eh? Sembla... T'imagines aquí una dona desfilant, eh, realment?
1: Totalment, totalment. I a més, em fa molta pena aquesta cançó perquè va ser un dels seus últims èxits, això. Això va ser, forma part d'aquest disc I Look to You del 2009, que semblava que revifava Whitney Houston, que tornaria a començar, que tornaria a fer coses interessants, i al cap de molt poc, doncs...
2: Sí, tres anys més tard va morir. És un disc, jo crec que és molt especial, perquè d'alguna forma hi va haver molts compositors que van contribuir a escriure totes aquestes cançons, entre elles Alicia Keys, que forma part de tot el grup de persones que van escriure les cançons d'aquest disc, per reflotar, no?, la cançó de la gran reina del soul americà, i desgraciadament doncs no van aconseguir-ho.
0: Olga Ábalos, Blai Mercè, avui heu aquest recorregut a través de Whitney Houston, els meus ídols del suplement, per despertar-nos també en aquest dissabte. Farem una petita pausa. Moltes gràcies a tots dos.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Bon dia.
0: I recuperem els titulars del dia. Ara tornem.
1: Fins ara.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Com estàs? Bé? Segur? És curiós, sempre contestem abans de pensar-hi, però potser fa dies que no descanses prou bé, o que no et sents com t'agradaria. Ens hem acostumat a no escoltar-nos, però pots donar resposta a allò que el teu cos et demana amb el Gèmica, complements alimentaris basats en el rigor científic. El Gèmica, com estàs?
2: Anar-me'n a viure al camp, veure el gol de Koeman el 92. He fet coses meravelloses i quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
3: Entra a fundació.ifcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure després d'haver-ho viscut tot.
4: La tecnologia pot fer moltes coses, però la que importa és la que ens ajuda a viure millor. Al diari Ara presentem els Premis FAR, un reconeixement a les empreses que impulsen tecnologia amb propòsit, que donarem a conèixer el 15 d'octubre al MACBA, amb el patrocini d'Aena, Santander, Cellnex i la Generalitat de Catalunya.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: El Club Capravo fa 30 anys. I aquest dissabte 10 d'octubre, el 100% de la teva compra gratis en carnisseria amb els de descompte. Compra mínima de 12 euros en carn. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar a mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
11: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
12: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
13: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
14: Bon dia.
13: Ada Colau pressiona públicament Gabriel Rufián oferint-li que s'assumi al Front Ampli d'Esquerres.
14: Mentrestant, la direcció d'Esquerra intenta convèncer-lo perquè continuï sent el candidat dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Demà s'acaba el termini per lliurar els avals dels candidats.
13: Per tant, cap de setmana de negociacions, n'estarem ben pendents aquí al suplement. Culpable d'assassinat, l'home que va estrangular Carla Fernández a Girona l'any 2023.
14: Així ho ha resolt el jurat popular. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència qui va ser la seva exparella, la fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable.
13: Donald Trump anuncia un acord amb Putin per importar dièsel rus de manera immediata, aixecant sancions contra Moscou.
14: Amb la intenció de rebaixar el preu del dièsel als Estats Units en màxims històrics i fer-ho abans de les eleccions de mig mandat. D'altra banda, Trump ha tornat a carregar contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per no haver-li lliurat a ell.
13: Un terratrèmol de magnitud 7,7 ha sacsejat Panamà i s'ha notat amb força a la capital del país.
14: El terratrèmol ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal. Segons les autoritats locals, ara mateix parlen d'una trentena de ferits.
13: El rei del Marroc, Mohamed VI, demana a l'estat espanyol que ni pressioni ni amenaci amb Ceuta.
14: És la primera vegada que el monarca es pronuncia sobre la crisi i ho ha fet per criticar la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics, paraules que arriben dies abans de la visita oficial dels reis a Ceuta.
13: Milers de manifestants van recórrer a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre.
14: Segons els organitzadors, hi van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa fins a 3.000. Es van concentrar a plaça Universitat i demanen als sindicats i a la ciutadania que s'organitzin de cara a la vaga general.
13: Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat.
14: Ho diu un estudi del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu que xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Unes dades que coneixem avui, Dia Mundial de la Salut Mental.
13: L'Ajuntament de Barcelona estudia com fer més fluid el trànsit a les principals avingudes d'entrada a la ciutat.
14: Són la Diagonal, la Meridiana i els extrems de la Gran Via i la Ronda Litoral col·lapsades des de l'inici de la crisi de Rodalies.
13: Aquesta nit de divendres, Oques Grasses han fet el seu penúltim estadi olímpic.
14: I amb un públic de luxe a les grades, el ministre ministre de Cultura, Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, la cantant Aitana i el líder de Love of Lesbians, Santi Balmas.
13: Aquesta nit serà l'adeu definitiu del grup. Podreu seguir aquest concert en directe per TV3, per la plataforma 3CAT i per ICAT. A ICAT, el Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre i tota aquesta nit. A més, el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Els esports. Per fi ha tornat la Lliga de Futbol. El Barça juga aquesta tarda a 6:45 contra el Getafe al Camp Nou. Els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòries amb la baixa de Rafinha.
14: I el Real Madrid, que rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: Marina Laminos, les portades dels diaris, la mirada està posada a Gaza i a la crisi de l'habitatge.
15: A l'ara fotografia de la devastació a Gaza, edificis ensorrats i una dona enmig dempeus, destrucció del sistema sanitari de Gaza apunten, i a dalt en titular, en clau deies habitatge, Barcelona incrementa un 150% l'IBI als pisos turístics. També el periòdico titular sobre habitatge. Grans tenidors frenen la seva oferta de lloguers fins al 29N, en imatge un assaig de l'Orfeo català. A la Vanguardia, titular, Trump ataca el Tribunal Penal Internacional pel Nobel a una exjutgessa, i la fotografia també de la devastació dels edificis a Gaza. I al Punt Avui, entrevisten el president del Parlament, Josep Rull, que deixa aquest titular: l'autèntica normalitat vindrà quan puguem decidir el futur votant.
13: El País, la fotografia és pel rei del Marroc, Mohamed VI, durant el seu discurs en què s'ha pronunciat sobre la crisi migratòria.
15: Mohamed VI adverteix contra la pressió i xantatge des d'Espanya. Llegim el titular. Clima completament preelectoral a la premsa dita de Madrid. El Mundo Sánchez llança un front popular al Senat per lligar de mans al Partit Popular. A l'ABC, Sánchez pressiona perquè els seus socis no es presentin a diverses províncies. I a La Razón, entrevisten avui la portaveu de campanya del PP, Esther Muñoz, que afirma: volem una majoria, diu, per fer el que faci falta.
13: Anys i anys per molts anys, Albert Postils, avui ho farà 66 espelmes, Carra i Lejalde.
16: Cuidado con lo que dices, tigalitas, o como hostias te llames. ¿Te he dicho yo algo a ti de la mierda de actuación que estás haciendo con tus primos?
17: Nascut a Vitoria, es va donar a conèixer l'any 2010 per la seva interpretació a També en la lluvia, amb la qual va guanyar un Goya, el millor actor de repartiment, un reconeixement que va reeditar el 2014 amb Ocho Apellidos Vascos, la seva pel·lícula més coneguda.
13: Avui també bufarà 75 espelmes, Janet.
17: És la veu de grans èxits com aquest Soy Rebelde o Por qué te vas, una cantant que aquest 2026 ha celebrat els 50 anys als escenaris i que va passar l'adolescència a Barcelona, la ciutat que va marcar el seu rumb com a artista.
13: 72 espelmes, David Lee Roth.
17: Va ser el vocalista original de Van Halen, la famosa banda de rock estatunidenca, en dues etapes diferents, fins a la dissolució del grup l'any 2020 per la mort del guitarrista Eddie Van Halen. Entremig va intentar llançar una carrera en solitari, però no va tenir la mateixa repercussió.
13: Vida social. Hi ha vida més enllà d'oques grasses, Marta Ferrer. Els catarres celebraran avui la festa major de Santa Maria de Palautordera.
18: I seran amb la seva gira Sense Drama 2026, que acabaran aquest octubre abans de començar una petita gira trio per teatres a partir del novembre. Avui, però, de moment, actuaran a les barraques del Parc de Reguissol a 11:45 de la nit. L'entrada és gratuïta.
13: El TNC, el Cadell.
18: Josep Maria Miró torna al Teatre Nacional amb aquesta nova peça en què aprofundeix en les dinàmiques de poder, herència i identitat a partir de la història de l'hereu d'una masia travessada per diferents generacions. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 28 euros.
13: I al Poligrama encara s'hi pot veure la truita.
18: Amb un repartiment de luxe que inclou Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i Sara Espígol, l'obra dirigida per Ferran Utzet retrata una reunió familiar que salta pels aires quan una de les filles es nega a menjar el fricandó que ha preparat la mare perquè s'ha fet lactopesco vegetariana. Avui, a funció a les 5 de la tarda i a les 8 del vespre, les entrades a partir de 13 euros.
13: I els amants de la gastronomia alemanya tenen una cita a l'Oktoberfest de Barcelona.
18: La 13a edició s'instal·la a la Fira de Barcelona fins demà per recrear la festa tradicional bavaresa amb grans taules compartides, música en directe i vestits típics. Aquest any, a més, s'estrena una ubicació més gran i opcions sense alcohol i sense gluten. S'hi pot assistir a partir de les 12 del migdia i fins a les 11 de la nit.
0: El suplement, amb Roger Escapa. Estrès per la feina, nervis per un examen, tristesa per una pèrdua... Són emocions normals de la vida que ens poden fer patir, però no són trastorns de salut mental.
19: Identificar el que sentim és el primer pas per poder-ho gestionar. I si no te'n surts, demana ajuda. Perquè comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Pacte Nacional de Salut Mental. Generalitat de Catalunya.
13: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El final de la carretera.
20: Els enginyers més brillants de la zona han invertit els millors anys de la seva vida a fer una carretera nova. La vella era una autèntica calamitat. Aquesta, en canvi, compleix amb tots els estàndards de qualitat. Està ben anivellada, compta amb una fricció òptima per evitar derrapades indesitjables i presenta una senyalització que minimitza els pecats dels conductors. La carretera connectava una zona castigada per la misèria i les males decisions amb l'exterior. I per això la seva construcció va ser àmpliament celebrada. La carretera es va estrenar un dia de pluja i de boira espessa, d'aquesta que tot ho devora. Però això no va ser un impediment perquè centenars d'entusiastes traguessin del pàrquing els seus vehicles atrotinats i es llancessin a l'asfalt. De seguida van comprovar que la carretera era un prodigi de la tècnica. Ningú tenia la intenció de tornar. Hi ha fins i tot qui havia trencat els retrovisors perquè només pensaven a fer un quilòmetre més cap endavant. La carretera, més que per arribar a un lloc, s'havia creat per deixar enrere tota la resta. És per això que els últims metres conduïen a un precipici que amb la boira molts no van veure fins que va ser massa tard.
13: Música.

0: Camí de les 8 del matí, ho fem acompanyats del Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb la cantant Remi Wolf. La nord-americana acaba de publicar Mad, el seu tercer àlbum. Un treball que mostra la seva faceta més íntima i vulnerable. Estem escoltant Champagne, un tema que parla de la seva addicció a l'alcohol i el procés de deixar de beure.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 10 d'octubre del 2026, des de les eleccions al Parlament de l'any 2010, els catalans hem passat per les urnes 19 vegades. 19. 21, de fet, si comptem la consulta del 9-N i el referèndum de l'1 d'octubre. Hi ha hagut de carrer més anys amb eleccions al Parlament, al Congrés, municipals, europees, que sense. Senyal que les legislatures fa molt de temps que ja no duren 4 anys i que les majories estables són cosa del passat. La convocatòria d'eleccions pel 29 de novembre, potser l'últim capítol del manual de resistència de Pedro Sánchez, s'expliquen també per què governar s'ha convertit en un esport de risc i hi ha guspires imprevisibles, com la de Mari Carmen Abascal, que ho capgiren tot. Si ens haguessin explicat fa un mes que el desnonament d'una dona de 87 anys acabaria provocant eleccions anticipades a Espanya, hauríem acomiadat el guionista. I a Catalunya, de què anirà aquest 29 de novembre? Si guanyen el PP i Vox, tot està més o menys escrit. Adéu al nou finançament, que tampoc s'ha aprovat amb Pedro Sánchez a la Moncloa, i això que la legislatura ha durat 3 anys. I nul·la sensibilitat amb les coses més bàsiques, com és el cas del català. Per obrar el miracle, Pedro Sánchez necessita un bon resultat a Catalunya i és probable que l'obtingui perquè cada vegada que un president socialista, més o menys empàtic amb Catalunya, demana el seu suport perquè la dreta no torni a governar, la jugada acostuma a funcionar. Aquesta vegada, però, la maniobra no pot no sortir-li bé a Pedro Sánchez, perquè necessita la quadratura del cercle, és a dir, treure un bon resultat i que la seva esquerra hi torni el vigor electoral, l'aposta del Front Ampli Parada Colau va per aquí, també que Esquerra Republicana no pateixi més esgarrinxades del compte amb el serial de Gabriel Rufián i que Junts, aquesta vegada sense la competència d'Aliança, tingui un resultat digne. Carles Puigdemont, amb les maletes fetes per tornar a Catalunya, no vol investir un altre cop Pedro Sánchez, però ja se sap que les campanyes es comencen per la carta als Reis i després, amb els resultats a la mà, també es converteixen en la llista del supermercat. I Salvador Illa, doncs el 29 de novembre se la juga des de la distància, perquè no és el mateix ser president de la Generalitat amb Pedro Sánchez de la Moncloa que ser-ho amb Alberto Núñez Feijóo de president i amb Abascal de ministre de l'Interior. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tardor, entrada, panxa tibada. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, i amb contrast tèrmic, perquè avui la temperatura ha començat baixeta, freda, fresca, amb una mica d'inversió tèrmica, però de dia la temperatura es recuperarà. I s'esperen avui alguns valors màxims de 24 o 25 on s'enfilin més. Cap de setmana tranquil, estable, a diferència del passat cap de setmana, amb pluges històriques, avui s'espera sol, demà possiblement mig ennuvolat a partir de mig matí, però bé, un temps estable.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Aquest serà un cap de setmana d'alt voltatge en les negociacions dins d'Esquerra, que intenta organitzar-se esgotant tots els terminis davant d'una convocatòria electoral, que és evident que els agafa, com a mínim, poc preparats tant els republicans com a l'esquerra del PSOE. Mentre tots els ulls estan posats a Esquerra i en si finalment Gabriel Rufián serà candidat, aquestes últimes hores també ha estat Ada Colau qui ha sacsejat els moments clau pels republicans de cara al 29 de novembre.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
1: Declaracions a la Sexta, l'exalcaldessa de Barcelona va proposar ahir al vespre públicament a Rufián que s'assumi a la candidatura del Front Ampli. Veurem què vol dir exercir aquest lideratge que deia Colau, perquè al final, de candidat a la presidència del govern espanyol, només hi cap una persona. Mentrestant, el partit d'Oriol Junqueras l'intenta retenir in extremis perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Per tant, ara mateix, tothom vol Rufián. Més detalls, Albert Prat, bon dia.
4: Bon dia, sí, la maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà. Diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han anat saltant i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per Colau, que li ha tirat la canya des de la Sexta.
3: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
4: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia, silenci absolut. Fins ara la direcció dels republicans no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb aquest debat aquest cap de setmana i ja té un pla B a punt si finalment Rufián decideix saltar del partit.
1: Aquest pla B passaria pel diputat al Parlament Jordi Albert. El que està clar és que aquest cap de setmana sabrem com acaben aquestes negociacions, almenys pel que fa a Esquerra Republicana. Avui Isabel García Pagán a La Vanguardia ja apunta que acabarà amb divorci. Diu que Rufián és el millor cartell electoral, però més que les condicions per la candidatura, sembla que negociïn, diu, el repartiment de béns d'un divorci. Fa una analogia, diu que el matrimoni de Rufián amb Esquerra ha durat poc més que l'estada de Puigdemont a Waterloo. A tot això, és un dissabte també que viurà hores decisives per la CUP. Han de resoldre si es presenten o no es presenten a les generals aquest mes de novembre. El partit reuneix aquest matí el seu màxim òrgan amb divisió d'opinions. Àlex Giralt Robert, bon dia.
5: Bon dia. Els cupaires no descarten tancar el debat amb una votació interna al final de la trobada avui de la Mesa Nacional si les posicions continuen encallades. Els que aposten per presentar-se el 29N, com l'organització Poble Lliure, destaquen que l'esquerra independentista ara mateix està orfe de propostes electorals en ple context d'efervescència per la crisi de l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Els detractors, com el Corrent Endavant, ho comparteixen, però dubten que l'espai polític estigui prou fort com per fer una candidatura competitiva. Dins de la CUP, a més, hi ha qui tem que no participar en la cursa al Congrés els aparti del focus mediàtic a pocs mesos de les municipals, que admeten que és la seva autèntica prioritat.
1: Gràcies, Àlex. Encara més notícies vinculades a l'univers polític, aquestes unions, desunions. Sorpresa, i és que Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions i no només a les espanyoles. Això vol dir també a les municipals i a les eleccions al Parlament. Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont. De fet, va marxar de Junts per discrepàncies amb el líder, però ara el seu partit, el Partit Nacionalista de Catalunya, s'ha posat d'acord amb Junts no només per tenir un lloc a les llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció. Aquesta és la fotografia de les negociacions dins dels partits. En clau espanyola, el PSOE també aposta per la unitat. De fet, es planteja crear una mena de front ampli, en aquest cas, al Senat, per evitar que el PP tingui majoria absoluta i utilitzi la cambra alta contra el govern. De passada, també busca limitar les reformes que necessiten una majoria del Senat, com, per exemple, la renovació d'una part del Tribunal Constitucional. En tot cas, primer s'ha de posar d'acord l'esquerra del PSOE i després buscar un acord amb el PSOE. Encara sobre aquestes eleccions del 29 de novembre, la Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Des de Madrid, Laura Estrada.
6: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
1: Parlant de tribunals, segons publiquen avui diversos diaris espanyols, hi ha malestar a la judicatura pel globus sonda llançat ahir pel ministre de la Presidència, Félix Bolaños, sobre un possible indult a l'exfiscal general Álvaro García Ortiz abans de les eleccions del 29 de novembre. García Ortiz va ser condemnat pel Suprem a 2 anys d'inhabilitació per un delicte de revelació de secrets per haver filtrat un correu electrònic en què la parella d'Isabel Díaz Ayuso reconeixia un frau fiscal. Doncs bé, avui el diari L'Espanyol diu que els jutges consideren que aquest possible indult erosiona la imparcialitat de la justícia o que és un missatge profundament perjudicial per la igualtat davant la llei. També diuen que Pedro Sánchez els menysprea, com llegim al Confidencial. El jurat declara culpable l'acusat del feminicidi de Carla Fernández de Girona el juliol del 2023, després de poc més d'una setmana de judici. El condemnat és l'exparella de la noia i el jurat també el considera culpable dels delictes d'agressió sexual i robatori amb violència. Segons el veredicte, l'acusat va esperar la víctima al replà de casa seva i la va atacar per sorpresa. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar 2 targetes. L'arrestat va declarar que no volia fer-li cap mal. L'acusació demana per l'acusat presó permanent revisable per assassinat i 10 anys més per agressió sexual i 3 per robatori violent. Ara el tribunal haurà de determinar quines penes se li imposaran. 5 minuts per arribar a 8:45. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne es van tornar a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, es van manifestar 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. Es van concentrar a la plaça de la Universitat, on van homenatjar Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar el mes de setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: Carme Carazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
8: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: Una manifestació que va acabar a la Via Laietana davant de l'edifici de Foment del Treball. Matinada activa per Donald Trump, que ha carregat contra el comitè del Premi Nobel de la Pau per haver lliurat el guardó a la jurista dels drets humans, Navi Pillay. Un cop més, Trump, la persona que acaba d'autoritzar en un judici militar una execució pel mètode de l'escamot d'afusellament, avui en parlarem amb la Lídia Heredia, i que pretén retransmetre-la en directe a principis del mes de desembre, és el mateix home que ha tornat a reclamar el Premi Nobel de la Pau per ell. I've never heard
9: of the person. No sé qui és aquesta persona. Conec molta gent, però no havia sentit a parlar d'ella. Però tot i així, felicitats. El Premi Nobel de la Pau ha quedat desacreditat per sempre per un grup d'ideòlegs radicals i contraris a la democràcia i enemics de la civilització. Tenint en compte el meu historial de pau, un historial que no ha assolit ningú, demostra com de corromput està el Nobel de la Pau.
1: Elegant com sempre, Donald Trump, declaracions que arriben poques hores després que els Estats Units hagin anunciat noves sancions contra el Tribunal Penal Internacional, del qual la flamant guanyadora del Nobel de la Pau va formar part com a jutge i com a presidenta. Marco Rubio és el secretari d'Estat nord-americà.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
1: Sancions contra el Tribunal Penal Internacional i acord sorpresa amb Vladimir Putin. El món al revés, perquè aquestes últimes hores Trump ha sorprès anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials de manera immediata. En un post a les xarxes ha assegurat que Putin s'ha mostrat disposat a alliberar milions de tones del combustible aquests propers mesos. Per poder aplicar la mesura, el Departament del Tresor ha confirmat que aixecarà algunes sancions contra Moscou que estan vigents des de fa 4 anys i que es van ampliar fa tot just 3 setmanes. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals, 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Tot plegat s'ha de llegir com un moviment de la Casa Blanca per intentar rebaixar el preu del dièsel, que ha assolit màxims històrics, quan falta menys d'un mes per les eleccions de mig mandat. Per la seva banda, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha denunciat l'acord anunciat per Trump i considera que és un regal a Putin que servirà per allargar la guerra a Ucraïna.
11: Això significa més diners per la guerra, més diners per seguir fent-nos patir. Això només beneficia a Putin i li dona la possibilitat de seguir combatent amb més intensitat.
1: L'anunci de Trump arriba enmig de la visita d'una delegació ucraïnesa a Miami per discutir una nova proposta per posar fi a la guerra a Ucraïna. Doncs bé, en plena escalada bèl·lica de Rússia contra Ucraïna i amb una Europa que intenta ajudar com pot a escalar l'escàndol, ha esclatat, volem dir, un escàndol a Alemanya per una polèmica fotografia de l'excanceller Gerhard Schröder, amic personal de Vladimir Putin de fa anys, encaixant la mà amb el mandatari rus durant la celebració del seu aniversari. Anem cap a Berlín. Jordi Regàs, bon dia.
12: Bon dia. A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'excanceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
13: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
12: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
1: Un terratrèmol de magnitud 7,6 ha sacsejat Panamà i s'ha notat força a la capital del país. Ha provocat danys en alguns edificis, talls de subministrament, però a aquesta hora no hi ha constància de cap víctima mortal, segons les autoritats locals, que parlen d'una trentena de ferits lleus i d'un gran desastre amb carreteres col·lapsades a les zones més afectades. Aquest és el moment en què el terratrèmol enganxava en directe un programa esportiu del canal de televisió Deportes RPC.
14: Cualquier cosa y mira, está temblando porque
15: tembló,
14: algo bueno está pasando y...
15: Es un statement fuerte que hiciste.
16: Epa,
15: que
16: viene, uso, hoy, viene, cuidado.
17: Se formó.
16: No.
1: Déu-n'hi-do. El terratrèmol s'ha notat també a Costa Rica. S'ha activat una alerta per tsunami a diversos països del Pacífic, però poc després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. Sí que s'han registrat més d'un centenar de rèpliques. I a aquestes hores aquí hem sentit és el rei del Marroc, Mohamed VI, i això és notícia. S'ha pronunciat per primera vegada sobre la crisi a Ceuta. Ho ha fet per llançar un missatge a l'estat espanyol. Ni pressions ni amenaces, demana. També ha criticat la instrumentalització del conflicte per part d'alguns sectors polítics a qui ha qualificat, sense donar noms, d'irresponsables.
18: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
1: Ja fa 2 mesos de l'entrada massiva d'emigrants a Ceuta i fins ara el monarca marroquí no s'havia pronunciat. Ho ha fet durant l'obertura de la nova legislatura marroquina en un discurs en què no ha mencionat el viatge del rei espanyol Felip VI a Ceuta i Melilla la setmana que ve. Mohamed VI ha reconegut que el model de cooperació migratòria amb Espanya ha quedat esgotat i proposarà una nova estratègia per evitar les crisis recurrents. Reivindica el Marroc, això sí, com un soci responsable i fiable. Parlant de monarquies, l'emèrit, el rei emèrit, ha renunciat a recuperar els 65 milions d'euros que va donar a Corina Larsen. Segons explica avui el diari El País, Joan Carles I no presentarà cap demanda ni contra Corina ni contra l'advocat suís Dante Canonica, director de la Fundació Lucum, on, recordem-ho, es van ocultar els 65 milions de dòlars que l'emèrit va rebre de l'Aràbia Saudita l'any 2008. L'emèrit va anunciar que presentaria la demanda a l'abril del 2025, però ara s'ha fet enrere. Llegim al País que l'anunci d'aquesta nova batalla judicial va causar malestar a la Zarzuela i que persones properes a Joan Carles li van aconsellar que desistís, sobretot després d'haver-se vist immers en altres causes judicials dins i fora de l'Estat des de l'any 2018. El copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion a Tel Aviv. És una informació que ja havia aparegut a la premsa israeliana, però ara la confirmen els Emirats Àrabs Units. El fiscal general del país afirma que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran de víctimes possibles. A Jerusalem en té tots els detalls el Jordi Brascó.
17: Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, el Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
1: Continuem amb el Jordi Brascó des de Jerusalem, perquè avui fa exactament un any de l'alto el foc a Gaza, que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja, després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023. Ara bé, aquest alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori. De fet, Jordi, les xifres que acompanyen l'alto el foc van dubtar moltes organitzacions humanitàries que aquest sigui el terme correcte per definir l'any que s'ha viscut a la franja de Gaza.
17: D'entrada, perquè hi ha hagut foc, és a dir, atacs israelians, en 329 dels 365 dies. Aquests atacs han provocat més de 1.400 palestins morts, 4 cada dia, i més de 5.000 ferits, molts d'ells per haver creuat la línia groga, la que delimitava la zona de domini israelià sobre la franja, que ha augmentat un 10% durant aquest any, del 53 al 63%. Això vol dir que els gazians viuen tots concentrats en pràcticament un terç del seu territori i, segons el Consell Noruec per als Refugiats, prop d'un milió ho fan encara en tendes o al ras. De fet, la reconstrucció promesa amb tota la pompa pel pla de Trump s'ha quedat en això, en promesa. Dels 68 milions de tones de runa que hi havia quan es va signar el pacte, només se n'ha retirat, de moment, un 1,5%.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Més notícies. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi del Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. Un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. Són dades que s'han fet públiques avui, que és Dia Mundial de la Salut Mental. Judit Usall, psiquiatra i investigadora del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, reclama incorporar la perspectiva de gènere per millorar el diagnòstic.
19: Incloure sempre el tema hormonal, incloure sempre en quin moment del cicle menstrual estan les dones a les que avaluem, el tema de perinatal és molt rellevant, si estan embarassades o no, i després tots els temes més de gènere, el tema de rols, el tema d'estereotips...
1: Encara relacionat amb aquesta qüestió, la Generalitat defensa que les administracions han de vetllar per la salut mental dels treballadors, tot plegat després del cas de la jove francesa que havia estat moderadora de continguts de Facebook a Barcelona i que es va suïcidar diumenge passat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa i Treball.
20: Ho volem fer extensiu a l'àmbit de totes aquelles persones, doncs, que estan treballant també en sistemes d'entorn digital, no? I, per tant, estarem molt amatents a que hi hagi una protecció de la salut mental de tots els treballadors de Catalunya.
1: Entre el 2020 i el 2026, Treball ha fet 66 inspeccions relacionades amb salut mental en centres de moderació de continguts de xarxes. En alguns dels casos es va constatar que no s'havien pres mesures prou adequades per prevenir els riscos psicosocials derivats d'aquesta exposició. Manresa ampliarà el cos de la Guàrdia Urbana per reforçar la presència policial al carrer. L'anunci arriba un mes després d'un apunyalament mortal amb menors implicats. L'Ajuntament convocarà places noves, però, mentrestant, ha demanat al Departament d'Interior la incorporació immediata de 15 agents. Nàtia Dell.
2: Hi haurà més patrullatge a peu de carrer, més vigilància sobre els multireincidents, especialment entre els joves, i campanyes específiques per detectar armes blanques. També han anunciat més controls d'alcoholèmia, substàncies estupefaents i velocitat, i al mateix temps més inspeccions, activitats comercials que generen molèsties a l'espai públic i també més supervisió sobre l'absentisme escolar. Per l'alcalde Marc Eloi, la seguretat a la ciutat és una prioritat.
21: Incrementar el cos en 20 efectius més que estiguin al carrer, que ens permetin fer més feina, que puguem treballar amb la proximitat als barris, que puguem treballar amb les activitats en el compliment de les ordenances municipals.
2: El consistori traurà al gener una convocatòria de 10 places per ampliar la plantilla de la Guàrdia Urbana i al gener del 2028 10 places més. L'objectiu, arribar als 120 efectius. Ara són un centenar.
1: I ara anem fins a la demarcació de Tarragona. Unió de Pagesos demana ajudes urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, al Canà, el Montsià continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat, Manel Sastre.
22: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
23: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
22: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
24: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
22: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El País Valencià ahir va celebrar la diada del 9 d'octubre amb tranquil·litat, tot i les fortes mesures de seguretat. La jornada va començar amb els actes més institucionals i va acabar amb la manifestació més reivindicativa. Des de València, Marta García.
25: Amb el lema Guanyem el País convocava la Comissió 9 d'Octubre, que engloba diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
26: Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies que puga governar, evidentment, que parlen valencià.
25: 1.700 efectius van vetllar per la seguretat, uns 500 més del que és habitual pel perill de l'extrema dreta. Al matí es van deixar vore junt amb els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, en la processó cívica, però per la vesprada tot va transcorrer amb normalitat.
1: I ara ens situem a Barcelona, que es proposa millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten la ciutat amb l'àrea metropolitana i la Segona Corona. En un moment en què la situació de Rodalies ha portat molta gent a la carretera, l'Ajuntament ha encarregat diversos estudis per fer més fluid el trànsit a la Meridiana, a la Diagonal, al nord de la Gran Via i també l'eix Gran Via Sud i la Ronda Litoral. Joan Garcia.
27: Cada dia es fan més de 2 milions de desplaçaments de connexió amb Barcelona i, a mesura que ens allunyem de la capital, augmenta l'ús del vehicle privat. En la primera corona, els desplaçaments que es fan amb cotxe o moto ja són el 41%. Aquesta xifra augmenta fins al 63% en la mobilitat entre Barcelona i la resta de la demarcació, en un moment que molts usuaris de Rodalies opten per entrar a la capital amb bus interurbà o vehicle particular.
28: A nivell de província, què hauríem d'aportar com a solucions en termes de transformació de la pròpia infraestructura i en termes de transformació dels serveis actualment existents perquè tinguem una molt millor mobilitat d'entrada i sortida de la ciutat?
27: L'estudi tindrà una visió metropolitana i multimodal i integrarà tots els modes de transport, també els soterrats.
1: 3 minuts per 8:45 del matí, una de les cites del cap de setmana. Penúltim concert d'Oques Grasses. Aquesta nit de divendres a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els d'Osona han tornat a omplir l'estadi amb un concert ple d'èxits i sorpreses.
29: Ens vam fer fans del sol ahir.
1: I amb un públic ple de cares conegudes a la graderia i a la llotja, el ministre de Cultura Ernest Urtasun, Pep Guardiola, la jugadora del Barça Aitana Bonmatí, la cantant Aitana, el líder de la Pop Lesbian Santi Balmes, no s'han volgut perdre aquest penúltim comiat de Josep Montero i companyia, s'uneixen a la llista de convidats que aquests últims dies han assistit als concerts, com el jugador del Barça Pau Cubarsí, que hi va anar dijous. Tot plegat en un show històric en què el grup ha repassat tots els seus grans èxits, com aquest Serem ocells.

0: I tampoc no hi ha faltat elefants. Tinc un cel i un infern a dins. Avui, últim concert de comiat d'Oques Grasses, l'adeu definitiu, i si no ho heu pogut seguir en directe a cap dels tres concerts que ja han fet, o no heu aconseguit entrades, doncs sapigueu que el podreu seguir en directe per TV3 i la plataforma 3CAT i també ICAT, aquest últim concert, el d'avui dissabte. A ICAT, Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, presentadors del programa Nota de Veu, lideraran un programa especial a partir de les 8 del vespre i, a més, també el senyal en directe s'oferirà a través del canal de YouTube de 3CAT. Per cert, per anar escalfant motors per aquesta nit, per l'adeu definitiu, a la plataforma 3CAT també es pot recuperar el concert final de la gira La gent que estimo d'Oques Grasses, que van fer al Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de gener de l'any 2023. I avui també serà un dia gran al Festival de Cine de Sitges. Peter Jackson, el director de la saga del Senyor dels Anells, aquests que sentim, i l'actor Kevin Bacon passaran per la mostra. El cineasta neozelandès rebrà el Gran Premi Honorífic i l'intèrpret nord-americà presentarà la pel·lícula Family Movie. Des de Sitges, Marc Garriga.
1: Peter Jackson ha vingut per diversos motius. De moment, aquesta nit, recollir el Gran Premi Honorífic i presentar la nova versió restaurada de Clínicament Morta, que als cinemes es va estrenar amb el títol Brain Dead, tu madre se ha comido mi perro. Va ser el primer gran èxit d'un cineasta que després va assolir l'èxit mundial amb la trilogia del Senyor dels Anells. Per la seva part, Kevin Bacon presentarà aquesta comèdia de terror, Family Movie, rodada literalment amb la seva família, la seva dona Kyra Sedgwick i els seus dos fills. Ahir va ser el dia de Pino Donaggio, el compositor de capçalera de Brian De Palma, per qui va escriure les bandes sonores de Carrie o Bastida per matar, per exemple. Abans, però, havia triomfat amb la cançó melòdica i en va deixar constància en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. ¿Cómo iba a estar la vida entera ya sin ti?
1: Prop de 200 bandes sonores deixa com a llegat i segueix treballant als 84 anys. Recorda que Morricone va guanyar l'Oscar amb 92, per tant diu que encara és a temps. Donaggio presentava Su propio infierno, on ha treballat amb el director danès Nicola Winding Refn, un film que ja es pot veure a les sales de cinema. Si pogués...
0: Dos quarts de nou del matí, aquesta que sentim és Sílvia Pérez Cruz, juntament amb l'Oriol Pla, amb el Pol Guasc, amb l'Àlex Uller, amb Cabo San Roque, amb Victòria Spumberg, amb Jan d'Editorial, són els guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura d'aquest any. L'Oriol Pla ha assegurat que el reconeixement ha estat una autèntica sorpresa.
3: Una miqueta com un error. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
0: Discursos reivindicant la importància de la cultura i dels serveis públics, d'aquesta manera s'ha expressat l'escriptor premiat també Pol Guasc.
4: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant i em fa una llàstima profunda pensar que els nens i els adolescents d'avui dia no tindran ni la meitat de la sort ni la meitat de les oportunitats que vaig tenir jo. Cosa que em fa pensar que els enemics no són ni les persones migrants, ni els lluaters que convoquen una vaga general, ni els manifestants que el dia de la vaga general aturaran tot i cremaran els containers que faci falta, sinó que els enemics són, des de fa molts anys, la classe política que ha anat destruint i que continua destruint allò que per nosaltres, per la població, és realment urgent.
0: Cada Premi Nacional de Cultura està dotat amb 20.000 euros. I aquest matí també serem a Lleida, on faran la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio. Es tracta d'un esdeveniment exclusiu en què podran participar tots aquells oients que s'hi vulguin apuntar o que s'hi hagin apuntat prèviament. Aquest matí a Lleida es podrà viure en primera persona al divan de la Sílvia Coppolo. La podem saludar a aquesta hora. Sílvia, què trobarem en aquesta experiència podcast?
5: Bon dia, Roger Escapa. Doncs mira, ja estem a punt avui a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, l'antic Hospital de Santa Maria de Lleida, perquè vivim dins del certamen de Sant Miquel de les Lletres, el que és una experiència podcast. Fem el divan en viu i el titulem Lleida, un país dins el país. El volem conèixer més, que ens aporta de literatura, cultura en general, economia, noves tendències. Connectarem amb Nova York, amb molt de públic, que ha vingut també a compartir paraules i frases fetes específiques de Lleida amb actuacions en directe de Lo Pardal, Roquer i l'Abril. Apunteu-vos que queden poques places. Aneu a la home de Catalunya Ràdio i clic, clic, clic, clic, clac, i d'aquí no res. A les 11 comencem Lleida, un país dins el país. Experiència podcast.
0: Meravellós, Sílvia Coppolo, la millor com sempre. Ja ho sabeu, a partir de les 11, primera experiència podcast de Catalunya Ràdio a Lleida, amb una edició especial del divan de la Coppolo. i connectarem al llarg d'aquest suplement cap al migdia, i també saludarem l'Antoni Xalón, col·laborador habitual del programa i una de les persones importants també en l'esdeveniment del Sant Miquel de les Lletres. Pausa i els esports. Torna, per fi, a tornar ja la Lliga de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions. Aquesta tarda el Barça rep el Getafe sense Rafinha, però amb l'objectiu de sumar la 8a victòria consecutiva, que es diu aviat. L'Espanyol

0: tret. No és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
1: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
0: Apialia, la força de vendre junts.
2: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
3: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
4: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
3: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
4: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
3: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
5: Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Ajuntament de Barcelona.
6: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
7: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
7: Tota la informació a firamediterrania.cat.
8: Una tardor molt super amb els superxecs de Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Només del 8 al 10 d'octubre et regalem el 50% del que t'emportis en alimentació, drogueria i perfumeria en superxecs de 10 euros per a pròximes compres. Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
9: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
10: Del 13 al 18 d'octubre posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
11: Per què ens cal avui desencadenar el present?
10: Atura't, pregunta't i reflexiona.
11: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
10: Ajuntament de Barcelona.
12: Ja hi tornem a ser.
13: 11a temporada del Tot Costa.
14: Por qué? Por qué?
12: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
13: Nova temporada amb els vells clàssics.
14: No sé si són muy simpáticos. No sé.
15: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
14: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
16: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
17: Després de la llarga aturada de seleccions, torna a la Lliga de Primera. El Barça rep aquesta tarda el Getafe al Camp Nou. Roger Nau.
18: A 2:15, això sí, sense Rafinha, que no s'ha recuperat de l'edema muscular, que es va fer en un partit amistós amb el Brasil fa 11 dies a Austràlia. Hansi Flick ha confirmat que no serà avui, descansarà avui Rafinha i també descansarà dimarts a la Champions al camp del Galatasaray.
19: This is the national team. For everyone is the biggest goal to play for you.
20: És la selecció i per cada jugador és sempre el repte més important. La mentalitat i actitud de Rafinha és sempre la de donar el 100%. Podem parlar de si és necessari anar fins a Austràlia i fer un viatge de milers i milers de quilòmetres, però han de jugar partits amistosos i a Europa no poden fer-ho.
19: Have to choose some friendly games and in Europe it's not possible.
17: Flick va avançar que Gabriel Jesús serà el substitut de Rafinha a l'eix de l'atac blaugrana.
18: Assegura que ha millorat molt i ja s'ha adaptat al joc de l'equip. També podria ser titular Lamine Yamal.
19: Different if we speak about Rodri.
20: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
19: The best player in the world. Is not now.
18: Avui contra el Getafe, Joan Garcia també podria tornar a jugar i Flick confia que Frenkie de Jong torni a la convocatòria el cap de setmana que ve per enfrontar-se al Betis.
17: Si avui el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva en 8 jornades.
18: Igualarà el millor inici a la Lliga de la història del club blaugrana, el de la temporada 2013-2014, amb el Tata Martino a la banqueta.
17: Esperem que al final de la temporada no sigui el mateix que el de Tata Martino, perquè allò va acabar malament. El servei d'honor del partit el farà Pedro Rodríguez.
18: Que ha penjat les botes als 39 anys, el futbolista retira després d'haver jugat al Barça, al Chelsea, a la

0: Roma i a la Lazio. No defuig el jugador les comparacions entre el Barça de Flick i el de Guardiola.
1: Son generaciones y equipos diferentes, pero veo que están en un grandísimo camino con muchísima proyección, como he dicho antes. Creo que pueden alargar incluso más quizá que nosotros esa época en el tiempo. Ojalá tengan suerte, como te digo, y puedan seguir jugando a este nivel y puedan seguir conquistando tantos títulos como sea posible.
0: El Barça-Getafe d'avui, recordem-ho, 6:45, un hora abans, com sempre, a la TTT, a la TDT de Catalunya Ràdio.
2: Avui també juga el Real Madrid, rep el Villarreal a les 9 al Santiago Bernabéu.
0: Els blancs ara mateix són quarts a la Lliga, 6 punts per sota del Barça. El Madrid prepara el partit enmig de polèmiques. Primer, amb Mbappé, pels seus viatges a França i Suïssa, tot i haver tornat abans d'hora de l'aturada de seleccions per molèsties físiques. Mourinho, el defensa.
3: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
2: L'hem trobat a faltar, aquestes tres setmanes, a Mourinho, que veig que, mica en mica, va recuperant la fórmula i ja comença a semblar-se una caricatura del que va ser. A veure, sobre Vinícius, no comparteix els xiulets.
3: Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
2: No té gaire bona pinta, això. Endavant, Roger.
0: Sí, avui al marge d'aquest partit del Madrid, el Bernabéu contra el Villarreal i, evidentment, també del Barça-Getafe, es disputen dos partits més, el Rayo Atlètic de Club de Bilbao a les 2 i l'Alavés Atlètic de Madrid a 4:45 de la tarda.
2: La vuitena jornada de primera la va obrir ahir l'Espanyol al camp del Màlaga.
4: Javi Hernández, obertura a la banda esquerra, la rep Brian Zaragoza, entra a l'àrea, Brian, entra, retall, xut!
2: L'equip blanc i blau es va avançar a la primera part amb aquest gran gol de Brian Zaragoza, però al minut 93, temps de descompte, a la segona part...
4: Compte el xut! El gol! El gol de Niño en una rematada espectacular. Banda dreta, la centrada a l'interior de l'àrea. De primeres ha engaltat la pilota...
2: Quin canvi de to, pobre del Sergi Andreu. Va empatar el Màlaga al cue de primera.
0: Una autèntica galleda d'aigua freda per l'Espanyol, que suma 8 punts en 8 jornades. Manolo González, el tècnic, lamenta l'empat i també la segona part del seu equip.
5: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
0: Manolo va arribar a fer 6 canvis respecte a l'11 que va perdre l'últim partit abans de l'aturada contra l'Elx per 1-3. Destaca la suplència del porter de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. El seu lloc el va ocupar Àngel Fortunyo.
2: A segona, el Sabadell aquesta tarda visita el Ceuta.
0: A 4:45, en directe al Tot Gira, l'equip arlequinat busca la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. El Girona, per la seva banda, jugarà dilluns al camp del Tenerife.
2: I amb motos, Marc Márquez sortirà des de la quarta posició al Gran Premi d'Indonèsia.
0: D'aquí menys de mitja hora, a les 9 al matí, es disputarà la cursa sprint en directe a la via web de Catalunya Ràdio. Márquez, des de la segona línia de la graella al costat, ho farà el líder Jorge Martín, la pole estat, pel també madrileny Raúl Fernández.
2: Acabem amb bàsquet. Derrota del Barça a l'Eurolliga.
0: Per 81-88 davant dels Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulic el va condemnar. Guanyaven de 10 al final del tercer quart.
2: Bon dia, Joan Anton Català.
6: Bon dia, Roger Escapa.
2: Què passarà al cel aquesta setmana?
6: Continuem amb Saturn, ben visible durant tota la nit, amb la seva llum pàl·lida, i de matinada el vermell Mart i el brillant Júpiter ben visibles en el cel de l'alba.
2: A quina hora ha sortit el sol avui a Deltebre, al Baix Ebre?
6: A les 8:02.
2: I a quina hora es pondrà?
6: A les 19:25.
2: Salut, Joan Anton.
6: Igualment.
2: Temperatura Deltebre a aquesta hora, Enric Agut?
7: Doncs mira, una mica de fresqueta de 14 graus, però hi ha valors molt més baixos. Les mínimes han caigut fins a 1 grau, tan sols a Prades, a Lleida 8... Manresa 7, un matí per abrigar-se, però al migdia guanyarem un parell o 3 de graus. Això farà que les màximes avui puguin arribar als 23-24 graus a força indrets, per exemple, a Barcelona, Lleida, també 24 a Girona o 25 a Tortosa. És a dir, dies de contrast tèrmic amb anticicló que ha arribat per quedar-se no un dia, no dos, sinó gairebé tota la setmana entrant, i ens portarà això més aviat sol, estones alguns núvols, per exemple, que demà a la tarda podrien tenir un cel enterbolit, però en general calma, tranquil·litat, i un últim aspecte, el vent de tramuntana que ha estat fort aquests últims dies, doncs bé, avui quedarà residual a l'àrea de Cap de Creus i el mestral acabarà desapareixent.
2: Fantàstic, gràcies, Enric. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
8: A la Roger.
2: Dissabte que ve...
8: Que molt comestible.
2: Parem a l'estudi de Catalunya Ràdio. Una abraçada.
8: A veure si aquesta vegada em porteu a esmorzar, com Déu mana.
9: Hi ha un moment que has d'anar a una saleta, que et donen un putet, i que hi ha una tele amb uns vídeos, i em sembla que ara ja no es permet, però abans jo, en el meu cas, t'ho deixaven fer a casa. Ho feies a casa i havies d'anar amb el putet, en el meu cas corrent, perquè arribava tard i tal, i anava al bus amb un putet que no tancava bé, amb por de tenir allà un moment tragicòmic.
10: Sí. Una discoteca que han obert i que bàsicament és per gent alta. És a dir, el requisit és que els homes han de mesurar més de 1,85 i les dones més de 1,72.
2: Al tu, final... Pep, no podries entrar, no? Quan me deixes, tu, Pep?
11: Jo feia 1,71 i ara ja faig 1,70. Vaig?
12: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 10 d'octubre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Ada Colau.
1: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?
2: L'exalcaldessa de Barcelona ha sacsejat les negociacions dins d'Esquerra, convidant públicament Gabriel Rufián a sumar-se al front ampli i exercir el seu lideratge. Veurem quin. Mentrestant, els republicans estan intentant retenir-lo. El desenllaç demà a la tarda, perquè és el límit del partit per presentar candidats.
0: Donald Trump.
2: El president nord-americà torna a reclamar el Nobel de la Pau per ell i assegura que ha quedat desacreditat per sempre el premi per ideòlegs radicals. La resposta de la Casa Blanca ha estat sancionar el Tribunal Penal Internacional de la Haia pel lliurament del guardó a una exjutgessa, Navi Pillay.
0: Peter Jackson.
2: El director de la saga, El Senyor dels Anells, serà avui al Festival de Sitges per rebre el gran premi honorífic. També hi serà l'actor Kevin Bacon per presentar la pel·lícula Family Movie.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres. La primera és el 300.000.
2: Tones de dièsel són les que ha promès Donald Trump al seu país arran de l'acord amb Vladimir Putin per subministrar aquest carburant, una maniobra per abaixar els preus en màxims històrics als Estats Units.
0: 365.
2: Dies, un any exacte, és el que fa avui de l'alto el foc a Gaza i que va acabar formalment amb la invasió israeliana de la franja després dels atemptats del 7 d'octubre del 23. Ara bé, l'alto el foc no ha significat ni el final dels atacs d'Israel ni tampoc la reconstrucció del territori.
0: 3.000.
2: Els manifestants que, segons la Guàrdia Urbana, es van recórrer Barcelona en favor del dret a l'habitatge i per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, van ser 15.000 persones.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet i l'Eduard Voltes. Un mateix 10 d'octubre, però en aquest cas de l'any 1985, Lola Flores va actuar al Teatre Apolo de Barcelona, acompanyada de la seva germana Carmen. I l'endemà, a TV3, Julià Peiró en va fer aquesta crònica.
3: Lola Flores es va presentar ahir al Teatre Apolo en paral·lel al Salomín amb la seva germana Carmen. Aquesta vegada, però, no veiem l'espectacle del concierto de les Flores, la seva filla, Lolita.
4: Por supuesto que Lolita tiene un público que la sigue y que le gusta sus canciones.
0: La filla de Lola Flores, Lolita Flores, no va actuar amb elles en aquell espectacle, a diferència d'altres vegades. Ho explicava al micròfon del Peiró, la pròpia Lola Flores.
3: L'absència de Lolita ha fet canviar moltes coses de l'espectacle?
4: Pues bueno, es distinto. Ella tenía sus canciones, era una cosa como más particular.
0: Lola Flores, la faraona, va morir l'any 1995. Se la recorda per la frase cèlebre atribuïda al New York Times: ni canta ni baila, però no se la pierden. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la diagonal 614, però ens podeu escoltar des del Paral·lel de Barcelona, des de la redacció del New York Times o des del concert d'un reggaetoner que es fa dir el faraón, perquè tampoc canta ni balla.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Els diaris, Marina Laminos, a la contra de l'Ara, el Xavier Bosch es pregunta si potser no hem menystingut Carles Puigdemont més del compte.
6: Tenint en compte que des de l'exili ha fet caure consecutivament un president del PP l'any 2018 i un del PSOE el 2026 amb els seus tripijocs tàctics que tant dominen els hereus de Convergència. Potser ens equivoquem, diu Tots Afegeix, si pensem que Puigdemont voldrà tenir una vida tranquil·la i de perfil polític baix perquè ja ha avisat que torna per servir al país. Ara toca, però, esperar per saber des de quin àmbit ho farà i, sobretot, si el país realment ho vol, perquè tan cert és que ha marcat agent de l'Estat, com també que tota aquesta estratègia en clau espanyola no li ha servit per Catalunya i, durant l'exili, se li ha esmicolat el partit.
0: Una altra contra dedicada a Puigdemont, la del Periódico, en aquest cas la firma Josep Cuní.
6: Llegeixo, facilitada la seva tornada pel Constitucional, l'expresident ha celebrat la derrota de l'estratègia política i judicial espanyola com si el tribunal no respongués a la síntesi d'aquests dos poders. I enardit pel moment va obviar que l'amnistia va ser el resultat del pacte que li van permetre l'aritmètica parlamentària i també les vencies del president. Ell va satisfer de seguir a la Moncloa fins i tot havent perdut les eleccions. Un article on Cuny cita Winston Churchill diverses vegades i on acaba amb aquesta reflexió. Si quan feliçment hagi tornat, quan ell vulgui, Puigdemont manté, com va dir, que la seva primera intenció és recórrer Catalunya per escoltar la seva gent, que tingui present que per Churchill el millor argument contra la democràcia és 5 minuts de conversa amb el votant mitjà. I hi ha algú adverteix que ja els ha invertit.
0: També en clau preelectoral, a La Vanguardia, el Jordi Évole confessa que pensa que la dreta té la victòria electoral assegurada.
6: Sí, amb un matís, això sí. Ábalos, Cerdán, Koldo, Zapatero i Ceuta són cinc noms que ja haurien d'assegurar una derrota electoral. El desgast del govern de Sánchez, a més, és evident, reconeix Évole, i, per tant, no entén aquesta dèria per la tupinada electoral. Un curiós patriotisme de Feijó, possible futur del govern, que posa en dubte el funcionament net d'una empresa pública, etziba. Per tant, sí, la dreta podria tenir la victòria electoral assegurada, però hi ha un error, diu, de càlcul. No volen entendre que Mari Carmen s'ha convertit en símbol de lluita. Llegeixo la reflexió que fa. Continuo pensant, diu, que la victòria electoral la tenen assegurada, però com que els dirigents polítics que aspiren a governar no tenen ni idea del que pot remoure un tema com el de l'habitatge, han passat a l'atac de manera inhumana i no es permeten ni guardar un minut de silenci per la Mari Carmen. Deu ser la por, més que de perdre, de no guanyar.
0: Avui al New York Times es fan ressò d'un robatori de 30.000 ampolles de vi negre de primera qualitat d'un celler de la Toscana a Itàlia, Albert Postils.
7: Un grup de 10 homes es van dur aquestes 30.000 ampolles valorades en més de 4 milions d'euros. Els lladres van actuar durant la matinada del 2 d'octubre. Les càmeres de seguretat van captar 8 homes emmascarats que carregaven les ampolles en dos camions conduïts per dos individus més, tot plegat en una operació que es va allargar 3 hores. Encara no hi ha hagut detencions, però se sospita que algun treballador del mateix celler està implicat en els fets. D'una banda, les 30.000 ampolles sostretes estaven preparades al magatzem per ser exportades a l'estranger, com si els lladres ja ho sabessin, i de l'altra, el sistema d'alarmes no es va activar en cap moment. Amb tot, el celler tenia una assegurança, però només per robatoris de menys envergadura i, com a molt, els cobrirà una desena part del valor de les ampolles.
5: Avui, el suplement...
0: De seguida obrim tertúlia, Eduard Volta, Jaume Clotet i Olga Ruiz. A Washington ens hi espera Lídia Heredia. A les 10, com sempre, l'hora negra de Maica Navarro. I després...
8: Meu corazón faz bam, bam, bam, bam. Tão alto que miente.
0: Avui ens visita el portuguès més català i estimat, amb el permís de la Quica Natzaret, la futbolista del Barça. Parlem de Salvador Sobral, amb nou disc sota el braç, una setmana abans de la sortida d'aquest disc. El podrem escoltar en exclusiva i li farem una sorpresa que es quedarà amb un pam de nas. Avui, a quarts d'11, Salvador Sobral, al suplement. Avui que en aquest programa també descobrirem la història de Mario Vilau. És un jove català que es va prendre al peu de la lletra aquesta cançó.
9: Papa, jo vull ser torero. Papa, jo vull matar toros. Papa, jo vull saltar ruedos.
0: El Mario Vilau té 20 anys i avui ens visita acompanyat del seu pare, el Jaume Vilau, per explicar-nos una falera pels toros que li ve des de petit.
10: Quan vaig quedar, no?, campió d'Espanya a la Lliga Nacional, la Volta al Roble, no?, la vaig donar amb una bandera a Catalunya i al final la vaig mostrar, no?, perquè amb la televisió, amb tot el món que ho estava veient, volia reivindicar, no?, que Catalunya era més taurina que mai i crec que era el moment, no?, per fer-ho davant de tot el món.
0: Tu entens la gent que pensa o que diu que el que tu fas és maltractament animal? Tu et consideres animalista?
10: Jo considero molt més animalista que moltes altres persones.
0: Per què? Explica'm això.
10: Perquè jo sé com viu l'animal, jo sé com s'ha tractat l'animal, jo he cuidat l'animal i sé tot el que hi ha, no?, darrere d'una correguda de bous, tots els ecosistemes, totes les persones que viuen del món del bou i tot el que es cuida gràcies a que hi ha correguda de bous.
0: Clar, però al final el teu objectiu és matar-lo, no?, quan us enfronteu a la plaça.
10: Doncs pues igual que un matadero, no?, quan els animals moren. De vegades n'hi ha que veure, no?, què porta atrás un animal. Igual el sofriment no és morir, sinó la vida que ha portat un animal.
0: Mm. Tu creus que el toro es diverteix a la plaça o pateix?
10: No ho sabem. No, mai ningú ser humà s'ha posat a la pell d'un bou al ser...
0: A quarts de 12, la conversa sencera amb Mario Vilau portarà cua, però crec que val la pena sentir aquesta història. Tot això en un programa on el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez ens portaran les pantalles i el cor, i amb el Pep Noguer parlarem de xocolata. És l'hora de parar l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
11: Electoral no el provoca Junts. El decideix Pedro Sánchez, que és l'únic que ho pot fer.
12: Provocat
11: per una votació per que una ha perdut, votació... com tantes altres ha perdut durant la legislatura, sí, perquè n'ha perdut un munt.
12: Sempre hi ha
11: un motiu.
12: Que, però dels socis que van facilitar la investidura, l'únic grup que es va manifestar públicament de que no pensava votar, va ser lluny.
13: Hablas català?
14: Sí, jo parlo també.
13: El meu segon idioma.
14: Jo parlo...
13: Si tu vols...
14: Els meus fills.
13: Perquè els teus fills són catalans.
14: Sí, sí, són catalans.
13: Parlen català?
14: Sí, sí, parlen català. I parlo amb ells en Miami, també. Para que no nos entiendan mucho. Así, cuando ellos no quieren que los amiguitos entiendan, me hablan en catalán. Hablo más catalán en Miami que en cuando vivía en Cataluña.
15: Your dad's Dominican, your mom's Cuban. Yeah. I love when you talk about the differences culturally between those two things.
16: Yeah. In Cuban Spanish, there's like a, oye, chico, lo que está pasando es que nosotros somos de Cuba. Mm-hmm. And in Dominican Republic, it's a little higher and faster. Y nosotros, los dominicanos, somos un tipo de persona que como que nosotros no nos metemos en problemas si no hay problemas. Yo no quiero problemas, yo me quiero salir del problema.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
0: 4 minuts per les 9 del matí, una mica més reposats. Arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les més originals sortegem un talonari de xecs regal per valor de 200 euros bescanviables en prop de les 1.500 botigues de Catalunya adherits a la comerciada. Avui l'enigma criminal diu així.
17: Enigmes criminals. La policia ha trobat el llapis de Pilarín Vallès amb les seves empremtes clavat a la jugular de la víctima. Què ha passat?
5: El suplement.
11: Oi?
5: Amb Roger Escapa.
18: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
19: I pot ser tot això sent professional.
18: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
20: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
21: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm, testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
22: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
23: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
24: Aquí el tens.
23: Ja?
25: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 9.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
26: Si vols ser la compra bé a Tanacarrefour.
27: Posa l'estalvi sobre rodes acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del club i tenir l'app Mi Carrefour. Només fins al 12 d'octubre a Carrefour.
28: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
29: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
30: 78.408. 7, 8, 4, 0, 8, de la sèrie 86.
29: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
5: Catalunya Ràdio.
31: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
32: Viu la ràdio.
33: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.

Molt bon dia, amics. Tornem a estar aquí. Un dia més. Molt bon dia, amics.

Molt bon dia, amics. Tornem a estar aquí. Un dissabte més entre vosaltres, aquí en Ràdio Argentona, en aquest 104.6 de la FM. I comencem, com sempre, amb la nostra sintonia i esperant que les sardanes que us hem preparat per avui siguin del vostre grat. Molt bon dia.

I començarem. Començarem amb el que tenim preparat per avui, que són una sèrie de sardanes. I començarem amb el mestre Tomàs Gil i Membrado amb La Grandalla.

d'en Tomàs Gil i Membrado, La Grandalla. I continuarem amb el mateix autor, que avui encara en tenim unes quantes, i estem a escoltar La plaça dels Arinsols.

La plaça dels Arancels, d'en Tomàs Gil i Membrado. I recordeu que esteu en Ràdio Argentona, en aquest 104.6 de la FM. Si voleu demanar alguna sardana, només heu de fer que trucar, i si la tenim, disposem d'ella, lògicament us la posarem. El telèfon, 93-797-1550. Retrobament al Carràs, del també Tomàs Gil i Membrado.

Retrobament a Alcarràs del Tomàs i el Membrador. I anem a escoltar també del mateix autor, Retrobament, però a l'Espluga Calba.

Vas a darte premio.

I acabem d'escoltar aquest retrobament a l'Espluga Calba. I mentrestant m'ha tocat l'Eulàlia Vinyals demanant-me una sardana. I com no, per l'Eulàlia no pot ser una altra. L'Andalet de Premià.

L'Andalet de Premià, aquesta bonica sardana que acabes d'escoltar, que ens havia demanat l'Eulàlia Vinyals. M'agrada que ens continuï escoltant. Anem a escoltar el Tomàs i el Membrado, Vinyet.

Acabem d'escoltar Vinyet i continuem amb ara l'Antoni Giné i Xicobra amb Castell Far, Calella Far del Maresme.

Calella, far del Maresme, de l'Antoni Giné i Xicòria, i del mateix autor, Rosa.

I acabem de consultar aquesta rosa de l'Antoni Giner. Recordeu avui al centre parroquial hi ha cinema, Tiempo de Victoria, i demà i dilluns, Tiempo de Victoria i Tanit. Continuem amb el mateix autor, Foment 70 anys

I acabem d'escoltar aquests 70 anys del Foment. I ara anem a escoltar d'en Jordi León, Ginesta Florida.

Ginesta, Florida, i ara, doncs, d'en Lluís Lluancí, més ginesta, però ginesta arran de Mart.

I acabem d'escoltar aquesta giresta arran la mar d'en Lluís Llonsí. I mentrestant m'ha tocat fidel al programa L'Armínia des de Mataró i em demana, doncs, com sempre, una d'en Sergi Galbany i una altra, que també la posarem. De moment comencem amb en Sergi Galbany amb Els meus pares.

0: Els meus pares, d'en Silfric Galvany. I anem a escoltar a l'altre que m'ha demanat l'Armínia, d'en Ricard Viladesau, precisament Armínia. Tenim una trucada, pararem un moment. Bon dia.
1: Bon dia, Joan.
0: Bon dia.
1: Que has començat ja la sardana,
0: eh? Bueno, però ja la paro i ja la repetirem, la començava...
1: Si vols m'espero.
0: No, ja està, ja, Joan. M'escoltes?
1: Sí, perfectament. Sí.
0: Endavant.
1: Molt bé. Doncs bon dia.
0: Allà vau poder baixar, finalment?
1: Sí, finalment. Va costar, però vam poder arribar sants i estalvis.
0: Molt bé, molt bé.
1: Mira, Joan, doncs, aviam, avui hem escollit un poema,
0: sí,
1: recordant una mica la Carme Junyent, en el seu llibre que va titular El dret de morir en català, parla una mica d'aquesta necessitat ja de que la gent gran sigui atesa tant als centres sanitaris com en els centres geriàtrics, doncs amb la llengua de la nostra terra, no? I a partir d'aquí he trobat un poema que és de l'Eufemià Fort i Cogul, que va una mica més enllà, i parla del testament.
0: Doncs anem-hi.
1: Diu així: si mai veieu que moro en terra llunya, torneu-me a Catalunya, la terra d'alta terra que feixuga seria damunt meu. Si mai veieu que moro en terra llunya, torneu-me a Catalunya. Vull que la creu estengui bé els seus braços damunt la meva fossa eternament, la creu que fou la guia en els meus passos. Després de mort, cableu-la fermament damunt la meva sepultura, car si la vida em fou jornada d'una, la creu que m'aconhortava en tot moment. Cableu-la fermament dintre l'entranya del camp que sigui el meu fossar. Cableu-la fort, però no en terra estranya. Cableu-la en cementiri català. Si mai veieu que mor un terra llunya, torneu-me a Catalunya. Si algú a frec de la creu vol recordar-me, que no hi vingui a plorar, que es flequi de genolls i el seu resar, que sigui com la mare va ensenyar-me, que hi resi en català. Si mai veieu que mor un terra llunya, torneu-me a Catalunya, a l'ombra dels xiplers, i en terra catalana hi creixerà més verd l'heura ufana, aferrada a les soques dels llorers, i ploraran tothora els sauquers, el plor etern, el plor de cada dia, i jo reposaré en llur companyia, content per sempre més. Humil recés, i com t'enyoraria si lluny de Catalunya no et retingués. Si mai veieu que mor un terra llunya, torneu-me a Catalunya, que el cel de Catalunya és molt més blau i més acollidor, i la gleba de terra més suau, i em servirà amb matern amor. Si mai veieu que mor un terra llunya, torneu-me a Catalunya, la terra d'alta terra que feixuga seria el damunt meu. No em colgueu pas en terra malastruga, no m'hi colgueu. Si mai veieu que mor un terra llunya, que no ho permeti Déu, i no podeu tornar-me a Catalunya, no m'enterreu. Eufemi Fort i Cogul. Va una mica més enllà de la Carme.
0: Oh, i tant.
1: Doncs ja està.
0: Sembla també un d'aixons és de la migrant, eh?
1: Sí, fa pensar, i tant, és el mateix sentit, eh?
0: Sí. Què em demana, Joan de Bon?
1: Jo et demanaria la sardana, que l'he demanat ja més d'una vegada, però que m'agrada molt escoltar-la, que és la d'en Jaume Abril i Carbonell, d'aquest nostre compositor argentoní, que es diu La Font del Cucut.
0: La Font del Cucut. Molt bé.
1: D'acord?
0: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies per endavant.
0: I tu per trucar i a la teva col·laboració.
1: Doncs vinga, som-hi.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia tingui.
0: Adéu, bon dia.
1: Adéu.
0: Bé, i després de la trucada del Joan Ramon... I mentre busquem la Font del Cucut, continuem amb Armínia.

La font del cucut, del Jaume Carbonell. Continuem amb el mestre Simó Gibert i Puig, Jovencells.

Jovencells. I nosaltres continuem ara amb la copa, la copla principal de la Bisbal, Girona 1808.

Girona 1808 per la Copa la Principal de la Bisbal. I continuem amb Girona. D'en Vicenç Bou, Girona, Aimada.

d'en Vicenç Bou, Girona, Aimada. I continuem Girona i potser, no potser no, una de les més demanades sobre Girona i per la polifònica de Porreig, Girona m'enamora.

I acabem d'escoltar del mestre Gispert Besalú i la principal. I continuem amb el Josep Gispert i Vila amb Captivadora.

Captivadora, del mestre Josep Gispert i Vila. I continuem, ja per anar acabant, amb el mateix Josep Gispert i Vila, amb Maragassa.

I acabem d'escoltar aquest Maragassa. I nosaltres continuarem ara amb una sardana que porta per títol Som Ciutat Pubilla, de l'Antoni Gonfous.

Som Ciutat Pubilla, diem. Som Ciutat Pubilla i la nostra sintonia. Us diem adeu-siau, fins la setmana que ve, si Déu vol. Molt bon dia.

0: Esteu escoltant Salut Express, un programa de divulgació en temes de salut cuinat i presentat per Albert Paladàries i qui us parla, Joan Batlle, metges jubilats de l'Hospital de Mataró, amb en Joan Ferrés a les vies del so i per tot el que calgui. Albert, avui de què parlem?
1: Bueno, avui és
0: i aquí portes de convidat? Qui portem de convidat?
1: A veure, aquí hem parlat moltes vegades d'emocions, s'ha parlat moltes vegades de problemes del cor, però hi ha un lligam entre aquests dos temes o aquestes dues qüestions. I una de les convidades que ja ha vingut moltes vegades, que és la Maria Antònia López, i un dels presentadors que coneixeu, que és en Joan Batlle, se'ls va ocórrer a ells dos fer un programa que lligarien els dos temes i com es fa aquest mecanisme i com intervenen i com es relaciona emocions i cor. I, bueno, i aquí els tenim i jo els hauré d'entrevistar. Benvinguda, Maria Antònia. Benvingut, Joan.
0: Sí, gràcies.
2: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per estar a la nova temporada del programa Salut Express de Ràdio Argentona. I, a més a més, fent un mano a mano amb el Joan Batlle.
1: Bueno, escolta, Maria Antònia, com és que s'associen les emocions i el cor?
2: Bé, històricament, el cor s'ha associat a les emocions com tant per bones com per dolentes. És a dir, hi ha una cultura generalitzada que quan una persona és bona persona es diu té un bon cor. Quan una persona és mala persona es diu aquest no té cor o té el cor de pedra o té un mal cor. Aleshores, sempre hi ha hagut una associació romàntica del cor amb les emocions. Però aquí entrarà el doctor Joan Batlle per dins una miqueta més aquesta associació romàntica del cor i emocions.
1: D'on ve això? Perquè ve de molt lluny.
2: Ve de molt lluny.
0: Sí, però això no només és així, sinó ara, abans de venir al programa, se m'ha ocorregut preguntar al senyor ChatGPT en quants idiomes això passa, és a dir, en quants idiomes, en quantes cultures relacionen el cor i les emocions. I realment m'ha sorprès, xinès, nepalès, rus, alemany, és a dir, pràcticament totes les cultures conegudes hi ha un lligam cor-ment-emocions.
1: Sí, curiosament. I per què precisament el cor? Bé, i no un altre orga.
0: Sí, sí, és curiós això. Ho tenim molt, molt ficat dintre la nostra mentalitat, no? Associem cor amb emocions. Per exemple, entenem, no sé, l'església del Sagrat Cor de Jesús a París, no? O, per exemple, el Col·legi del Cor de Maria a Mataró, no? A veure, ara diré una cosa que pot sonar irreverent, però realment imaginem-se que diguessin el Sagrat Fetge de Jesús. És que, Maria, ostres, què diuen aquests, no? No, i tant és un orga com un altre. És a dir, és una cosa que tenim tan ficada dins culturalment.
1: Però per què el cor i no el ronyó o el fetge?
0: Sí, sí. Sí, però abans, perdona, és que això ve de tan lluny, com en el llibre dels morts de l'Egipte dels faraons, fa 5.000 anys, hi ha la gent quan es moria, el llibre dels morts, que eren les instruccions de seguir a la gent a l'altra tomba, més enllà de la mort, els deia que quan et moris, màgicament et trauran el teu cor i el posaran en una balança. I aquest cor, i a l'altre costat de la balança hi hauria una poma d'un bitxo, no? Llavors, si el teu cor, que representava la veritat, la justícia, l'ordre, era més pesat que aquella poma, volia dir que hi havia poca d'aquestes coses, t'anaves al seu infern particular, desapareixies. És a dir, això fa ja 5.000 anys d'això. Llavors, la nostra cultura, això que dèiem, ho té tan interioritzat
2: Fins i tot hi ha un dia, que és el dia dels enamorats, que és el dia de Sant Valentí, que tothom regala cors.
0: Atrevessats amb una fletxa.
2: Amb una fletxa.
1: Això ja es representa el cor, representa
2: que està al màxim de l'emoció, que és l'amor.
1: Sí.
0: Sí, sí, eh? El dolor, sí, sí.
2: I, per tant, està molt interioritzat.
0: Sí, sí. Associem cor amb afecte, cor amb tristesa, cor amb sentiments intensos. Té un cor de pedra, no? És una persona insensible. Sí. O té tan bon cor. O tinc el cor trencat. O jo què sé, o...
1: Se'm trenca el cor.
0: Se'm trenca el cor. O m'ha deixat el meu cor buit. És dir...
2: Sí, sí.
0: Cents de frases.
2: Associades cor i emocions.
1: I per què s'ha escollit especialment el cor?
0: Bé, suposo que hi ha...
1: Que ja els egipcis ja durien experimentar la mateixa idea que ha, tenim nosaltres.
0: Això ens ho explicarà també la Maria Antònia, però hi ha una relació molt intensa, de nerviosa, de sistema nerviós, entre cor i cervell, Maria Antònia?
2: Sí, aquí cal dir que els avanços científics han arribat, ja fa molts anys, a la conclusió de que el cor és simplement un orga que batega i distribueix la sang per tot l'organisme, i que les emocions no estan lligades al cor, sinó que estan lligades al cervell. I en el cervell hi ha una part específica que en l'any 1955 un psicòleg que es deia David... Bueno, que es diu, no està mort, David Goleman, va descobrir tot el que era la intel·ligència emocional, per dir-ho d'alguna forma global, i aquesta intel·ligència emocional està ubicada anatòmicament en el que es diu el sistema límbic, que està en el mig del cervell, en una estructura que es diu amígdala. Aquest sistema límbic està connectat directament amb el sistema nerviós parasimpàtic.
0: Autònom.
2: Autònom i simpàtic, amb la... amb la segregació d'unes hormones que s'activen amb les emocions, que són les catecolamines, adrenalina i noradrenalina, i amb un sistema de contractura esquelètic, musculoesquelètic, que ens prepara també per la fugida.
1: Això és el sistema simpàtic parasimpàtic, això que forma part d'un...
2: Forma part del sistema nerviós que s'activa amb les emocions.
1: Autònom és...
2: És autònom.
0: És autònom, vol dir que no ens entenem que
2: no
0: hi és.
2: No ens entenem.
1: I que funciona sol.
2: Exactament. És a dir,
1: independentment de la nostra voluntat.
2: Exactament. És a dir, si ara aquí que estem fent el programa ens deixen anar una serp, no haurem de pensar molt. De seguida ens retirarem, ens defensarem. A qui fa que es contregui el sistema musculoesquelètic perquè tu t'apartis? Qui et fica el cor a bategar més perquè et posis en alerta? Qui et fa suar a davant d'aquesta amenaça és aquest sistema
0: simpàtic.
2: El sistema autònom, que té, com si diguéssim, dos parts, el simpàtic i el parasimpàtic.
0: I el parasimpàtic seria aquell, per exemple, quan estem tranquils a casa, quan estem relaxats, quan anem a dormir, que és el que, és això, Marita, sí, no? Sí, que és el que et frena, el que et relaxa.
2: Exactament. I molt important, les emocions ens provoca una alliberació d'hormones, que moltes són, que es diuen, també el que es diu les endorfines.
0: Que en parlarem potser més endavant, això.
2: Sí, però només perquè
1: sabíem que... I aquestes hormones, aquests transmissors, actuen sobre el cor, modifiquen funcions del cor.
2: Fan, en aquest cas que he explicat de l'exemple de la serp, fa que bategui més ràpid perquè t'arribi sang més ràpida a tot arreu i puguis fugir.
0: Sí, sí. Tot aquest sistema nerviós autònom, és a dir, que no ens entenem que funciona, té una molta innervació, molta, diguem-ne, enganxament nerviós, per dir-ho així, amb el cor.
2: Exactament.
0: Tant amb el muscle com els sistemes d'automatisme del cor. Si voleu, en parlarem de què són.
1: Doncs això, parlem del cor. Com... Sí. Ja hem vist que cervell, a través d'aquests transmissors, poden modificar el cor i com pot canviar, es batega més, batega menys...
0: Sí, el cor té quatre grans...
1: Quina és l'estructura del cor?
0: Una és el muscle. El muscle, imaginem-nos un muscle que té forma com d'embolcall. I aquest múscul com de bucall es contreu cada vegada que es va contraint. Fa com de bomba, no? D'impulsor de fer moure la sang. Perquè mogui la sang necessita un sistema que la dirigeixi, unes vàlvules. El cor té quatre vàlvules que dirigeixen el sentit de la sang. Té un sistema d'aport de sang, d'energia, que són les artèries coronàries. I té una centraleta, que és el que va fent que el cor es vagi contraient. És dir, aquesta centraleta.
1: Això és una estructura.
0: Sí, sí, són... Sí.
1: No, no estem parlant de coses imaginàries, sinó d'estructures anatòmiques.
0: Hi ha una estructura anatòmica, que és una estructura petitíssima, que va enviant senyals elèctriques amb mil·lèsimes de volti, és a dir, amb corrent real, però mil·lèsimes de volti, i aquests impulsos elèctrics, a través d'unes fibres, arriben al muscle, i cada vegada que arriba un estímul elèctric fa que el cor es contregui. I tot això, evidentment, relacionat amb aquest sistema autònom, és a dir, que fa que vagi més a poc a poc o més ràpid.
1: O sigui, el sistema aquest autònom està lligat, íntimament lligat amb aquesta centraleta automàtica.
0: Sí. És a dir, quan, per exemple, fem un esforç, quan estem nerviosos, quan correm, quan ens enfadem, el cervell envia senyal al cor i el cor va més ràpid, pla, pla, pla, i batega més fort. Quan estem relaxats, envia senyal dient, para't, quieto, tranquil. Sí, a través d'aquestes centraletes.
1: I més o menys, això vol dir que el cor no s'atura mai, tu no el pots modificar, això... Bé,
0: el cor sense aturar...
1: Tu no pots dir, vés més a poc, sinó no. Que és tot automàtic i està...
0: El cor s'atura un sol cop a la vida.
1: Bueno. Escolta, pot ser que el fet bueno, que es bellugui... Acabes tu tenint sensació de que un orga teu es modifica amb les emocions?
0: Sí, però abans deixem dir una cosa, perquè ens fem càrrec de la magnitud del treball del cor. És a dir, el cor batega cada vegada de 60-70 cops cada minut. 60-70 cops cada minut, pràcticament un cop cada segon. Dit així sembla fàcil, però si fem números, diem, per tant, bategarà 3.900 en una hora, bategarà 93.000 cops en un dia, bategarà 34 milions de vegades en un any, que es diu aviat, 34 milions de vegades en un any, i en una vida uns 2.000 milions de batecs.
1: 2.000 milions
0: de batecs. És a dir, en sistema americà sí, 2 bilions...
1: Sí, diuen el...
0: Això es diu aviat.
1: Els 1.000 milions diuen bilió, sí. Nosaltres...
0: I,
1: no.
0: A més, parlant amb xifres encara més impressionants, és que el cor fa moure la sang i fa moure 4 litres de sang cada minut. És a dir, per tant, si fem números, doncs mira, 5.000 litres en un dia, 2 milions de litres en un any i 147 milions de litres al llarg d'una vida.
1: És a dir, la vida mitjana de 70-75 anys,
0: sí.
1: Anys, no?
0: És impressionant, no?
2: Impressionant.
0: Aquest cor. I és clar, lògicament, a veure, no sé si... El fetge deu de treballar fantàsticament, però el cor es nota quan treballa.
1: Quan notem el cor que batega, això es diu amb palpitacions?
0: Sí, de fet, les palpitacions, el cor no notem normalment que batega, no? No ho notem. La sensació de notar el batec del cor en diem palpitacions, és a dir... Uh-huh. I
1: això emocionalment...
2: Quan hi ha alguna emoció forta, tothom, jo crec que l'hem experimentat en algun moment de la vida, no? Et batega més ràpid el cor i són aquestes palpitacions, perquè el que dèiem, la connexió aquesta que hem dit inicialment a on estava anatòmicament, ara parlarem de que les emocions, sobretot hi ha quatre emocions que diguem, actuen més directament, que és la ira, la por, l'angoixa i la tristesa, actuen sobre aquest cor, influenciant el tema de les palpitacions. Mm. I notes aquell cor que et batega
0: notes
2: més ràpid.
0: Això, sí.
1: I de palpitacions, quin pot ser el significat, a part de les causes que acaba de...
0: Bé, després podem parlar més d'això que deies, però les palpitacions és una causa freqüent de consulta de la gent al metge. Esclar, no estem acostumats a notar el cor que bategui. Moltíssimes vegades no té cap transcendència. Alguna vegada sí que en pot tenir. I el que val la pena és comentar que hi ha una anomalia del ritme del cor que es diu, perdonem una paraulota, fibrilació auricular. Això és molt important, és un tipus de tensions del ritme del cor que és relativament freqüent, és a dir, la gent gran, 70 anys, una de cada quatre ho pot tenir-ho, una de cada quatre. I el problema d'això és que a vegades és silent i l'únic que podem notar és que el cor batega i batega de forma irregular, és a dir, sense ritme.
1: La fibració auricular té que veure amb les emocions o no?
0: No, no.
1: O sigui, podríem dir no. que hi ha palpitacions clarament relacionades...
2: Exacte, accelerades.
1: Accelerades, eh? Clarament en relació amb un una trastorn emoció.
2: Sí.
1: Però hi ha algunes altres que no és així, no?
0: Exactament. I aquesta que jo deia, la fibril·lació auricular, la importància de detectar-la és que és una malaltia que pot comportar una cosa greu, que és l'embòlia. Una embòlia. Tant és així que la Societat Espanyola de Cardiologia va posar en marxa una campanya dient "pren-te el pols". Ara farem un petit exercici, Albert, amb la teva ajuda també, jo, a veure si ens surt bé.
1: Jo no en tinc ni idea.
0: Ara, a veure, intentarem ensenyar com es pren el pols. Vale? Això per ràdio és una mica difícil.
2: Sí.
0: Vale. A veure, vinga. Posem les dues mans amb els palmells amunt. Dues mans al palmells amunt. Vale? Vale. Llavors agafem els dits índex i mig de la mà dreta, i els posem sobre el polze de la mà esquerra.
1: Sobre el dit polze de la mà esquerra, o sigui, mirant cap a baix.
0: Vale. Ara seguim el dit polze, si et polze, fins al canell.
1: Vaig baixant...
0: Fins al canell. A la dreta, canell... a la fora, ja trobem gos. Fora de gos, sentirem una mica més cap endins.
1: Baixo del canell...
0: Sí, estem al canell,
1: notaràs
0: a la fora, hi ha gos, la part dura, i més cap al mig hi ha el batec del cor. Ho notem?
1: Doncs sí.
0: Ho notes, Benitònia?
2: Sí, sí.
0: Vale. Doncs, fixa't, fer-vos una cosa, si ho esteu fent, és que senteu una cosa que és rítmica, regular? Pam,
1: habitualment
0: pam,
1: sí, no?
0: Ara,
1: sí, sí, sí.
0: Ara ho notem, no? Si algú nota, algú que ens escolta, nota que això és arrítmic, és a dir, sense ritme, que el batec és un batec totalment irregular.
1: Que els intervals són diferents cada vegada, uns més a prop, altres més lluny.
0: Exactament, en lloc de pa, pa, pa, pa, seria pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, és a dir, sense ritme, això és motiu de consulta ja en el metge. Per què? Perquè pot ser que hi hagi aquesta arrítmia que comento i que sigui realment important posar tractament.
2: Molt interessant, Joan, que hagis explicat aquest exercici pràctic per tots els oients.
1: Els aparells aquests, els rellotges o pulseres, detecten l'arrítmia?
0: No, bé, poden
1: detectar... O solament alguns?
0: A veure, n'hi ha uns que és, perdonem publicitat, que és l'Apple, que l'Apple t'avisa. L'Apple et diu, vés a urgències. És a dir, algú ha anat...
1: Però
0: hi ha hagut algun cas...
1: L'has de portar, no?
0: Sí, evidentment. Hi ha hagut algun cas... Vostè per què ve urgències? Perquè el rellotge m'ho ha dit. No? Sí, i realment...
1: Però habitualment la majoria no medeixen la freqüència.
0: Exacte. Clar, llavors, la freqüència seria de sospitar quan sigui superior a 90 batecs per minut.
1: Val.
0: Perquè no és normal.
1: Val. Però la majoria d'aparells no ho registren.
0: No.
1: No et diuen si és rítmic o rítmic.
0: No.
1: Els aparells de pressió també, a vegades?
0: Et mesuren la freqüència cardíaca, és a dir, el nombre de batecs per minut. Sí. Clar, si al mirar la pressió veiem que el ritme del cor és més de 80-90 batecs per minut, home, és motiu de consulta. Motiu de consulta.
1: Això amb repòs, vull dir que no hagis... estat i fora d'una situació d'emocions, emocionalment
0: exacte.
1: Important.
0: Exacte.
1: No?
0: Perquè tornem amb això de les emocions.
2: Exacte.
0: No?
2: Exacte. Dit, i jo ho torno a repetir, que les emocions no estan en el cor, sinó que estan en el cervell, i que aquest el cervell envia tot el que hem dit, les senyals en els sistemes nerviosos autònoms i a les alliberacions d'endorfines. Pot ser també que les emocions bones, positives, com una gran alegria, no? Toca la loteria, també faciliti l'augment de palpitacions i que tu associs a aquesta gran alegria i aquesta gran o una bona notícia pues això, que t'afecti el cor en aquell moment. Clar, si és una bona notícia, aquesta alegria serà passatgera i, per tant, bueno, pues no passa res i tal. clar, quan les emocions, sobretot les negatives, afecten de forma repetida, crònica, al cor, amb tot el que hem dit, aleshores s'entra en un estrès. O sigui, tindríem que parlar de la situació d'estrès crònic, que en la societat actual doncs és molt freqüent. I sempre cal dir que l'estrès és un excés de demanda que el cos no pot donar sortida, no pot donar resposta. I aquí és on començaríem primer, doncs, amb símptomes així deslligats, com podrien ser unes palpitacions de tant en tant, fins que aquest excés de demanda, que és una situació prolongada d'estrès, doncs pot arribar a portar alguna patologia cardiovascular.
0: Clar, sobretot si agafes amb un cor amb una malaltia prèvia, una persona que ha tingut un infart, una angina de pit, que ha tingut lesions valvulars, que si en aquest cor, que ja està bàsicament no normal, li fiques un estímul que és aquest
2: continuat crònic,
0: aquest cor pot arribar a tenir problemes
2: greus.
0: Sí. I inclús, bueno, sí, greus o molt greus. Inclús hi ha una malaltia, que és la malaltia de Takotsubo, que és un nom, que és una espècie com d'infart. És un infart que clínicament, al principi, és difícil de diferenciar d'un infart normal i que té que veure, doncs, amb una situació, pot tenir que veure, amb una situació d'estrès molt intens. I pot provocar aquesta malaltia, que és un infart, però que té més bon pronòstic que un altre infart, perquè és més recuperable. Però que té la seva base, o pot tenir la seva base, en un estrès molt intens. Uh-huh. I mantingut.
2: I aleshores cal algunes mesures preventives, no? A nivell de lo que es diu, i ara està molt ja popularitzat,
1: ara seria per evitar l'estrès.
2: Exacte, de lo que és una bona gestió de les emocions, perquè no arribin a provocar una patologia cardiovascular, no? Aleshores, sempre es van dient els mateixos consells, l'alimentació, l'exercici, però diguem que com a novetat, aquesta gestió de les emocions, que seria poder expressar quan hi ha sentiments doncs, de negativitat, de desesperança, de nul·litat per un estrès prolongat, sigui laboral, sigui de parella, sigui de malaltia, sigui econòmic, doncs cal també tenir de seguida cura d'aquesta alarma, perquè aquesta alarma psicològica de no gestionar bé aquestes emocions, hi ha molta gent que s'ho calla o ho veu com a normal, doncs estem ara en un moment d'evolució i de difusió de pautes de salut, diguem, psicoemocional, que quan hi ha un continu problemes d'emocions negatives a la teva vida que deriven en tristesa o en angoixa o en insomni, que demanis ajuda, o que com a mínim abans de demanar ajuda professional ho puguis compartir.
0: Perquè vols dir que les emocions no queden tancades al cap?
2: No. No.
0: Repercuteixen
2: amb tot l'organisme. El que passa que a vegades depèn de quin és el teu locus minor o locus vulnerable, doncs es manifesten en aquell òrgan. Hi ha gent doncs, que té diarrees continuades que poden acabar amb un colon irritable o, com avui estem en el programa del cor, doncs, que poden acabar amb arrítmies i amb aquesta fibril·lació que has dit tu, paroxística, i inclús amb infarts.
0: Sí. És dir que una emoció, es diu una situació d'estrès puntual és tolerable, el problema, i el cos realment és una forma de preparar-te.
2: Inclús de defensa.
0: De defensa, no? Uh-huh. Cal, el que és anormal és aquest estrès mantingut, continuat.
1: Exacte. Que si tu proposes que a part dels consells que segueixen sent molt vàlids per evitar, per conservar millor la salut cardiovascular, afegir ja a aquest punt de la gestió de les emocions.
2: De les emocions. Sí, sí. I també, molt important, el tema del suport de la xarxa social. És a dir, xarxa social que no és la xarxa digital, eh? És a dir, el que tu tinguis també una xarxa social que puguis compartir doncs, aquesta negativitat o aquestes emocions que te provoquen aquest malestar, perquè sempre es comença amb un malestar, eh? I la gent ens costa posar aquest malestar paraules o etiquetes o tal, no? O vinc enfadat, vinc angoixat, no he pogut dormir, m'he barat amb la meva parella, ella o amb el meu jefe, o m'acomiaden i m'ha donat... Pues, si això ho pots expressar perquè tens una bona xarxa social, això també és un factor preventiu. Després, entendre què és la gestió de les emocions. Què faig? Per exemple, pues, jo quan estic... he tingut un disgust o una situació molt negativa, surto a fer esport, surto a parlar, surto pues, mira, a pujar una muntanya o surto a comprar una samarreta. És a dir, important tant, donar sortida a que quan hi ha unes emocions negatives que ens afecten, és aquí aquest malestar que el cos també ho reivindica, perquè és una senyal d'alarma, que és molt, molt, us diria, a temps de poder evitar que s'emmalalteixi la persona, o per la via psicològica, amb ansietat, depressió i acompanyat o no d'insomni, o per la via física, doncs que es tradueixi ja en una patologia, en aquest cas, cardiovascular.
0: Si no tenir, perdona.
1: Joan, tu com metge cardiòleg, hi ha altres factors, no, que s'han de cuidar. Ens pots explicar una mica la història de sí. Com, quan es van iniciar i quins són?
0: Sí. No, només vull afegir una cosa, perdona, que s'ha vist, per exemple, que en l'Alzheimer, que és una malaltia realment destructiva, que s'ha vist que hi ha un tant % de casos d'Alzheimer que es podien prevenir o retardar controlant factors de risc. Entre ells, per exemple, jo que sé, l'alcohol, el tabac, una dieta sana, una vida saludable, etc. És a dir, que tant és dir, inclús ajudar a prevenir malalties tan terribles com és l'Alzheimer.
2: Totalment d'acord.
0: No,
1: això que... Sempre es donen una sèrie de consells, sí. Però això té una història, no? De quan va començar.
0: Que és molt divertida, no? Hi ha un poble als Estats Units que és Framingham. Framingham és un poble que està a prop de Boston. I als anys 50, fa molts anys, quan als Estats Units la gent es moria, l'infart era la causa número 1 de mort. I a més no es podia fer res que veure com aquella, donar-li calmants pel dolor, i pràcticament poca cosa més feien.
1: No hi havia coronàries ni UCI.
0: Va ser al principi les coronàries, però les coronàries bàsicament el que feien és tractar el dolor i tractar les arrítmies. És a dir, i veure com aquella persona... Això estem parlant dels anys 50, sí. Llavors, a aquella època hi havia un metge que es deia Castelli, que treballava allà, que era metge de poble. I aquest metge va tenir l'ocurrència de dir, bueno, la gent del meu poble, de Framingham, els hi mesuraré la pressió, els hi preguntaré si fumen o no fumen, els hi miraré què pesen, si són diabètics, mesuraré una sèrie de coses, no? I llavors, quina pressió arterial tenen, si... llavors, els va mesurar, ho va apuntar, i els va anar seguint. I aquest home se'n va de compte que en aquell poble, que hauria de ser bastant tancat en quant a població, al cap de 10 anys, la gent, com més coses tenien d'aquestes, més risc tenien de tenir problemes d'infart. Tant és així que passaven d'un risc 1 a un risc 10, segons quants més tenien. Llavors aquest home va ser el que va, diguem-ne, detectar, descobrir la paraula factor de risc. Que són, doncs, bueno, és el que hem dit, el tabaquisme...
1: No es veu amb...
0: Jo crec que no. Jo crec que no, perquè...
1: I aquests estudis se segueixen fent?
0: Bueno, aquest estudi va ser l'home que va destapar l'olla dels factors de risc. Evidentment, després s'ha continuat, s'ha demostrat, s'ha mantingut, s'ha... I ara, realment, és clàssic, no?, que es parli de factors de risc. Doncs sap que la gent que és hipertens té un risc que si no controles hipertensió doncs tindràs problemes. Doncs sap que el colesterol és dolent, tot i que és dolent si en tens més del compte. Tothom sap que fumar és fatal. Tothom sap, és dir, realment ha entrat també en la cultura popular el concepte de factors de risc.
1: En aquests moments, quins serien així, les recomanacions? s'han dit altres vegades, però per recordar-ho.
0: Bé, les recomanacions, evidentment, és no fumar, activitat física regular, mantenir un pes normal, una dieta saludable, mediterrània, evitar greixos animals, evitar ultraprocessats, si vol, després en parlarem, dormir de 7 o 9 hores al dia, tenir una pressió arterial normal, un sucre normal i un colesterol, bàsicament el colesterol, diguem, dolent, LDL normal. Aquests serien bàsicament els punts claus. I l'estrès. L'estrès és un factor de risc que, com deia Maria Antònia abans, si es pogués pesar, si hagués un estresòmetre, realment tindria molt de valor a nivell, no?
1: Hi ha algun tipus de test que pugui quantificar aproximadament si una persona està en situació d'estrès o no?
2: Que jo conegui, no.
1: No, no. O sigui...
2: Jo aquí, en canvi, i m'agradaria afegir, que no ho hem parlat, com a factor preventiu positiu, seria el que, a part de tot el que sempre s'està dient, de la gestió d'emocions, de la xarxa social, més tot el que ha dit el Joan, seria intentar ser feliç. Ahir vaig estar en una conferència sobre la felicitat.
0: El Col·legi de Metges.
2: Sí.
0: Que feia el fill d'en Escamilla.
2: Sí, del Salvador Escamilla. I em va encantar. Em va encantar la quantitat de formes de la felicitat, no? I una d'elles, bueno, que no ho va dir d'aquesta manera, perquè eren frases de... a més, ho va fer molt ameno amb el sentit aquest. I vaig estar-hi pensant i vaig dir... sempre deixaré, inclús en els pacients, el de dir... I vostè té com a meta, com a objectiu a la vida, intentar ser feliç. Sí. O sigui, a la seva manera, un traje a mida s'ha de fer vostè per poder ser feliç, no?
0: Sí, sí. Mira, jo, si em permeteu...
2: Tu també la vas veure ahir?
0: No tinc internet, perquè no tinc... Per la pluja, se'm va ofegar l'internet de casa.
2: Llàstima.
0: La vaig començar, però vaig quedar sense... No, la gent es va preguntar això, què és la felicitat?
2: Exacte.
0: I és una pregunta que la gent es fa de sempre.
2: De sempre.
0: I fa 100 anys, una gent de Boston, es van fer aquesta pregunta, què és la felicitat?
2: Sí, sí.
0: I van tenir la idea d'agafar dos grups de població.
2: Uh-huh.
0: La gent universitària de Harvard, que era gent realment de peles,
2: sí,
0: i la gent dels barris obrers,
2: uh-huh,
0: que era gent realment pobra i amb problemes serios. I aquests els van fitxar i van mirar dades biològiques, dades de psicològiques, i els van començar a seguir. Això fa 100 anys d'això.
2: Uh-huh.
0: Han seguit els fills, han seguit els fills dels fills i els fills dels fills dels fills. Quatre generacions,
2: sí, sí.
0: I encara segueixen,
2: encara
0: no?
2: Encara segueixen, sí.
0: Si algú vol entrar-hi, és l'estudi de Harvard de la felicitat.
2: Exacte.
0: I llavors han vist, esclar, hi ha hagut gent rica que s'ha vingut pobra, hi ha hagut gent pobra que s'ha fet rica, hi ha hagut de tot, no? I han vist que la clau de la felicitat, que era constant en tots els grups, era la xarxa social.
2: Sí, senyor.
0: És a dir, la gent que tenia...
1: Quin tipus de xarxa social...
0: No.
2: La xarxa social emocional.
1: Emocional.
2: Sí. Emocional. Família, amics, els veïns...
1: Que pot ser que les xarxes...
2: Digitals, per
0: dir-ho. No.
1: Poden intervenir amb ajuda...
2: Això no està comptabilitzat en aquest estudi.
0: No. Jo dic xarxa, vull dir, per exemple, el que passa a Argentona, que de vegades de la plaça Gran a casa estàs mitja hora. No, és veritat?
1: O dos.
0: Per què? No, perquè trobes molta gent.
2: Pues això...
0: I això és xarxa social.
2: És xarxa social. I el que hem d'introduir, perquè moltes vegades per l'estrès i rapidesa de la vida actual, ja no pretens buscar aquesta felicitat, ja, perquè vas fent unes rutines, uns hàbits i tal. I doncs, ahir, que a mi no se'm va tallar a l'internet, vaig pensar, tornaràs a insistir en els teus pacients que a part de menjar bé, de fer exercici, dormir bé, també busquin la felicitat.
0: Sí.
2: I com m'explicava ahir, amb tants exemples, com tu pots ser feliç, dèiem, doncs a través d'això, per exemple, doncs d'anar a un concert, a través de la música, o hi ha gent que a mi em va agradar molt això, a través de celebrar. O sigui, tota, hi ha gent que de seguida va, fem un dinar, fem un sopar, no? Pues, perquè aquella persona li crea felicitat. Clar, això.
0: Vol dir, té xarxa social per poder-ho fer.
2: Ho té per poder-ho fer i perquè amb ell li causa felicitat. O sigui, va desmitificar el típic concepte filosòfic, no? de molts, va parlar del Sòcrates, de l'Epicur, de molt. I si no, i a mi em vaig enganxar amb algunes i que posava això, no? Com per exemple, celebrar. Pues si a tu expressar felicitat és celebrar, i és habitual de fer-ho, allò típic, vinga, va, treu una copa, va, ens sentem a la taula, tal, que, pues com això, sí. Moltíssimes.
0: Però ara poso dit a la llar.

0: minuts, vale, i pot ser per moltes raons i aquí ara ja no deu donar temps d'explicar-les, però arriba un moment que jo dic que la solitud es posa en el taló de la sabata i camines amb ella. Jo sempre els dic, també als pacients, vigileu que no s'us posi dintre perquè us caminareu a tot arreu on aneu, tant si aneu a una boda com si us aneu a comprar i tal, procureu que no s'us posin el taló.
1: La solitud.
0: La solitud. Aleshores, clar, hi ha gent que realment està sola. Jo els hi diria, canvieu l'actitud i establiu ponts i algun el podreu passar per poder trobar o gent o activitats.
1: Sí, relacionar-te, buscar relacions.
0: Sí, exacte. I jo, és que un consell, diríem, universal, és a dir, canvia l'actitud de mirar-te tu mateix, de fer-te el víctima i comença a sortir. I serà acierto o error segons el que vagis trobant, però intenta. Si és que realment et fa mal aquesta solitud, si no, doncs com deien ahir, va haver-hi també que va sortir que també pots estar feliç quan tu tens ganes d'estar sol amb tu mateix i fer coses que només tu t'agraden. Però quan realment et sents sol, doncs busca la fórmula, la gent, l'activitat que t'ompli.
2: Això és seria dins de la gestió de les... d'evitar l'estrès, perquè la solitud no volguda no deixa de ser un estrès crònic, no? Perquè
0: clar, persona... perquè estàs amb uns pensaments recurrents, de que et sents sol, de per què t'ha passat, perquè, bueno, t'agafa una tristesa, t'agafa una melancolia, i cada vegada vas tenir menys energia per sortir-ne d'aquí.
2: Podríem ja, pel sí. temps, acabar el sí, tema sí. de cor, emocions, emocions, cor. Sí. Joan... una idea que penses que s'ha de repetir i tenir clara amb aquest aspecte?
1: Bueno, mirar les coses en positiu. És a dir, l'ampolla mig buida, mig plena, mirar les coses en positiu, recolzar-te amb els amics, amb els companys, amb la família, ser franc, i si realment no te'n surts, o hi ha uns psicòlegs i uns psiquiatres que pondran cop de mà.
2: I a part, totes les mesures per cuidar el cor, no?
1: El cor i el cos, el cor i el cos.
2: Maria Antònia, i tu també?
0: Jo diria, si hi ha algun problema que tu et sents malament, vés a veure el cardiòleg, i si realment es descarta qualsevol patologia, aleshores comença a cuidar-te emocionalment i veure que si no te n'en surts, ajuda professional. Però si no, te n'en pots en sortir tu. Sí. El que us deia, actitud positiva de sortir d'aquella situació, que no a vegades no és a la primera ni a la segona. Et pots apuntar amb un grup que camina perquè a tu t'agrada caminar i no lligar, doncs ja no vol dir que et quedis a casa, torna a provar un altre grup d'un altre lloc o que ho facin d'una altra manera. El més important és l'actitud positiva, motivadora, sí. I no a la primera de canvi, perquè també moltes vegades els humans, i acabo aquí, et recrees una mica amb un victimisme, i de voler sortir d'aquesta paraula victimisme, de per què t'ha passat a tu, de que estàs sol, de que tal. No, vale, estic sol i vas a intentar el que tu t'agradi, com a tu t'agradi, i sobretot rodejar-te de gent positiva que t'aporti. Perquè també moltes vegades aquesta solitud, per necessitat que estàs sol, et rodeges de gent que no t'aporta, sinó que t'enfonsa més.
1: Xupadors d'energia, no?
0: Sí, senyor.
2: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a tots dos i, bueno, ens tornarem a veure segur.
1: Vale.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

Continuem el programa amb el comentari de les píndoles, aquests petits articles, que, notícies o articles, que els considerem, bueno, que tenen una...

0: molt valor i certa transcendència. Començo jo.
1: El toca tu, sí.
0: Presento un estudi, un article d'aquesta revista que a vegades ja he comentat, The Conversation. Està feta, és un estudi fet per professores de la Facultat d'Infermeria d'Albacete, investigadores, i el que
1: sobre què
0: el títol és El decliu de la nostra herència i per què els joves espanyols estan abandonant la dieta mediterrània. Nosaltres ens omplim de que és molt important fer-la, doncs aquestes persones han investigat. És un treball que ha sigut recentment publicat a la revista Nutrició, Metabolisme i Malalties Cardiovascular, i ha consistit en revisar els hàbits d'alimentació de 84.000 nens adolescents entre 2 i 24 anys, i han agafat dades des de l'any 2004 fins al 2023. O sigui, és un treball realment extens i
1: importantíssim,
0: molt valuós de la manera que es va plantejar.
1: I què han vist en aquest treball?
0: El que han vist, bueno, globalment, o sigui, en resum, què diuen? Doncs que la dieta mediterrània s'està abandonant.
1: Què vol dir això?
0: Que parlem molt, però, i sobretot en els grups d'edat a partir dels 12 anys. Fins als 12 anys més o menys es mantenen bé. L'explicació que donen és perquè segueixen molt els consells encara dels pares, però a partir de 12 anys, que agafen com inici d'adolescència en general, l'adolescent s'independitza i comença a copiar, doncs, els models que li influeixen més amb ell. I parla, per exemple, doncs, bueno, de la aquesta publicitat tan dirigida.
1: Perdona, Albert, quina és la magnitud de la tragèdia? Quan dius s'estava abandonant, què vol dir que
0: abandonant, doncs d'una adherència del 2015 del 39%
1: de dieta mediterrània.
0: De 40%, 39,7, sí. De dieta a 24,3.
1: És a dir que actualment un de cada quatre, sí, joves només, i tres
0: però,
1: de cada quatre mengen
0: però
1: molt.
0: Sí, però és que el que més els preocupa és que la baixada, la corba de descens, va com en picat. O sigui, quan més a prop mirem, més baix està. I aleshores, pensen que són... Hi ha molts factors. Un, els estaven explicant. Sobretot afecta els joves, però també els adults. En els adults parlen de que comprar peix fresc és una cosa que no és... o verdura fresca, ja no et dic si és quilòmetre zero, que és complicat, això.
1: I car.
0: Vull dir, però i en els adolescents pensen que sobretot és... la influència sobretot de la publicitat.
1: Per què?
0: Ho consideren.
1: La pizza és dieta mediterrània? Pregunto.
0: La pizza dieta a mitges.
1: Potser no gaire, no?
0: Perquè si em sent algun italià...
1: No, jo pregunto, però en aquest decliu de la dieta mediterrània...
0: Bàsicament és el fast food, vull dir, la facilitat que són ultraprocessats moltes vegades el tipus de menjar.
1: Però les pizzas, perquè és una dieta molt freqüent a la gent jove, sí. Aquest estudi, la pizza la consideraven dieta mediterrània?
0: Ho tindria que mirar així expressament.
1: Clar, perquè és un fenomen social o cultural molt important.
0: No he anat a analitzar l'estudi original.
1: O potser depèn de com estigui preparada aquesta pizza.
0: Però, a veure, en principi és productes frescos, com fruita i verdura, oli d'oliva, i aleshores disminució d'aliments greixosos. El formatge entraria dins d'aquesta categoria, i sobretot a la dieta mediterrània és l'ús de peix i predominantment blau. Això pràcticament és inexistent ara amb els joves. I En canvi, però dins dels joves, curiosament, han mirat si surten més perjudicats els nois o les noies. I, curiosament, els pitjors són els nois, que encara conserven unes ascripcions dietètiques més semblants a la dieta mediterrània serien noies. I ho expliquen perquè possiblement el factor de la imatge de no engreixar-se domina molt i que possiblement té aquesta influència. Però consideren que si estan sempre subjectes a aquests factors, a la llarga aquestes persones podran acabar tenint problemes per, diguem, per dèficit de nutrició perquè comencen a ser com molt, molt estrictes.
1: Bueno, has parlat, perdona, Albert, has parlat dels ultraprocessats, no? També.
0: En aquí parlen, sí. És el que es ven. Sí. Vull dir, a part de molts ultraprocessats seria tot el menjar preparat i moltes vegades sopar és agafar el telèfon, agafar el mòbil i a part de pizzas doncs pot ser menjar preparat, i això entra dins de la categoria d'ultraprocessats. A més, una altra cosa és que hi hagin cases que facin menjar fet i tu vagis a comprar el menjar fet, que això és freqüent. Però aquest no és el que s'adquireix a través del mòbil sense bellugar-se, és la comoditat.
1: Sí, ultraprocessats...
0: És així, no? Tu tens alguna experiència, no?
1: No, bé, ultraprocessats és de fet és aquell tipus de menjar, no?, que està fet amb condiments que mai trobaries a casa, no? Que és colorants, conservants, edulcorants, espesseïs...
0: O en un embotit.
1: Sí.
0: Perquè sí. L'embotit intervenen molts factors, a part del component principal.
1: I que quan anem...
0: Perquè no és el més saludable.
1: Quan anem a comprar al súper, veiem que en la llista de composició hi han més de 10 coses, no? I moltes coses, i això jo a la cuina de casa no ho tinc mai, no? Això serien els ultraprocessats, no?
0: Aquestes... Bueno, i estan preocupats aquestes persones per això. Deuen protegir la dieta mediterrània no solament preservar un patrimoni cultural de milers d'anys, és protegir la salut i la qualitat de vida de les pròximes generacions. Venen a dir que si això no es corregeix... Com es corregeix? Ja és més complexa, perquè amb els adults intervé el factor econòmic. Això voldria dir tenir mecanismes d'aconseguir peix blau a baix preu, cosa que és molt difícil,
1: sardines,
0: perquè això
1: Albert,
0: ja ho pots lligar amb els pescadors,
1: Albert.
0: A l'augment del combustible, perquè les barques encara no van a pescar amb motors elèctrics. És molt complexa, però vull dir que posen... el toc en aquesta preocupació.
1: Però, perdona, però jo reivindico que la sardina és un peix blau barat. I fàcil de
0: sí,
1: preparar
0: però,
1: i de menjar.
0: I molta gent no el cuinarà sí. Perquè els veïns de dalt, el del costat, per l'olor, sí que es poden fer al forn, es poden fer, no sé, mascabeig, que no crearàs cap
1: exactament.
0: Però això, a més, requereix un temps d'elaboració, sí. Una dedicació. Un altre dels factors que consideren que seria bo seria fomentar els menjars en família, no que cadascú mengi quan vulgui a qualsevol lloc. Aquest seria un altre punt. Millorar l'etiquetat dels aliments perquè siguin més comprensibles i reforçar l'educació nutricional a escoles i famílies. Però aquí, a veure, no és un problema de solució senzilla, però a mi m'ha semblat molt interessant perquè són dades, 84.000 enquestes seguides durant un període d'any i em sembla molt interessant.
1: Sí, i preocupant.
2: Bueno, jo hi afegiria el factor temps. O sigui, no es vol dedicar temps a sentar-te a menjar, a cuinar, a tal, i llavors és més fàcil.
0: Tot és ràpid,
2: no coincideixen horaris, tampoc hi ha cada vegada menys necessitat de diàleg, que era el menjar era una font de diàleg, doncs ara no. I per tant, els adolescents, inclús quan fan festes entre ells, l'estona de menjar és la menys. Llavors és una pizza o menjar japonès fet o menjar mexicà fet o tot això perquè puguin estar mirant les pantalles o fent altres coses que
0: família,
2: no és estar parlant i estar...
0: Dinar, Però, bueno, però entre es pot fer el cap de setmana. Entre setmana és molt difícil.
2: És molt difícil. I, entre, i el cap de setmana, bueno, si la família té una cultura de fer-ho, ho pot introduir, i aquí és on pot introduir, com mínim, el coneixement dels aliments de la dieta mediterrània, perquè si no ni es veuen.
0: Sí. Bueno, jo penso
2: preparar una amanida no es fa.
1: És que les cases que es fa una dieta sana, quan el noi o la noia se'n van de casa, probablement almenys tenen la cultura de que és una dieta sana. Si a casa ja ni s'ha fet aquesta dieta sana...
2: No saben ni de què va.
1: No saben de què va.
0: Bueno, la segona píndola. L'aplicació que ens esgota la bateria, o que ens exhaureix la bateria. Per què el soroll és el contaminant invisible del nostre cos? Aquest és un altre estudi fet per Julia Almazán, que és investigadora en nutrició i salut comunitària. I aleshores, diu... quantes vegades et trobes que el teu telèfon s'ha descarregat molt ràpid la bateria? Diu, bueno, moltes vegades l'explicació és perquè tens molts programes en marxa que tu no te n'enteres, no els saps tancar o no els vols tancar, tens moltes aplicacions en marxa. Doncs bé, ve a dir que això ens passa a nosaltres perquè amb el soroll, amb el so, el cervell mai està desconnectat al 100% del tot, i almenys, per exemple, dormint, l'oïda la tens present sempre. Que a més, diu, això s'explica perquè fa milers d'anys sentir un sorollet podia ser salvar la teva vida o no. Si era, vull dir que... Sí. I és així. Quan se'ns desperta de cop i volta per un soroll o un estímul... el cor s'accelera, com deia, no? Vull dir, és un ensurt fort. Doncs bé, aleshores analitzen doncs que a part del so que s'està acostumat tothom ara amb pinganillos per tot arreu, o sigui, no existeix cap mena de donar valor al silenci i sempre has d'estar connectat amb notificacions del telèfon, ja no et digui les alarmes, que també, vull dir, però quantitat d'estímuls. I aleshores això s'ha vist que té una repercussió sobre la salut, dormir molt pitjor i no descansar, no aconseguir... I esgota una mica la bateria energètica del cos.
1: Albert, això pot tenir que veure amb que el silenci a vegades és incòmode? Que estem tan acostumats a sentir coses que quan no sentim res ens sentim malament? Per exemple, amb una reunió d'amics, allò, aquells 3 minuts que ningú diu res.
0: A veure, no ho sé, però sé que puc contestar amb una reflexió d'aquestes investigadores. Diu, estem molt preocupats de no tenir sorolls forts, perquè això sabem que a la llarga pot causar sordesa. Però des del punt de vista emocional això no es parla. Però, diu, possiblement la pregunta és que no ens hem de preocupar quan soroll som capaços de suportar, sinó quan silenci necessitem per estar realment sans. Aquesta seria la indicació. Ser feliç, que parlaves tu, mecanismes. Un seria aconseguir... Necessito tantes hores, minuts, això no, de silenci per mi, sense cap estímul especial, perquè jo em senti perquè la meva salut sigui bona. I va per aquí. De tot aquí han analitzat, i per exemple la salut en barris de més poder adquisitiu és millor que en altres, perquè això és la solució com problema de salut pública del soroll és en modificació de les vivendes, espais verds molt més grans, tota una sèrie de coses que no estan a l'abast de tothom, però sí que hi ha una part personal que és aquesta, dir, escolta, jo ara necessito desconnectar. Alguna gent ho fa, però desconnectar no és quedar-se allà amb la pantalla. Vull dir, és apreciar el gust del silenci, de no tenir aquest estímul. Bueno, m'ha semblat interessant com a idea a tenir en compte. I, de fet, es considera la segona causa de contaminació ambiental més important al soroll.
2: A
0: Europa, estem parlant, clar, dels països. Sí. Això.
1: Molt bé. Doncs,
0: ho deixem aquí, no? Ho deixem així i quedem d'aquí...
1: Doncs moltes gràcies i moltes gràcies, Maria Antònia.
0: D'aquí un parell de setmanes ens veiem.
1: I sigueu feliços.
2: Igualment.
0: Molt bé.
1: Adéu.

Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM. Viu la ràdio. Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

0: preocupada que havia deixat...
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.
3: Cucut, cucut. Prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, i com no, avis i àvies. I si ens esteu escoltant, vol dir que ja esteu a punt i amb moltes ganes d'escoltar l'hora del conte. Així doncs, aviam, comencem.
1: Exacte, Lluís. Tots plegats a punt per compartir històries i passar una bona estona plena de màgia i fantasia.
0: Però no només tindrem històries, Mercè, perquè de segur que avui ens portaràs una nova paraula perduda, oi?
1: I tant, la tinc. És una expressió d'aquelles tan nostres que de segur que us sorprendrà, perquè vol dir ser adient, venir al cas, venir a propòsit, i és treure cap.
0: Carai, treure cap. M'has deixat ben curiosit. Ai, en tot cas, avui us asseguro que no us treurem cap, sinó que ens ho passarem d'allò més bé amb els tres contes que us portem. La petita cuca de llum, la formigueta i un clàssic com la gallina dels ous d'or.
2: Aquest conte m'agrada molt!
1: I, com sempre, anirem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre per llegir a casa, a la muntanya o on us vingui de gust.
0: Sense oblidar que tancarem el programa amb una cançó ben alegre i bona música per ballar.
2: I el conte què?
1: Ara mateix, Aran, obrim el gran llibre de l'Hora del Conte per la pàgina 593 i avui ens ha sortit...
0: Doncs el primer conte d'avui ens portarà molt i molt lluny, fins als boscos tan exòtics de Tailàndia.
1: Un lloc màgic on, dins del tronc d'un enorme i vell arbre anomenat Balikstu, hi viu una família molt especial de cuques de llum.
0: Oh, cuques de llum, com les que brillen i volen a la nit, com si fossin estrelles ballarines.
1: Aquestes mateixes, Lluís. Però entre totes n'hi ha una, la més petita de totes, que té molta vergonya i no vol sortir mai a volar.
0: Oi.
1: I sabeu per què? Doncs perquè es pensa que la seva llum no serveix de res tenint una lluna tan gran al cel.
0: Ai, és un conte preciós que ens ensenya que cadascú de nosaltres té una llum pròpia i única per brillar.
1: Uh-huh.
0: Obriu bé les orelles, que comença la petita cuca de llum.

0: Hi havia una vegada una comunitat de cuques de llum que vivia a l'interior del tronc d'un altíssim delixtú, un dels arbres més majestuosos i vells de Tailàndia. Cada vespre, quan tot es quedava a les fosques i només se sentia el murmuri d'un riu proper, totes les cuques de llum abandonaven l'arbre per omplir el cel de llampades. Jugaven a fer figures amb les seves llums, ballant en l'aire per crear una infinitat de centellets més brillants i espectaculars que els d'un castell de focs artificials. Però entre totes les cuques de llum que vivien al Delixtú, hi havia una molt petita, a la qual no li agradava sortir a volar. I tots els dies deia la mateixa cantarella.
1: No, no, avui tampoc vull sortir a volar.
0: Tant els seus avis com els seus pares, germans i amics, esperaven amb ansietat que arribés la nit per sortir de casa i brillar en la foscor. S'ho passaven tan bé que no comprenien com la petita cuca de llum no els acompanyava mai. L'insistien perquè fos amb elles a volar, però no hi havia manera de convèncer-la.
1: Que no, que no, que no vull sortir a volar!
0: Tota la comunitat de cuques de llum estava molt preocupada per l'actitud de la petita. Passaven els dies i la petita seguia tancada sense sortir de casa. Un vespre, quan totes les cuques de llum havien sortit a volar, l'àvia cuca de llum es va acostar a la petita. Li va preguntar amb delicadesa.
2: Què et passa, petita meva? Per què mai vols sortir de casa? Quina és la raó per la qual mai vols venir a volar i il·luminar la nit amb nosaltres?
1: No m'agrada volar, àvia.
2: Però per què no t'agrada? Ni volar ni tan sols la teva llum.
1: Doncs perquè de sortir, si amb la llum que tinc mai podré brillar com la lluna. La lluna és gran i brillant i jo al seu costat no sóc res. Sóc tan petita que al seu costat no sóc més que una ridícula espurna. Per això mai no vull sortir de casa i volar, perquè mai brillaré com la lluna.
2: Ai, petitona meva, hi ha una cosa de la lluna que has de saber.
1: De la lluna? I què és el que he de saber de la lluna?
2: Has de saber que la lluna no té la mateixa llum totes les nits. La lluna canvia cada dia. Hi ha nits que està radiant, en canvi d'altres s'amaga. La seva brillantor desapareix i deixa el món sumit en la més profunda foscor.
1: Àvia, això que dius, de debò que hi ha nits en què s'amaga la lluna?
2: És clar que sí, bonica. Hi ha nits en què la lluna és enorme i altres es fa invisible. La lluna no sempre brilla amb la mateixa intensitat. La llum de la lluna depèn del sol. En canvi, tu, petita, sempre brillaràs amb la mateixa força i ho faràs amb la teva pròpia llum.
0: A partir de llavors, la petita cuca de llum va sortir cada nit a volar amb la família. I així va ser com va aprendre que cadascú ha de brillar amb la seva pròpia llum.

0: I després de viatjar fins a Tailàndia amb la petita cuca de llum, tornem cap a casa per descobrir un conte d'aquells de tota la vida.
1: Un d'aquells contes clàssics que tant ens agraden. La protagonista és una formigueta molt xerraire que, anant a comprar, oh, té la mala sort de patinar amb el gel i prendre mal en una poteta.
0: Oh, pobra formigueta. Se l'emportaran a l'hospital amb l'ambulància?
1: I tant, Lluís. Però pel camí cap a l'hospital, la formigueta no para de mirar per la finestra i de preguntar-se qui és el més fort del món, si el gel, el sol, el vent, la muntanya, el gat o el gos.
0: Ai, és una història divertidíssima i plena de ritme per jugar a no empatullar-se amb la llengua. Pareu bé l'orella que arriba el conte de la formigueta.

0: Una vegada, la formigueta va sortir de casa per anar a comprar. Va patinar amb el gel i es va trencar la pota.
1: Uf! Quin gel més fort que m'ha trencat la poteta!
0: Va venir l'ambulància per portar-la a l'hospital i quan va arribar i la pujaven a la llitera al sol, ja havia fos el gel.
1: Vaja, el sol és més fort que el gel que m'ha trencat la poteta!
0: En aquell moment, un núvol va tapar el sol.
1: Mira per on! El núvol tapa el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància va seguir el seu camí sense la sirena, perquè no era greu. Es va aixecar el vent que va escombrar els núvols a dalt del cel i feia vinclar els arbres al costat de la carretera.
1: Quin vent més fort! S'emporta els núvols que tapen el sol, que fos el gel que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància es va ficar en un túnel i al sortir per l'altre cantó, res es movia.
1: Oh, el vent no arriba a aquest costat. La muntanya no ha deixat passar el vent. És més forta que el vent que s'endú els núvols que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la meva poteta.
0: Al sortir del túnel va veure un ratolí que desapareixia dins de la paret i se'l va imaginar ficant-se dins de la muntanya i travessant-la de cantó a cantó.
1: Mira aquest petitó! Travessa la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta. És el més fort.
0: Al cap d'una estona, l'ambulància es va aturar per posar benzina. A la benzinera, la formiga va veure com passava un gat portant un ratolí a la boca.
1: És clar, els gats mengen ratolins i són més forts que ells, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: Encara no havia acabat que el gat va fer un salt i va sortir corrent. Darrere seu va aparèixer un gos llançat a tota marxa i amb la boca ben oberta. La formiga es va emportar un ensurt per lo ràpid que passava tot i va dir...
1: El gos és més fort que el gat, que es menja els ratolins, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: El gos va tornar al cap d'un moment amb la llengua fora, xinutxano. Es va obrir la porta de la benzinera i va sortir una dona amb un pal cridant al gos que deixés en pau a la mixeta. Va clavar-li un cop i el gos va sortir corrent i udolant.
1: Això sí que no m'ho esperava! El pal és més fort que el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol i que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: La dona es va passar una estona cridant al gat, que no va aparèixer. Enfadada, va llançar el pal a la foguera que hi havia en un bidó on s'hi cremaven deixalles. El pal, en un moment, es va encendre.
1: El foc! El foc! Aquest sí que és fort, doncs. Crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'han trencat la poteta.
0: L'ambulància ja havia emplenat el dipòsit i el conductor sortia quan va començar a ploure. En un moment va fer un xàfec que no deixava veure res. Dins l'ambulància, el conductor va esperar que amainés. Quan la pluja ja no era tan forta, la formiga va veure que el foc s'havia apagat.
1: L'aigua és més forta que el foc que crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: L'ambulància es va posar en marxa i la formiga anava donant voltes a tot el que havia vist. La pluja va parar i quan l'ambulància es va aturar en un estop al costat d'un prat, una vaca bevia en un abeurador, ple a vessar, amb una parsimònia i lentament.
1: Caram! La vaca es veu l'aigua! És més forta que ella que apaga el foc, que crema el pal, que atonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: A l'arribar a l'hospital, a la formiga li varen oferir un vas.
1: Què és?
2: Llet de vaca. Se't posarà bé.
1: I com ha vingut a parar aquest vas?
0: L'infermer es va mirar la formigueta, pensant que el cop li havia tocat el cap en vez de la poteta.
2: El granyer l'ha munyit, ha guardat la llet, l'ha venut a la central lletera i d'allà a la botiga.
0: La formigueta, mentre bevia la llet amb les pastilles que li havien donat, va sentir que els ulls se li aclucaven mentre anava dient:
1: el granger sí que és fort. Treu la llet de la vaca que es beu l'aigua, que apaga el foc que crema el pal, que atonyina el gos que empaita el gat que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: I en somnis veia un granger munyint i una dona que li deia que s'afanyés i uns nens corrent al voltant que...
3: I per tancar la nostra sessió d'històries d'avui, anirem a cercar l'últim conte del programa 593, tot un clàssic de les faules de sempre.
4: És una d'aquelles històries que han passat de pares a fills i de fills a nets. Ens parla d'un pagès que, un bon dia, descobreix un miracle al seu galliner. És una gallina molt especial que no pon uns ous normals, sinó ous d'or pur.
3: Ous d'or pur? Carai, doncs aquell pagès devia ser l'home més ric del món.
4: Doncs sí, però de vegades la llista de desitjos no té fons. I quan ens entra la cobdícia i volem tenir-ho tot massa de pressa, ai, podem acabar perdent el tresor més gran que tenim.
3: Un conte ple de saviesa per recordar-nos que hem de saber valorar i cuidar allò que tenim el dia a dia. Tanquem el llibre per avui amb la faula de la gallina dels ous d'or.

0: Com a tots els pobles de muntanya, en aquest hi havia una granja on vivia un pagès molt pobre. Tan pobre, que gairebé no tenia ni per menjar. No tenia ni menjar per les gallines, i aquestes pobres ni tan sols posaven un ou cada dia. El pobre home no pensava en una altra cosa que com fer-se ric per poder donar-se tots els capritxos que volgués.
1: Que arribo a tenir mala sort. Fa tant de temps que sóc pobre que gairebé no me'n recordo de com és un pollastre ben fet al forn. Com m'agradaria ser ric, desitjaria ser molt ric i poder fer el que vulgués.
0: Tant i tant es queixava que els seus laments van arribar a les oïdes d'un gnom del bosc. I com els gnoms són éssers màgics, tan bon punt va acabar el pagès de pronunciar les seves paraules, el gnom es va aparèixer màgicament davant d'ell.
1: Però qui ets tu? D'on has sortit?
2: Sóc un gnom del bosc. He escoltat les teves lamentacions i estic aquí per concedir-te un desig. Ets pobre i vols sortir de la teva pobresa, oi? Doncs el teu desig s'ha concedit. A partir d'ara, aquesta gallina pondrà un nou cada dia. Però no serà un nou com la resta, serà un nou d'or.
0: No li va donar temps al pagès de preguntar-li res més al gnom, que aquest ja havia desaparegut. De la sorpresa que havia tingut l'home, va quedar una mica marejat, així que va marxar a dormir. L'endemà al matí va anar a donar el poc menjar que tenia a les gallines. Però quina sorpresa que va tenir quan...
1: Què és això que brilla tant? Volgant Déu, si és un ou d'or! La gallina ha apostat un ou d'or!
0: No s'ho podia creure! La gallina havia posat un ou d'or! Va comprovar que realment fos un ou d'or i va veure que sí, que era un ou d'or massís. El va posar dins d'una cistella i se'n va enfilar camí avall cap al poble. Una vegada va arribar a la ciutat, es va acostar a unes de les parades del mercat i va ensenyar-li el seu ou a un mercader.
3: Quina meravella, oh! Mai havia vist una cosa igual. És molt d'or el que teniu vos. Us ho compro per 10.000 reals. Què en dieu?
1: 10.000? Dieu 10.000 reals? Teniu, és vostre.
0: El pagès, molt content, va tornar cap a casa seva amb el seu sac de diners. 10.000 reals eren molt més del que podia guanyar cada mes amb els ous de les seves gallines. L'endemà, al matí, altre cop va anar a donar menjar a les gallines. I un altre cop es va sorprendre que al costat de la mateixa gallina del dia anterior hi havia un nou ou d'or. El va tornar a posar a la cistella i va baixar de nou al poble amb la intenció de vendre l'ou d'or. I així van anar passant els dies. Cada dia la gallina posava un ou d'or i el pagès baixava al poble per vendre'l a un dels mercaders. D'aquesta manera, al cap de molts dies, casa seva s'anava emplenant de sacs i sacs plens de diners, però el pagès no en tenia prou i sempre volia més i més i més.
1: Vull més, molts més, que la casa s'ompli de diners per tots els racons. Però com s'ho ha de fer aquesta gallina per posar els ous d'ors? Ah, caram, si ho sapigués, podria fer que posés més i fins i tot que la resta de les gallines posessin els ous també d'or. Així en guanyaria més i més i més diners.
0: El temps anava passant de manera que el pagès s'anava fent molt ric, tan ric, que el poble i rodalies ja el consideraven la persona amb més diners de tota la comarca. Un bon dia, tornant de la ciutat, mentre enfilava camí amunt, va venir-li al cap una idea.
1: Si la gallina fa un ou d'or cada dia, deu ser perquè té una màquina a dins que fa ous d'or.
0: No es va ni parar a pensar si la seva idea tenia gaire sentit. Tan bon punt va arribar a casa, va dirigir-se al corral de les gallines, va agafar la gallina dels ous d'or i li va fer un tall de dalt a baix. I sabeu què? Dins de la gallina no hi va trobar res. Era una gallina normal. El pagès es va deixar portar per la seva avarícia i va matar la gallina i mai més va tornar a tenir cap ou d'or. Voler més i més diners no li va aportar cap cosa bona i el va retornar a la pobresa. I conte contat, conte acabat.
4: Mira, Lluís, estava en una cafeteria del nostre poble, Sant Pere de Riudebitlles. Hi havia dues persones que parlaven i cada vegada aixecaven més la veu. Semblava que la conversa no anava prou bé.
5: Carai.
4: Un home, el que semblava més gran, en un moment donat diu: «I a què treu cap això?»
5: Uh-huh.
4: Van continuar el que semblava més una discussió que una conversa normal. Òbviament, no vaig fer el tafaner, però em va cridar l'atenció l'expressió «treure cap». Feia molt, molt de temps que no la sentia. M'agrada recordar paraules o expressions que van quedant en l'oblit.
5: Doncs sí, Mercè, aquesta expressió ja la tenim una mica oblidada. I és una llàstima, perquè són paraules genuïnes, autèntiques, que formen part de la llengua catalana i no les podem deixar de perdre. Podríem dir «a que treu cap que no li parlis», i es referim a «per què no li parles» o «què vols aconseguir no parlant-li». Sigui com sigui, ja tenim una altra paraula o expressió recuperada en el nostre diccionari particular. Mercè, ens anem a la biblioteca?
4: I tant.

0: Mira, Lluís, he llegit al Facebook una boníssima reflexió de l'escriptora Alba Castellví i penso que això ens portarà a la recomanació del conte d'avui. Ens diu l'Alba que dir que no als nostres fills i filles de vegades és complicat. Afegeix frases que ens conviden a reflexionar com per què és tan difícil dir que no als nostres fills i filles? I moltes vegades acabem cedint encara que sabem que no ho hauríem de fer. I continua l'Alba. No, avui no hi ha més pantalles. Plora, insisteix, s'enfada. I això cansa.
1: Això em sona.
0: Bé, Lluís, em penso que ja t'he donat prou pistes perquè desvetllis el títol del conte que avui recomanem.
1: I tant, Mercè, i tant. Estem parlant del conte quan em dius que no. Quan em diuen que no, m'enfado. Quan em corregeixen, m'enfado. Quan no puc fer el que vull, m'enfado encara més. Però quan m'abracen, em calmo. Per què? Si mai em diguessin que no, seria un petit desastre, oi? Ai, és un conte per a petits i grans, per aprendre a posar límits i acceptar-los.
0: I en realitat, el problema ja no és dir que no, sinó que moltes vegades ens costa sostenir la seva frustració. No volem que s'enfadin. Tenim por de fer-ho malament. Estem cansats, volem evitar conflictes. Ens acaba dient l'autora que, si t'has preguntat com dir que no sense perdre la connexió, aquest llibre és per a tu i el teu infant.
1: Així doncs, recomanem el conte Quan em dius que no, un llibre per reflexionar sobre els límits, la frustració, el conflicte, l'afecte i l'amor que hi ha darrere els límits que ens posen. Un conte d'Alba Castellví i Albert Arrayàs, editat per Estrella Polar i recomanat per a nens i nenes a partir de 2 anys.

0: He matat una formiga.
1: Carai, ara que estava xalant tant amb el programa, ja s'acaba?
2: Sí, és clar. Malauradament, Mercè, tot té un final. Ai, però com sempre, ho farem d'una forma ben divertida i amb molt de ritme. I com que avui hem tingut la història d'aquella formigueta tan eixerida, marxarem escoltant a la Lali Vigut a la seva cançó La vida secreta de les formigues.
1: No falteu a la cita la propera setmana a aquesta mateixa hora, perquè tindrem molts més contes per explicar-vos. Ja sabeu que ens podeu escoltar a la vostra emissora local i arreu de Catalunya i Andorra gràcies a la xarxa de comunicació local.
2: Us diem adeu amb moltes ganes que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.

posaria el meu dit i em presentaria als seus amics i al seu germà petit. I després de xerrar una estona, coneixeria el seu gos pulgó de nom Perry Perry i aniríem a pescar a un bassal molt i molt i molt petit. Pescaríem àcars, esclar, que són més petits que les formigues encara.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa,

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Quan ha de durar l'amor, qui té la resposta, que sembla que ens...

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona. Il·lusiona't.

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: No, 3, 2, 1.

0: Ja, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència! El teu amor és l'energia.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Viu la ràdio. Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
1: Comencem Cara B. L'Òscar Blader i en Xavi Vives us seleccionen música de qualitat a Ràdio Argentona.
2: Molt bones a tothom.
3: Una setmana més, arrenquem Cara B.
2: Som-hi.

0: Hem començat amb els de Black Crowes i el tema Star Star, que aquest estiu em van sorprendre i molt, veient-los en directe al Festival Cruïlla.
1: Bon grup. I continuem també amb intensitat amb Muse, acompanyats en aquesta ocasió per Larry Golding.
0: Amb el tema del seu treball Hush.

0: Va ser una mica la distorsió, però no l'actitud, amb els The Strongs.
1: Rock de Nova York, ara en versió més tranquil·la, escoltem Falling Out of Love.

0: Tornem a la cançó d'aquí amb Caim Riba i Teresa Nogrón.
1: D'un treball publicat recentment que recull la memòria i les lletres de l'àvia Clementina. Escoltem el tema Només cal un nom, Clementina.

0: una mica més de jazz, però aquesta vegada del 1959. Un quartet que amb aquest tema va fer història, Take Five.
1: I tant, dels Dave Brubeck Quartet, i un tema que no necessita presentació, un dels clàssics que sempre mereixen ser escoltats.

I ara el tema Don't Lose My Number, de l'àlbum Serious Hits Live, de Phil Collins, que està passant per moments molt difícils.

0: i continuem amb Olivia Dean.
1: Una nova manera d'entendre el soul i el pop, elegant, càlida i sense necessitat d'exagerar. Escoltem Something in Between.

0: I tornem cap al Mediterrani amb el darrer treball de Maria Mar Bonet, una de les imprescindibles per entendre la nova cançó.
1: Punxem la cançó S'aigua o no, on l'aigua, la llengua i la reivindicació femenina tornen a tenir un paper central.

0: Una mica de rock electrònic amb Arab Stab i el tema You, You, You.
1: Entrem en un territori més cru i introspectiu i amb aquesta manera tan particular dels Arab Stab en convertir en cançons les relacions, la incomoditat i la vida quotidiana.

0: I tornem a l'energia punk rock de la mà de Green Day i el tema I'm Never Gonna R.I.P.
1: Els Green Day acaben de publicar un recopilatori que inclou 4 temes nous. Aquest que hem escollit és la banda sonora d'una pel·lícula de comèdia que han produït.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM.
2: Mentider.
3: Mentidera tu.
4: Mentidera.
3: Mentidera.
2: Sí, què? Que no t'agrada?
5: El cercle dels mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
3: Mentides, mentides i més mentides.
6: Benvingudes i benvinguts al cercle dels mentiders, el vermut de contes de la ràdio. Jo sóc l'Albert Estengre i sort en tinc de la col·laboració d'en Joan Carles Martín.

0: En aquesta temporada estem fent unes entrevistes per saber ben bé com estem tots plegats amb els contes. No només si ens agraden o no, perquè en principi sí, en general a tothom agraden, sinó si ens n'havien explicat. Avui tenim a l'estudi a dues persones. La primera de totes és la Carme Fons, que és col·laboradora de la ràdio, que temps enrere havia fet un programa que es titulava...
1: Ah, i ara què?
0: Exacte, ah, i ara què? Hola, Carme.
1: Hola, què tal?
0: Parlem també d'en Jordi, Jordi Recolons, que és fuster, i que també ens parlarà dels contes, perquè tant en Jordi com la Carme comparteixen vida i dues filles de fa molts anys. I aleshores això és el que ens agrada a l'hora de parlar de contes, perquè és un tema que s'hi adiu, tenir fills i els contes.
2: El cercle dels mentiders.
0: Us en explicaven, de contes, quan éreu canalla?
3: Jo no tinc el record, de que me n'expliquessin. Jo me'n recordo que n'explicaven a la meva germana, que és més petita, i d'ella sí que me'n recordo que n'hi explicaven, o Castelló inclús n'hi explicava, però que a mi me n'expliquessin no en tinc el record.
0: Bé, hem de dir que tant en Jordi com la Carme són d'una generació dels anys 60, però és que ho dic perquè la gent més jove aleshores sí que n'hi explicaven de contes, i en canvi la gent de la nostra edat sembla que cada vegada... que és molt poca gent a qui li explicaven de contes, i tu, Jordi, m'estàs dient que no te n'explicaven.
3: No. No. El meu pare anava a treballar, i el veia que anava a treballar, tornava, al vespre ja cansat, es posava de sopar i a dormir. No tenia temps d'explicar el
0: conte. I la teva mare?
3: Bueno, la meva mare estava a casa, però també portava tota la família i tot, i era com si no hi hagués temps d'explicar un conte. Abans es feien altres coses que explicar un conte.
0: I amb la teva germana quants anys et portes?
3: 5 anys.
0: 5 anys, i amb aquests 5 anys sembla que sí, que n'hi explicava.
3: Bueno, hi ha la meva germana... la segona germana, però la més petita, ja ens portem 10 anys.
0: 10 anys.
3: Llavors ja és diferent.
0: Sí, ja va canviar una miqueta la cosa. Sí. I tu, Carme, te n'explicaven de canalla?
1: Jo no recordo. Jo recordo llegir davant de l'estufa la Bíblia.
0: La Bíblia és un llibre, és un compendi de moltes històries.
1: Històries, segurament.
0: Si tu ets creient, doncs és religió, però per la gent no creient són històries mitològiques, si tu vols.
1: I la Heidi.
0: I la Heidi.
1: La Heidi amb llibre... Jo recordo coses dels contes de la Heidi que van venir ganes de menjar formatge, per exemple, perquè quan explicaven que el formatge el posaven al foc i es desfeia i tot això, això ho recordo, però clar, fins que no vaig aprendre a llegir.
3: Bueno, la Heidi va ser...
1: En pel·lícula.
3: La nostra generació,
1: en pel·lícula. Pel·lícula.
3: Doncs quan hi havia la Heidi, tothom mirava la Heidi.
0: Sí. Home... I després en Marco.
3: Marco. A mi m'agrada més en Marco que la Heidi.
1: No, a mi la Heidi em va encantar. Però jo ja havia llegit el llibre. Haver llegit el llibre abans, ja anava predisposada, ja sabia el que anava a veure. I a mi el llibre em va encantar i la pel·lícula també em va agradar. Però ja venia amb tota la història que jo ja havia llegit. Per tant, el que no veien a la pantalla, jo ja ho tenia al cervell.
0: I són les històries que us van marcar una miqueta
1: d'així. Sí, ja veus.
0: Sí. Molt bé. Però jo, parlant així a fora de micro abans d'entrar a l'estudi, també m'havíeu dit que de contes, en tot cas, a casa vostra... Els contes ja han tingut presència, perquè vosaltres sí que n'heu explicat als vostres filles.
3: Sí, bueno, nosaltres havíem llegit de contes a les nostres filles, però també a vegades n'inventàvem de contes, no? I potser els agradava més els que inventàvem que no pas llegir un conte allà davant d'ells.
0: I per què us va semblar de llegir-ne o d'explicar-los contes quan a vosaltres no us ho havien fet?
1: Jo és per una estona d'estar tranquils... després del dia, de la jornada, de la feina, de l'escola i de totes les activitats, estar una estona amb ells. El que passa que a vegades el dia a dia no t'ho deixava fer 100%. Tot i així, sempre abans d'anar a dormir o explicàvem històries o llegíem un conte. O feia jo o feia en Jordi.
3: Bueno, i també és una manera d'educar, explicar un conte. Perquè tu pots explicar una història, però dins de la història haver-hi un resum d'una vida que tu vols que sigui la que facin ells, no?
0: És a dir, transmet uns valors.
3: Transmet uns valors, això mateix.
1: I com a pare, també et sembla, o com a pares i mares, et sembla que ho vols fer d'una altra manera, tenir un tacte més tu a tu amb el teu fill.
3: Més proper.
1: Que segurament els pares nostres no van poder-ho fer per les circumstàncies, per l'època i per tota la postguerra i tota la història, i tu vols fer-ho diferent. I ho fas diferent, i després, jo ara justament... vaig preguntar, Us en recordeu dels contes que us explicàvem a les nostres filles? Una té 38 anys i l'altra 30. No se'n recordava que jo havia llegit contes que els havia explicat històries, que ens vam inventar uns personatges, no. Se'n recordava més aviat d'en Jordi.
3: De mi, sí.
1: Però de mi no, i dic, ostres, doncs mira que a vegades havíem fet sacrifici per explicar un conte i ens costava perquè venies de música, no sé què, i amunt i avall, i mira, i no se'n recorden. Però jo dic, en algun lloc està, perquè sí. En algun lloc ho tenen.
0: Segur que sí.
3: Bueno, se'n recordaven que jo els explicava contes. El que passa és que jo explicava contes inventats, llavors els contes començava... Això és el que diuen elles, que tenen el record, eh? Començava molt bé el conte, tot era molt maco, molt bonic, uns prats plens de flors...
1: Uns angelets,
3: uns ocellets que volaven, i allò s'anava complicant, llavors ja sortia un llop amb els ulls vermells que estava amagat darrere l'arbre, i allò s'anava complicant, i llavors agafaven una mica de por. Això és el que diuen elles, a preguntar-los i m'ho van comentar.
1: Per això se'n recorden.
3: Per això se'n recorden, tanmateix.
1: Pues mira, encara bo.
0: I quin conte...
1: O sigui, exactament quin conte explicava, no perquè me'ls inventava. Jo hi havia dos personatges, a la petita, per exemple, la Marina, que era en Marcel i la Marina. I els explicava en Marcel, pues jo que s'he anat a l'escola... Però m'inventava, no sé exactament, eren historietes, històries d'un dia, per exemple. I bueno, ella ho seguia, i ho seguia amb molta il·lusió. Això no la petita, que no se'n recorda, però vaja, és igual. Jo li vaig explicar. I a la gran, jo recordo d'explicar exactament el llibre, tal com ho deia el llibre, amb el llibre davant, tots els dibuixos, i a la que canviaves una frase, ja et deia que no ho deies bé. I això que no sabien llegir. Perquè et deia, no, mama, que no ho estàs dient bé. Que ho has d'escriure... No ho dius igual, no ho dius igual, no ho dius igual. I havies de llegir-ho exactament com posava el llibre perquè ella se'n recordava que sempre havia de dir el mateix a la mateixa manera. I, bueno, per això al final em vaig acabar inventant personatges i així. Bueno, els meus personatges van ser sempre amb la Marina. Amb la Irene no, però amb la Marina sí que em vaig inventar aquests dos. A Marcel i la Marina i tota una història. I mira, i m'inventava que avui han anat a l'escola, han trobat un gat o el que sigui. Qualsevol història era bona per explicar, jo què sé, i un riure, i acabar dormint, perquè la cosa era perquè acabés dormint. Tot i així, estem parlant dels contes amb els nens. Jo, fins que l'Albert no va començar a explicar contes amb els adults, vaig quedar al·lucinada, perquè jo amb els adults no havia pensat mai que ens expliquessin contes.
0: Vale. Aquí era el pròxim tema que volia tocar. Els contes per adults, vosaltres sabeu, i si no us ho dic jo ara, si és que no us en recordeu, perquè segur que us havia dit alguna vegada, que els contes no neixen per ser explicats per la canalla. Els contes neixen per ser explicats. No, la canalla no tenia cap importància. I aleshores, fa 300 anys, n'hi va haver un que sí, que va voler explicar els contes que anaven pel món, els va voler explicar per la canalla i els va retallar una miqueta. I aquí neix, d'alguna manera, la literatura infantil i juvenil, però tota la vida hi havia hagut contes per adults. Us agraden? N'heu sentit?
3: Sí. Jo inclús volia una cosa. Jo em sembla que quan explicava un conte a les meves filles, ara tinc la sensació que ho explicava més, com si el que m'escolta fos una persona adulta que no fos que una persona
1: segurament.
3: Més petita.
0: Pot ser.
3: I acabàvem sempre el conte amb una cançó que ens vam inventar, que deia, llum no vinguis, perquè si vens t'estirarem de la cua i llançarem el vàter.
1: Clar,
3: i acabàvem el conte sempre d'aquesta manera i el llop el llançàvem i tots contents i contents.
1: Sí, però les meves filles se'n recorden d'aquest l'aralà, d'aquest tros,
3: sí.
1: Sempre ho diuen, llop no vinguis, que si vens et tirarem
3: de la
1: cua i el llançarem al vàter.
2: Ràdio Argentona.
4: Ràdio Arenys.
0: I quin conte ens voldríeu explicar?
1: Bueno, jo no sé, jo he mirat així per sobre, clar, uns llibres, perquè jo molts ja eren molt antics i alguns els vam tenir que llançar perquè vam tenir una història i no els tenim físicament, que avui es poden trobar tots, eh? Però he agafat un d'en Groguet, més que res perquè també va haver un moment que els contes van ser... van començar a ser més interactius i van començar a venir a casa contes xulos. Xulos en quant a que nosaltres quan érem petits només hi havia els de tota la vida, els de Ferrandiz, del dibuixant,
0: sí.
1: I els típics de la caputxeta, els 4, 5, que tots sabem. Que resulta que ara tampoc estan interpretats d'una altra manera, que nosaltres en aquell moment no ho veiem bé tot bé, eh? Però ara, si et profundeixes, te'n dones compte que segurament hi ha contes que no els havíem d'haver llegit, però nosaltres no ho sabíem. Tampoc hem sortit tan malament, havent escoltat aquests contes o llegit, però nosaltres els vam llegir a les nostres filles. Però en l'època ja dels 80, 90, van començar a sortir contes amb uns interactius xulíssims, i ara en porto un que és molt senzill, però en tenim un que es porta, que és com es munten unes casetes, que el que de menys és la història, més que res l'imaginació. Tots aquests contes que hi ha roba per penjar, tot de trossets, és molt xulo això també, eh? És molt xulo. I aquest, el Groguet, més que res perquè bueno, està una mica fet servir, però també així forma part de la història, en Groguet bueno, és un pollet que busca germans, i bueno, i els germans i els amics a vegades no poden ser igual que tu, i això és bo, no és dolent.
0: Doncs molt bé, ens agrada molt estar parlant amb vosaltres dels contes, si voleu dir alguna cosa més.
3: Sí, bueno, això de contes per gent adulta ja,
0: sí.
3: Si tu t'ho mires bé, la Caputxeta Vermella, els Tres Porquets, si tu els adaptessis una mica a la gent adulta, llavors no sé si es van adaptar aquests contes a la gent infantil,
0: sí.
3: O va ser al revés.
0: No. El primer que has dit.
3: Si tu mires ben bé la Caputxeta Vermella, el sentit d'aquest conte és totalment adult.
0: Sí.
3: Perquè potser el sentit concret d'allò un infant no el pot entendre, verdaderament.
0: La Caputxeta Vermella concretament és una història que si tu tires enrere...
1: De por.
0: D'abusos i...
3: Sí.
0: Sí, evidentment. Sí, sí, sí. Evidentment, i d'advertiment a la gent jove.
3: Sí.
1: Vigileu.
0: Hi ha moltes versions de la Caputxeta Vermella, vull dir que...
1: No sé si sempre havia d'acabar igual.
0: Bueno, no ho sé, però aquest... És que has obert un meló, eh?
3: Sí, és que ara no acabaríem, aquesta entrevista.
0: No. Concretament, hi ha aquell conte que també és un clàssic, que és la Bella Dorment, que la princesa s'adorm i al final la príncep li fa un petó. Però és que aquest fer un petó a la princesa i casar-s'hi... És una drecera per acabar la història, perquè al final sí, es van casar, però petó no n'hi va haver. El príncep era una mica cràpula i aleshores, entremig, hi van haver altres històries...
3: Que no s'han escrit.
0: I, sí, que s'han escrit, sí.
3: Però no s'escriuen per explicar amb un nen?
0: No, i dos fills entremig, també. Eh? Vull dir que hi ha altres coses. I el príncep, de vegades, hi ha versions en què és príncep, hi ha versions en què és rei i casat, i que li fa el salt a la dona. Vull dir que, bueno...
1: Deixem-ho aquí, ja és un altre capítol.
3: No sé si els nostres pares eren conscients de quan llegien aquest conte
0: no.
3: De que volia dir el que volia dir.
0: No ho crec, la veritat, jo tampoc ho crec. Bé, voleu que us expliqui algun conte?
1: Sí, home.
3: Sí.
0: Quin?
1: Explica'n un de tradicional, perquè ara fa anys que no l'escolto, per exemple.
0: Doncs bé, moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies, Carme, per haver vingut a compartir aquesta història. Vaja, aquesta estona amb nosaltres.
1: Molt bé, moltes gràcies i per molts anys al programa.
3: Molt bé, gràcies.
0: Adéu-siau.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura. I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
0: Tot són mentides, perquè són històries empescades. El que passa és que és allò que diem sempre. Les històries no fan altra cosa que parlar de les coses que fem. La gent s'inventen passatges i anècdotes i tal, però al capdavall és el mateix. Potser reconeixereu algú en alguna d'aquestes històries. Jo no ho sé. Bé, començarem amb la història d'un mossèn. Un mossèn que va anar a una església, a una parròquia, on hi passava una miqueta de gana.
5: Hi havia una vegada un mossèn que no parava de dir-li que sí a la majordona. I aquesta tenia tota la raó, no us penséssiu pas. La majordona no parava de dir-li: mossèn, que aquestes festes de Nadal hem passat gana, i la feligresia, tota la gent que veia missa perquè se'ls beneeixi, doncs no hi pensen amb la nostra taula. I tant vostè com jo ens morirem de gana aquí tot dient missa. Sí, serà una mort molt santa, però serà de gana. En mossèn ja ho entenia, del bisbat no arribaven pistrincs. I vet aquí que el mossèn un dia, com que la majordona no parava d'apretar, passat festes de Nadal, just la setmana abans de Sant Antoni i de la beneïda de les bèsties, va dir-ho en l'Anna la Trona. Estimats, estimades, Sant Cerni, el patró d'aquell poble, Sant Cerni passa gana. Penseu que si Sant Cerni passa gana, marxarà. I si ens quedem sense Sant Patró, aquí no hi haurà misses, ni beneïdes, ni res de res. Penseu i porteu-li menjar a Sant Cerni. Tothom va fer l'orni, i aquella setmana ningú li va dur ni una engruna a Sant Cerni, i el cap de setmana següent, que justament caiem diumenge, el dia de Sant Antoni, el 17 de gener, vet aquí que tothom va anar al davant de l'església amb tot el bestiar per ser beneït. I el mossèn no sortia. Coi, el mossèn no surt. No hi és. Escolta, noi, vés a buscar el mossèn. I varen anar. I el mossèn va sortir per la finestreta del costat de l'església, allà de la rectoria, i va dir que no sortiria a beneir fins que no trobessin a Sant Cerni. Fins que no el trobessin. El mossèn va dir que Sant Cerni s'havia hagut d'espavilar perquè havia passat tanta gana aquella setmana que no s'hi va quedar a l'església. Tothom de seguida va entrar de dret a veure si era veritat que Sant Cerni no hi era, i Sant Cerni a l'altar major no hi era, havia desaparegut. La gent, escolta, no ho entenien. Es varen passar mig dia, fins passada l'hora de dinar, buscant el sant per aquí, per allà, per més enllà, i al capdavall el varen trobar, Sant Cerni, en una feixa on hi havia faves, com si les agafés les faves, i tothom va entendre que això era veritat, que Sant Cerni passava gana. El varen tornar a l'altar major, i amb el sant, arran de l'altar major, hi varen portar ple de menjar. I d'ençà d'aquell dia, a Sant Cerni no li va faltar res de menjar. I de passada també es varen atipar el mossèn i la majordona, que varen estar molt contents, molt, molt. Va ser tota una troballa, allò de que els sants de tant en tant passessin gana.
0: Bé, ara els mossens ja no passen gana. Bé, ho espero que no en passin de gana. Pobres, amb els pocs que hi ha. Bé, la qüestió és que no us penséssiu pas que només eren els mossens els que passaven gana. No. Hi havia un altre col·lectiu que eren els estudiants, que també déu-n'hi-do la que passaven de gana. Avui en dia espero que no passi gana ningú, però abans els estudiants, sí, com que tenien pocs pistrincs, pocs quartos, pocs diners per anar pel món, i moltes vegades venien de cases amb pocs sous, s'havien d'espavilar per anar a estudiar. Bé, per anar a estudiar i, entremig, per menjar. I aquest és el cas d'aquests estudiants de Vic.
4: I ara, un conte.
5: Aquells nois passaven gana. Eren estudiants i anaven cap a Vic. Venien de casa i veien a venir que allà a Vic, a l'escola, a l'estudi, a la universitat, en passaríem més de gana. Ai, i com ens ho farem si no tenim quartos? Què menjarem quan hi arribem? Coi, en allà varen veure al seu davant, en el camí, un home que anava amb dos ases. Anava cap al mercat, els dos ases carregats. No sabien ben bé de què, però varen pensar que alguna cosa en traurien, si més no, per menjar. Potser per vendre i tot. No eren lladres, però tenien gana. L'home anava així tot cot, cap cot. I de la mateixa, la mateixa ganya feien els dos ases que anaven al seu darrere, un lligat a l'altre. Els dos estudiants varen pensar que, a més d'atipar-se, es divertirien. Varen deslligar, sense que l'home ni l'ase se n'adonés, varen deslligar el segon ase, se'l varen endur, el varen amagar, i en lloc del segon ase hi varen lligar a un d'ells dos, que feia la cara així trista. Al cap de ple de passes endavant, aquell home es va girar a veure com anaven els ases, va veure el primer ase molt bé, i després, en lloc del segon ase, hi va veure l'estudiant lligat amb la corda de l'ase. Se li va acostar i li va preguntar: «Ei, noi, què hi fas tu aquí? Surt aquí, on és el meu ase?» I aquell noi, en allà mateix, es va posar a plorar. «Ai, dispenseu-me, ja veig que ningú us ha avisat, però sóc jo. Què vol dir que ets tu? Sóc jo, aquell ase que vos teníeu i lligàveu aquí. Què vol dir que ets tu?» I el noi, que no parava de plorar i entendria d'aquesta manera en aquell home, li va explicar que ell era ase, que pels seus mals pecats Déu Nostre Senyor l'havia castigat a ser ase durant una bona temporada d'anys. I vet aquí que ara Déu l'havia perdonat. I per això s'havia tornat un noi i que li demanava perdó. Perdó, perdó, perdó, si us plau, disculpeu-me, perdoneu-me, tal com Déu nostre Senyor m'ha perdonat, i deixeu-me anar, que ara ja no sóc a casa, que ja he purgat tots els meus pecats. I aquell home entendrit, entremig de tal plor, i esclar, si li parlava que Déu l'havia perdonat, ell va pensar que no era ningú per desfer allò que Déu havia destinat. I li va dir, vés. L'home es va quedar amb un pam de nas, sense un ase, i amb el problema d'aconseguir-ne un altre. Va arribar a Vic, i després de fer allò que havia de fer, bé, la meitat, perquè només tenia un ase per vendre, vet aquí que se'n va anar allà baix de tot, on diuen que hi venien bestiar. I va veure que sí, que venien ases, i va pensar, n'he de comprar-ne un altre. Déu m'ha fet perdre el que tenia, però bé, és Déu. Se'n va anar cap allà i buscant a veure quin d'aquells ases que hi havia li interessava més, en va veure un que li va semblar conegut. Era el seu, que aquells nois s'havien venut. Però esclar, aquell home, què havia de pensar això? Va veure aquell ase, se'l va mirar d'un costat, de tort, de dret, i què sé jo. I veient que sí, que era aquell ase seu, i creient-se que encara era, vaja, que tornava a ser aquell estudiant, se li va acostar i mirant que ningú el veiés, li va parlar a cau d'orella i li va dir, ei, noi, que has tornat a pecar. I així va ser com els estudiants. Si més no, durant una temporadeta, varen tornar a tenir la panxa ben plena.
4: El Cercle dels Mentiders, un programa de ràdio per viure la literatura.
6: Sí, sí, ja ho heu sentit bé, la literatura. I els que els contes tradicionals ho són de literatura. Però no pas d'aquella escrita, sinó d'aquella oral, d'aquella literatura que poleix les històries a partir de que s'expliquen una vegada i una altra encara, la sabidoria de la gent. I la sabidoria de la gent ha fet que, amb el temps, per explicar coses cruentes, dures, on hi ha una agressivitat forta, però que són coses que passen, doncs ha fet que aquestes històries, en lloc de ser protagonitzades per persones, que aleshores seria molt fort, ho siguin per animals. Aquest és el cas d'una història molt antiga que ens parla d'un animal que tenia gana i del que va fer per mantenir-se. És clar, si això ho traslladem a les persones, diríem, home, aquella persona com era, però és clar, un animal també com les persones, és clar. Si té ganes s'ha d'espavilar, i allò que en les persones és imperdonable, en els animals es veu de forma natural. D'aquí ve aquella història de l'agró enganyós.
5: Al capdavall es va morir. Sí, sí, ben mort, de gana, no us ho perdeu, però és clar. Vet aquí que això li va passar a un agró, amb un ocell d'aquells blancs que tenen el coll recargolat amb un vell llarg, punxegut, d'aquells ocells que sempre es posen en els rius, les potes submergides i ells en allà, mirant quiets per despistar en els peixos, perquè es pensin els peixos que són una branca s'hi acostin, i aleshores, quan tenen els peixos ben a la vora, ben a prop, ells amb aquell vell llarg i punxegut, xac, ràpidament els punxen i se'ls cruspeixen, se'ls mengen. Aquesta bró, vet aquí que aquesta agró cada dia baixava de l'arbre i es ficava a dintre de l'aigua, però amb uns ais, uis, oh, oh, oh, tot li feia mal. I és que aquesta agró s'havia fet gran. Era un avi dels agrons, molt vell, i cada vegada que movia una ala o una pota o el coll, clec, clec, clec, ai, quin mal que li feia tot plegat. Un dia, l'agró va pensar que es moriria de gana i que això no podia ser, que havia de menjar peixos d'una altra manera, i es va quedar amb les potes dintre de l'aigua pensant, rumiant. Què puc fer per tenir menjar sense haver de pescar? Perquè és que no puc pescar, perquè tots els peixos se m'escapen. Allà a la vora se li va acostar un veí que tenia. Era un cranc. I el cranc se'l va mirar. Ei, agró, què hi fas aquí, tan seriós? Ai, mira, en aquell moment a l'agró li va venir una idea al cap. Mira, és que estic rumiant i em sap greu perquè aquest estiu farà tanta calor, tanta... Mentida. Diu, tanta calor que aquest riu es fondrà i no en baixarà ni gota d'aigua i em sap greu perquè els peixos que hi viuen, esclar, es moriran. Oh, els peixos eren amics del cranc i el cranc li va saber greu. I què podem fer? Li va dir el cranc i l'agró de seguida no s'ho va rumiar,
7: Diu, mira, vés i digue'ls-hi als peixos que si volen jo l'agró, amb aquest bec llarg i punxegut, si volen, jo els agafaré i me'ls enduré allà dalt de tot de la muntanya, on hi ha un llac on sempre hi haurà aigua. El cranc ho va fer. Tots els peixos es varen posar fent fila índia en els peus de l'agró quiets, pensant que l'agró els salvaria, perquè, és clar, si aquell riu s'havia de secar. L'agró, a poc, que era l'única manera que no li feia mal al coll, a poc s'anava jupint i d'un en un anava agafant un peix i se l'enduia volant. Quan ja el tenien al bec, deien els altres:
8: ara torno, porto aquest company vostre a dalt de tot de la muntanya i ara tornaré a buscar-ne un altre, eh?
7: I l'agró obria les ales i se n'anava volant, volant, volant. I quan ja era més enllà, després d'aquell pic, vaja, que des d'allà on l'agró s'aturava, no es veia el riu. En allà l'agró posava les potes a terra. El peix que tenia en el bec li deia: què passa? I l'agró deia: res, res, no passa. L'agró deixava el peix a terra i aleshores, amb una pessigada, a poc, se'l cruspia. L'agró girava cua i tornava a buscar un altre peix. I així l'agró, durant 3 o 4 dies, es van dur peixos allà dalt, al de la muntanya, fent veure que se'ls enduia cap a un llac, però menjant-se'l, cruspint-se'ls. Al cap de 5 dies, el dia que feia 5, el cranc se li va plantar al davant de l'agró. L'agró estava estranyant perquè aquell dia no hi havia cap peix que fes cua perquè ell el portés, i el cranc li va dir: no, no, avui no vindrà cap peix, perquè he parlat amb ells i, mira, hem pensat que avui em portis a mi, en el cranc, a dalt de tot de la muntanya, en el llac, i així jo veuré els altres peixos. I quan torni, els explicaré com és el llac i estaran tots molt contents. Ai, l'agró va pensar que allò no podia ser, perquè si s'enduia el cranc diria que l'agró se'ls menjava i els peixos no tornarien i l'agró tornaria a passar gana. Mira, que no pot ser, li va dir l'agró. El cranc va insistir: per què no pot ser? Diu: perquè rellisques, no et puc agafar perquè tu ets una closca dura i rellisques. Ah, no passa res, va dir el cranc. Mira, agró, tu estira el coll, que jo amb les meves pinces m'agafaré en el teu coll i tu em portes volant. És clar. L'agró no va pas poder dir que no. L'agró va estirar el coll, el cranc s'hi va enganxar i vet aquí que l'agró va començar a volar amb el cranc penjant. I quan va arribar en aquella roca on sempre se'ls menjava en els peixos, no s'hi va aturar, però el cranc va veure aquella roca i va veure un munt d'espines en allà i li va començar a preguntar: agró, què són aquelles espines? I l'agró, veient que el cranc l'havia descobert, va començar a moure's i a moure's i a remoure's perquè el cranc caigués i quedés estabornit en allà, enmig de les roques de la muntanya. El cranc, però, com que ja va veure que l'agró era un mentider, va començar a apretar, apretar, apretar les pinces en aquell coll. Per què? Doncs, clar, pots comptar, per no caure. Va apretar tant les pinces que l'agró, al capdavall, s'anava ofegant. I ofegant-se, ofegant-se, va anar baixant a poc, fins que va acabar al damunt d'aquelles roques. Sense que el cranc es fes ni gota de mal, però, esclar, l'agró va morir ofegat en allà. El cranc, rere les cules, que és tal com diuen que caminen els crancs, va anar baixant de la muntanya i va anar a veure els peixos i els hi va explicar el que feia el cas, i al capdavall els peixos, tots tristos, d'ençà d'aquell dia, cada vegada que veuen alguna bestiola, ni se l'escolten, ni se la creuen, ni s'esperen a que parli. Cada vegada que veieu un peix, si voleu, mireu d'agafar-lo, però ja veureu que fugen. És per causa de les mentides que els hi han arribat a dir. Ja em podeu ben creure.
9: Mentider.
10: Mentidera, tu.
11: Mentidera.
10: Mentidera.
9: Sí, què? Que no t'agrada?
12: El Cercle dels Mentiders és la rotllana que tots els que escoltem les històries fem al voltant dels mentiders.
0: En aquesta nova temporada volem explicar contes, però també volem explicar els contes que més us agraden, de manera que admetem demandes. Si voleu que expliquem un conte concret, digueu-nos-ho. Truqueu, ens envieu un correu electrònic i aleshores mirarem de gravar aquell conte que més us agrada. O, encara millor, si el voleu venir a gravar vosaltres, l'editarem amb la vostra veu i posarem una música, si és que s'hi escau, i aleshores l'emetrem. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb aquestes històries. Fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Ràdio Argentona. Il·lusiona't. 104.6 FM.

És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència. Federació de Ràdios Locals de Catalunya.

0: Radio Argentona.
1: Radio
0: Argentona. 104.6.
1: FM.

L'amor està molt a la merda. Ties, us ho juro que quan jo era petita, vale, el meu màxim somni era tenir una relació per cuidar-la, per fer-me gran, per créixer.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: FM. Ràdio
1: Argentona.
0: 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Ràdio Argentona.
2: Yeah. 104.6 FM. Mm.
3: Continguts en xarxa.

0: A les portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
1: Si us demanem que us imagineu un legionari romà, segurament us vindrà al cap el típic legionari de tota la vida, un soldat disciplinat, protegit amb una armadura de plaques, empunyant una espasa curta, un escut rectangular vermell i un pilum, és a dir, una estampa immortalitzada pel cinema, la literatura i els còmics. Però si aquest mateix legionari clàssic aparegués en un camp de batalla al segle IV després de Crist, els seus propis companys el mirarien com una relíquia antiquada. Al Baix Imperi, les coses han canviat. L'escut rectangular ha desaparegut, l'espasa s'ha allargat i la infanteria pesada ja no és l'única que governa la guerra. Ara, al camp de batalla el dominen exèrcits més petits i mòbils i formacions de genets vestits de ferro de cap a peus que semblen l'avantsala de l'edat mitjana. Però com hem arribat a aquest punt? Què va provocar una transformació tan radical de la maquinària de guerra més eficient del món antic? Com es van organitzar les noves tropes de frontera per frenar les amenaces externes? I sobretot, l'exèrcit tardoromà era una força decadent destinada a la derrota o simplement s'estava adaptant a la nova manera de fer la guerra i als nous temps que estava vivint l'imperi? Avui, a les portes de Troia, encetem una sèrie per analitzar l'evolució, l'equipament i les tàctiques de l'exèrcit del Baix Imperi. Benvinguts a la metamorfosi de les legions. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a Les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui, per parlar sobre l'exèrcit tardoromà, decadència o adaptació. I ho fem molt especialment amb un convidat il·lustre de Les Portes de Troia, que ens acompanya sovint, Adrià Hernando, benvingut.
1: Hola, encantat d'estar aquí una altra vegada.
0: I avui no podrem fer bromes sobre les Malvines ni les Maldives.
1: No, de fet avui no tinc gaires bromes amb noms, em sap molt de greu. No,
0: perquè és el tema és seriós.
1: Bueno, no, és perquè no. Si no parlem de gaires espais geogràfics que puguem fer rimes xules.
0: Això és veritat. Bueno, alguna
1: però alguna n'hi ha.
0: Alguna sortirà segur, o sigui, segur. O sigui, una cosa que sabem segur és que quan tu vens hi ha alguna broma dolenta preparada i bona música.
1: Exacte.
0: En fi, Adrià. La pregunta que et vaig a fer ja queda una miqueta antiquada, però quants cops penses al dia en l'Imperi Romà?
1: Jo crec que la pregunta més adient seria quants cops no penso al dia en l'Imperi Romà.
0: Quants cops no penses al dia?
1: Jo creuo al carrer, miro el pas de vianants i penso, això els romans ja ho tenien. I això és el meu dia a dia.
0: Per tant, és una constant.
1: No parar.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Avui se vienen cançons èpiques, no, Adrià?
1: Sí, aquesta en concret és del Faria Faragi, el gran i inigualable Faria Faragi, que si algú no s'ha passat pel seu canal de YouTube ho hauria de fer, és brutal. Té música ambiental, vull dir, reconstruccions musicals de moltes cultures, no només de les cultures clàssiques mediterrànies, també fins i tot dels mongols o dels turcs. I aquesta en concret és una dedicada a l'exèrcit romà anomenada SPQR. I res, i em sembla que sentiríem més d'una del Faria Faragi en aquest programa. Ja
0: perfecte.
1: No me'n recordo de quines he posat.
0: No passa res.
1: Ja ho anirem veient.
0: Bueno, i tindràs diverses oportunitats perquè avancem que això serà ja una sèrie de dos programes.
1: Exacte.
0: Per tant, tindràs sis músiques per posar.
1: És que a mi t'has fixat, m'agraden els dobletes.
0: T'agraden els dobletes? Sí, en tots els sentits. Comencem aquest doble programa sobre l'exèrcit tardoromà. I abans de tot, potser convindria situar-nos una miqueta, fer-nos una miqueta d'esquema, no? De què parlarem exactament?
1: Mira, jo pensava que em preguntaries per què havia escollit aquest tema i m'he quedat així en blanc.
0: Bueno,
1: l'he escollit perquè vaig preparar una partida de rol sobre,
0: vale,
1: sobre
0: molt
1: el
0: bé.
1: Tema. Vale? I ja està, llavors vaig
0: van
1: preparar...
0: Van a bé la partida?
1: Sí. Va ser un one-shot, però van a bé.
0: Molt bé.
1: Llavors vas preparar tot un document sobre l'exèrcit tardoromà més o menys per ambientar-la i vaig dir, això el portes, ho aprofitem.
0: Dos guions, eh?
1: Dos guions,
0: un one shot de rol. Perfecte.
1: Bueno, però ja em queda per un altre.
0: Exacte.
1: En fi, que avui parlarem de l'exèrcit tardoromà, que per qui no ho sàpiga és l'exèrcit de la Roma del segle III al V després de la nostra era. Fins i tot podríem arribar al VI, perquè ja és una mica més complex. Ja sabem que les fronteres temporals en història no existeixen, no? Són aquells, són més com el limes romà, aquell ampli...
0: Que és fluid, no?
1: Fluid, sí, exacte. Sí, sí, sí. Però bueno, més o menys, segles III al V seria el nucli gruixut del que parlarem, repassarem l'estructura, com i per què va evolucionar, la integració dels bàrbars i l'estratègia defensiva que va adoptar. Sobretot, jo crec que trencarem dos mites que, en la meva opinió, estan molt estesos, que són bàsicament la transformació. O sigui, que un d'ells és que la transformació de l'exèrcit abandonant les clàssiques legions marianes és una mostra o una conseqüència de la decadència de Roma i que, de fet, aquests canvis de l'exèrcit van debilitar tant que va ser la causa de la caiguda. Jo crec que molta gent encara té molt estesa la idea de que un dia els romans es van anar a dormir romans i es van aixecar francs o visigots.
0: Hòstia.
1: Un visigot, per cert, són dos gots.
0: Vale. Més una persona... Així, està molt bé perquè això és el que volem.
1: Això és el nivell, aquest
0: això,
1: és el nivell, vale? A partir d'aquí hi ha el que vingui.
0: Sí.
1: Bueno, vés a saber. Que no va ser així, vull dir que va ser un procés i que l'exèrcit va evolucionar d'acord amb una lògica, no va ser... No s'ha recortat.
0: Jo, pensant una miqueta en el que comentaves, no? Els segles aquests de l'imperi romà, etc. Quan t'he fet la primera pregunta de quants cops penses en l'imperi romà, també és un tema recurrent, no? Perquè en quin imperi romà pensem quan pensem en l'imperi romà?
1: Bé, quan parlem de Roma, normalment jo crec que la majoria de les persones se'n va a dues o tres èpoques concretes de la llarga i fascinant història d'aquesta civilització. No? Uh-huh. Una d'elles és les guerres púniques, l'altra és la transició entre república i imperi, que són les guerres civils entre César i Pompeu, August i Marco Antoni, i els dos o tres primers segles de l'època imperial coneguts com el Principat. Aquests són els moments que tothom té en ment. Però hi ha tota una part, la part de la monarquia, hi ha tota una part de la Primera República, i tanmateix hi ha una part d'imperi tardà, no? Aquests segles III, IV, V, que moltes vegades queden com en l'oblit, allà com una neblina. No? I quan parlem de l'exèrcit romà anem directament a l'època de les grans legions, aquelles sorgides de la reforma de Mario, no? Que per això les diem marianes, que van prolongar la seva utilitat durant segles, però pocs recorden que els exèrcits ciutadans de la monarquia de la primera època republicana i encara menys els exèrcits comitatenses i limitatenses de l'imperi tardà.
0: Que són dels que parlarem precisament avui.
1: Exacte.
0: Quan pensem en aquesta època, no? Els segles després de l'alt imperi, no? Els segles III, IV, V, inclús VI, com has avançat abans, pensem molt en que l'imperi romà és una cosa que està en decadència, no? Aquella idea de Gibbon, no? De la caiguda i la decadència de l'imperi romà, no?
1: Uh-huh.
0: L'exèrcit serà un exemple d'això o serà una excepció?
1: Sí, és una mica el que intentava introduir abans, és que hi ha aquesta imatge de que l'exèrcit tardoromà és un exèrcit on s'ha perdut la qualitat i el compromís. Mm-hmm. I jo mateix, durant molt de temps, pensava que la disminució en el nombre d'efectius, els canvis d'armament, etc., responien més a la gran decadència de l'exèrcit. Però això és una mica allunyat de la realitat. L'imperi estava caient, això és un fet, però no va ser la menor qualitat de les seves tropes o les armes, sinó pels propis conflictes interns, no? La pròpia lluita social interna, les classes altes, la desigualtat, etc. Van ser incapaços de superar les seves contradiccions i això va fer caure l'imperi.
0: Acabes de resumir la caiguda de l'imperi romà d'Occident en dues frases?
1: Sí.
0: Hòstia, vale. Bé, endavant. Et
1: portaré... Però que et serveixen per... No només per l'imperi romà d'Occident, eh? Et serveix per...
0: En general,
1: és comodín, quasi, eh?
0: Sí.
1: Vull dir, hi ha algunes coses que són molt comunes amb moltes caigudes.
0: Ahà. Uh-huh.
1: Estaràs d'acord amb
0: no
1: mi?
0: Només no, sé. No només imperis.
1: No només imperis, sí. Bueno, la realitat és que sabem que els canvis des de ser a tercer responen a una cosa que en els nostres temps contemporanis també veiem, que és l'adaptabilitat. No? Se sol dir que la guerra mai canvia i, en essència, aquesta afirmació és certa quan parlem de l'experiència humana. Però quan es tracta d'anar a un pla menys ètic i moral, més pragmàtic i estratègic, la guerra ha evolucionat molt al llarg de la història. I tot i que les experiències passades sempre serveixen de base per traçar les noves estratègies, les noves tàctiques ofensives, els nous tipus d'armament i les noves estratègies obliguen a adaptar-se.
0: En quin sentit documentes això?
1: Doncs mira, ara mateix, en el ple segle XXI, estem assistint a la fi del domini dels portaavions i dels grans exèrcits com a reflex del poder. I les guerres estan evolucionant cap a un nivell en què una nació més petita i pobra com Ucrània o l'Iran pot aguantar el pols a una gran potència gràcies a armament barat com els drons, organització descentralitzada, geografia, en definitiva, l'adaptabilitat. I això és del que parlarem avui en el canvi de l'imperi romà tardà, que va succeir, amb el que va passar amb l'exèrcit, no? que ho unirem desglossant en aquests dos programes.
0: Molt bé. Doncs, abans d'entrar en les fonts, no? A parlar de les legions, de l'equipament, de les xifres, avui us avisem que serà programa de comptar soldadets, i de pintar miniatures, que això sempre...
1: Avui juguem al risc.
0: Avui juguem al risc. O a Warhammer.
1: Warhammer, altra... més aviat.
0: Exacte. No farem una partida de rol.
1: No.
0: No farem una partida de rol, però... Potser va bé situar-nos una miqueta, vale, ja ho has anat fent a les primeres preguntes, però quan parlem d'això, no? De tardoromans, no? L'imperi tardà, no? El baix imperi, a quin període, zona, de què estem parlant? Situa'ns.
1: Vale, com dèiem, parlem dels segles III a V i en alguns casos VI de la nostra era. Vale? Cal recordar que l'imperi bizantí encara era Roma. I així mateixos ells es veien com a romans fins al dia de la seva caiguda.
0: Sí, vull dir,
1: quan l'últim emperador romà va anar a palmar-la ja contra els turcs, va dir, me voy a morir como el último emperador romano, bla, bla, bla. No?
0: Totalment.
1: Això no obstant, parlaríem sobretot d'aquests segles perquè quan parlem de la caiguda de Roma, ens referim, òbviament, a la zona occidental de l'imperi. I té sentit, és a dir, no, jo no consideraria que parlar de la caiguda de Roma i centrar-nos només en la zona occidental és eurocèntric, sinó que té un sentit perquè la ciutat de Roma, que és l'origen d'aquest imperi, està a la zona occidental.
0: Mm-hmm.
1: Tanmateix, existeixen teories que parlen de que Roma no va caure i que igual que l'imperi bizantí va mantenir-se ferm en la defensa de la seva romanitat, la zona occidental simplement es va transformar en un nou model quelcom al que Roma ens tenia ja acostumats, no? Amb aquest canvi de monarquia, república, imperi, no? De principat al... Bueno, que sigui,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Jo penso que va caure. Sí, que va ser un procés lent i sobretot que va ser intern. I així com l'imperi britànic encara queda la Commonwealth i el Regne Unit, doncs Bizanci va ser la Commonwealth i el Regne Unit de Roma durant mil anys més.
0: Vale, perfecte. O sigui, és la resta, no? Una miqueta
1: sí,
0: que...
1: bueno, jo va ser una cosa molt gran, no? Igual Espanya, no? L'estat espanyol, igual. Va tenir un imperi molt gran, va mm-hmm. perdre l'imperi, però encara queda aquest remanent.
0: Una miqueta de rastre.
1: Que, bueno, un dia potser desapareixerà o vés a saber. Igual és eterno. No ho sabem.
0: No ho sabem. Tampoc...
1: No farem història ficció.
0: Exacte, no farem història ficció sobre això.
1: No tenim cap bola de vidre aquí.
0: Molt bé, sempre va bé, no? Fer una miqueta de revisió de les fonts històriques. Si ens volguéssim acostar, o sigui, si tu ara tinguessis els oients de les Portes de Troia davant teu i et preguntessin, Adrià, com podem saber com era l'exèrcit tardoromà, on hauríem de buscar?
1: Bé, hi ha centenars d'articles acadèmics sobre el tema, però d'on hem obtingut la informació sobre l'evolució i la forma de l'exèrcit tardoromà als historiadors que van escriure aquests articles, que són els articles que jo m'he llegit per fer això, eh?
0: Sí.
1: Doncs bé, la principal font disponible és la Notitia Dignitatum, un document oficial que enumera tota la jerarquia de càrrecs, tant polítics civils com militars. S'hi detalla l'ordre de la batalla de l'exèrcit romà. A finals del segle IV s'exposen les bases militars i guarnicions, així com les insígnies de cada unitat. Aquest document va ser redactat entre el 395 després de Crist i el 427 després de Crist. És com un àlbum de Panini del futbol, però de les nacions.
0: És preciós. La notícia d'Ignatius és xulíssim.
1: És possible que passés per diferents actualitzacions, com el Panini.
0: Van fent diferents actualitzacions. Clar.
1: De fet, cal assenyalar que l'original ha desaparegut, ningú sap on és, però hi ha quatre manuscrits del segle XV i XVI a Oxford, París, Viena i Múnich. Tots ciutats molt centrals a l'imperi.
0: A l'imperi romà i tant. Sí.
1: A banda d'aquesta font vital, disposem del Res Gestae, Damià Marcelí, soldat veterà i historiador del segle IV, considerat una de les fonts més fiables i valuoses del període. Els seus textos s'abasten del període del 353 al 378 de la nostra era.
0: Déu-n'hi-do. Però és que recomanem, de veritat, que recomanem molt fort, si teniu el buscador a mà, que busqueu Notitia Dignitatum a Google, us posarem algunes imatges a Instagram, però...
1: Hi ha una dels escuts...
0: És que és preciós.
1: Que és superxula.
0: És un document que és molt visual, no? I, mm-hmm. I sempre ajuda. Quines altres fonts?
1: Saps què em recorda?
0: Aquest record.
1: Perdona'm. A les guies que feien... pels soldats americans no, pels soldats francesos sobre les tropes americanes que venien a desembarcar a Europa.
0: Ah, que no s'equivoquessin, no?
1: Que deia, esto es un sargento, esto es un no sé què. I tenien allà amb el dibuix del paio.
0: Sí.
1: Si porta dos fletxes...
0: És que és un sergent, no?
1: Le saluda a usted, saps? Pues això, em recordo una mica, és com para que no te pierdas.
0: Sí. Bueno, és que això és com un inventari, no? Sí. Com una mena de descripció i tot. Quines altres fonts podem trobar?
1: Altres fonts importants són els decrets imperials publicats a l'Imperi Romà d'Orient entre els segles V i VI. Bàsicament el Codi de Teodosi del 438 després de Crist, o la nostra era, uh-huh. i el Corpus Juris Civilis del 528 al 539. A això hem d'afegir l'obra d'Epítoma Rei Militaris de Vegesi Renat. Vegesi és gairebé vegeta, eh? Va ser datada a finals del segle IV i és un tractat en què es descriuen els usos militars de l'exèrcit romà i conté força informació sobre l'exèrcit tardà, encara que realment se centra en l'exèrcit de la República del Principat. Vegesi, per cert, no s'identificava com a militar, sinó com a vir illustris et comes, és a dir, una persona propera a l'emperador. La veritat és que no sabem gaires coses del Vegesi aquest. Vale? Totes aquestes fonts es contrasten i complementen amb un altre tipus de fonts documentals, com l'epigrafia, els diplomes militars, els epitafis i les consagracions honorífiques, religioses o commemoratives, així com fonts numismàtiques. Addicionalment, l'arqueologia no només proporciona inscripcions i monedes, sinó que l'estudi dels monuments funeraris i de les construccions militars, les fortaleses, muralles, i d'això en parlarem més endavant, així com l'estudi comparatiu d'aquestes amb altres èpoques, ens proporcionen informació important per completar el trencaclosques.
0: Perfecte. Jo crec que ens has donat prou material com per acostar-nos-hi nosaltres mateixos, però ja que ets aquí, ens acostaràs tu.
1: Ja, no? Ja que vaig dirigir una partida de rol...
0: Exacte. abans, però, de començar a parlar sobre l'exèrcit tardoromà, potser valdria la pena descriure una miqueta de manera molt resumida, perquè això és un meló, melonàs, de com era l'exèrcit imperial abans d'aquesta època de la que parlarem avui.
1: Ho intentaré. Vale? Les legions marianes són el resultat de les reformes introduïdes pel cònsul Gaius Marius, al voltant de l'any 107 abans de la nostra era. Fins aleshores, l'exèrcit havia estat format per ciutadans que pagaven les seves pròpies armes, alguna cosa ben típica, no?, que es feia de l'antiga Grècia, etc. Però el Gaius va dir, fotrem aquí els pobres també a lluitar, i va professionalitzar l'exèrcit, i ho va convertir de facto en una forma d'escala socialment, perquè tu entraves com un reclutilla i podies acabar allà de centurió com a mínim, no?, o més, o tribú, vés a saber... S'allistaven per uns 20 anys, obtenien un lot de terra en alguna província en llicenciar-se, els lliberts fins i tot guanyaven la ciutadania per ells i la seva família. No? Les legions eren exèrcits grans, s'organitzaven entorn a cohorts. La divisió anava des del contuberni, que són 8 soldats, que seria un esquadró, no? Una esquadra, normalment compartien una tenda de campanya, fins a la legió d'uns 5.000, passant per la centúria, 10 contubernis, el manípul, 2 centúries, la cohort, al voltant de 3 manípuls o 6 centúries, i la legió, unes 10 cohorts. Al capdavant hi havia algú de rang senatorial, el Legatus Legionis, i després comptaven amb 6 tribuns. A part, existien oficials de rang més baix, tot i que el més important, l'eix vertebral, n'era el centurió, que era el cap de 10 contubernis, que eren uns 80 soldats.
0: El que ens sona a tots.
1: Exacte. Seria, jo crec que l'equivalent del centurió avui dia seria una espècie de... entre el sergent i el tinent. Perquè el sergent comanda poques tropes i el tinent comanda una miqueta més. Però serien aquest punt, no? Que són aquests oficials de rang mig que són l'eix real de l'exèrcit. Els que tenen el contacte amb la tropa i a la vegada són els que tenen el contacte amb l'oficialitat. Mm-hmm. No?
0: Perdona que et talli un momentet, però vam dedicar precisament un programa a les reformes de Caius Marius, al programa 304. O sigui, que ja fa la tira. Que va venir l'Ivan González, que va tenir un paper molt important en el programa 500 en directe. Però res, que si voleu aprofundir més en això que està explicant també l'Adrià, doncs us el recomanem.
1: Bueno, jo segueixo.
0: Endavant, endavant, sisplau.
1: Bueno, parlem això d'exèrcits permanents, que a part de tropes romanes incorporaven entorn de 2-3.000 soldats auxiliars, que normalment eren tropes natives, etc., i implicava una logística important per funcionar. Per anar tancat aquest punt, afegirem que les cohorts havien suposat un avantatge davant dels grans exèrcits de falanges del món helènic, donat que les cohorts presentaven més mobilitat i flexibilitat, com també més adaptació al terreny i capacitat de rotació de les línies de combat.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
2: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
2: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, encetem el bloc central del programa amb un altre tema musical. Adrià.
1: Rissus Sativus, del disc Pugnate, del grup de música romana. Es diuen música romana. No,
0: molt original.
1: No es van matar, vull dir, van dir, què farem, música romana, punt. Aquest és el nom. A mi em sembla genial perquè com a mínim saps el que estàs comprant.
0: Sí.
1: Bueno, és un grup reconegut internacionalment i dedicat a recrear música de l'antiga Roma, com era obvi. I la seva música, per cert, es va fer servir pel mot Europa Barbarorum del videojoc Rome Total War. El disc Pugnate en recrea la música dels gladiadors, tot i que no és el tema del programa, però mola igual.
0: Avui parlarem del Rome Total War. En algun moment.
1: Ho acabem de fer.
0: En parlarem més, perquè jo crec que per parlar d'aquest programa hauríem de parlar del Total War Attila. No sé si has jugat en aquest.
1: Jo vaig jugar 20 minuts.
0: I ja està. I vas veure que no eren les legions que tu volies. Vas veure
1: sí,
0: que vaig dir,
1: ¿dónde están los legionarios? ¿Qué es esto de comitatense? No m'agrada.
0: Torneu-me les meves cohorts, no?
1: Claro, mis legiones. En fi...
0: No
1: vaig jugar molt, perquè jo ja quan va sortir la Tila, jo ja havia abandonat el Total War gairebé.
0: Vale,
1: després del Medieval 2 vaig dir, què heu fet? I ja, aquí ja...
0: Posa el Rome 2 i la Tila, jo trencaré una llança per ells, aniré a la trinxera a defensar-los, perquè per mi són un dels millors llocs del Total War.
1: Segur?
0: Per mi sí.
1: No sé, potser algun dia, quan els meus fills... vagin a anar a uni o alguna
0: cosa, ja si posis,
1: pues no? Ja el jugaré.
0: Vale. Quan diguis temps.
1: Exacte.
0: No? Vinga, va, som-hi. Ja ens has descrit una miqueta com era l'exèrcit a l'imperial, no? Gràcies a aquestes reformes marianes. I ara ens toca parlar sobre els principals canvis que hi haurà en l'exèrcit tardorromà.
1: Pues un dels principals té a veure amb la composició de la seva cadena de comandament. És a dir, qui dirigia les tropes? Aquí hi ha una tendència clau, ¿vale? Que es va començar a donar a partir del segle II. Hem dit que l'exèrcit de Roma partim del segle III, IV, però com ja hem explicat, les fronteres temporals en història, en fi, són una mica àmplies. ¿Vale? Mm-hmm. A partir del segle II, els cavallers com a classe social, és a dir, si tenim la classe senatorial, que seria la més alta, els cavallers és una de les següents, que serien, normalment ocupaven rang de funcionariat, etc. Pues els cavallers començaran a assumir les funcions de comandància.
0: Al segle II,
1: Sí. Vale. És aquella classe social coneguda com a eques que es situava entre plebeus i patricis. Massa acomodats per ser plebeus, massa mancats de noblesa per ser patricis. I aquesta classe anirà ocupant càrrecs de poder i funcionarials al llarg de l'imperi. I això inclouria rols d'oficial d'exèrcit. Vale? La direcció dels exèrcits sempre havia quedat a càrrec dels senadors. I per això, normalment, els equestres se'ls incloïen en l'ordre senatorial abans d'obtenir aquest càrrec. És a dir... No és que, o sigui, els primers que entren a comandar els ascendeixen a càrrec senatorial, però es comença a fer això, d'agafar cavallers, a ascendir-los a la situació, a l'ordre senatorial, perquè comandin.
0: Vale.
1: El prefecte equestre va reemplaçar el legatus senatorial al comandament d'una legió. A finals del segle III hi va haver una fase dominada per un conjunt d'oficials equestres de les regions danubianes que van imposar emperadors propis de la seva classe social.
0: Sí.
1: De vegades, ells mateixos acabaven amb els emperadors amb la mateixa rapidesa. Era un model d'aquests electorals ràpid, no? No has complit la promesa?
0: Fora. No?
1: Fora, però a la manera romana.
0: A la manera... Molt ràpida.
1: Sí, que no poguessis fer oposició després.
0: Això no podies aixecar tropes ni reclamar res. En fi, per tant, dels primers canvis és la idea aquesta, no? De qui comandava les legions. Quines altres coses hi haurà?
1: Bueno, un altre dels grans canvis que patirà l'exèrcit té a veure amb la divisió territorial. Al segle IV, les grans províncies es van reduir a nombrosos comandaments regionals de menor entitat.
0: Uh-huh.
1: Amb això, l'exèrcit es va dividir en dos tipus de forces. Els comitatenses, unitats de camp mòbil, i els limitani, que no es traduix per limitarito, sinó per fronterers. ¿Vale?
0: Vale.
1: Forces estàtiques de frontera. Fixeu-vos que comitatenses s'assembla així una mica a compte, eh?
0: S'assembla una mica...
1: que comitatenses sembla que diguem compte.
0: Uau. Ha estat quàdruple, aquesta.
1: Pam! I aquesta ha estat improvisada, eh?
0: Està perfecte.
1: Però ja hem marcat el límit limitani.
0: Uau.
1: Avui estic...
0: Ja has advertit que venies amb poques preparades, eh?
1: Amb poques, o sigui, molt poques.
0: Anem a desgranar-los, perquè comitatenses i limitanei són les dues paraulotes que ens sonen, no?, dels exèrcits tardoromans.
1: Ah, exacte.
0: I si et sembla, comencem amb els limitanei.
1: Els limitanei concentraven la majoria d'efectius assignats a la guarnició d'una àrea determinada. En el cas de les fronteres fluvials, ens referim a ells com a ripenses. Els romans els simulava posar un nom per a cada cosa.
0: Ripenses.
1: No és el mateix un limitanei i un ripenses, perquè el ripenses està en un riu. Lògica romana.
0: Vale, vale, vale.
1: Ja, però fan el mateix. No, està en un riu. Vale, vale. Eren tropes reclutades localment, vale? Sota comandament d'oficials equestres, duches... Ducs.
0: Una altra paraula que en sona, ah,
1: exacte.
0: No?
1: De cada duche, però no duche del Mussolini, eh?
0: No, no, no.
1: Duche de duc.
0: De duc, sí.
1: Del gran ducat de Lituània, d'aquestes coses.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Duche, que és general, no?, en retí, de cada regió, o praeposti limitis.
0: Prefereixo duche.
1: Sí, jo també. Jo crec que per això va triomfar la paraula. No hi ha el títol de praeposti en joc, però de duque sí. En fi, el seu comandament no sempre coincidia amb els límits territorials de la província, és a dir, que podien tenir comandament sobre territoris de diverses províncies. Mm-hmm. I sí, això que dèiem, el concepte, per si no queda clar, el concepte posterior nobiliari de duc ve d'aquests duches.
0: Molt bé. Bueno, és que no ens oblidem que estem en els segles finals de l'Imperi Romà, per tant, estem començant a entrar a una administració cada cop més feudal, medieval, no? Vull dir que al final el món feudal es construeix, no?
1: Això saps que ho explica molt bé? És en un llibre, que és un manual d'història, però és molt breu.
0: Digues quin és.
1: El Jean Florí, els cavallers i cavalleria de l'edat mitjana.
0: Vale.
1: No era el que tu pensaves.
0: No, jo estava pensant en el de l'antiguitat, el món de l'antiguitat tardana, de no, Peter Brown.
1: No l'he llegit aquest encara.
0: Doncs, però el Jean Florí, jo el vaig llegir a la carrera, aquest.
1: Sí, jo també, jo també. I és molt fi, és sobre la cavalleria medievalitat, però el primer capítol ja t'explica com es va formar en el feudalisme a l'Imperi Romà, i ho explica molt bé, en molt poquetes pàgines.
0: Molt bé, doncs recomanem. Mira, en una resposta a dues recomanacions de llibres.
1: Molt bé.
0: Per tant, molt bé, hem parlat breument dels limitanei i ara toca comentar els comitatenses.
1: Els comitatenses eren unitats de camp, comitatus, suposo que venia aquí una mica el tema del camp, subjectes a les ordres immediates d'un dels emperadors o dels seus subordinats directes. Eren tropes selectes, d'elit, per a la realització d'ofensives i campanyes a l'estranger, on el protagonisme principal quedava en mans de la cavalleria. Aquí, amb cavalleria, ens referim a soldats a cavall, no a la classe social.
0: Mm-hmm.
1: Vale? La Notitia Dignitatum ens informa que a l'Imperi Oriental es comptava amb 5 exèrcits de camp, 2 dels quals estaven associats a la cort imperial, i 7 regiments de cavalleria de la Guàrdia Imperial, els Escolae, cadascun sota el comandament d'un mestre de soldats, subordinat a l'emperador. Pel que fa a l'Imperi Occidental, comptava amb 7 exèrcits de camp, 3 dels quals eren relativament petits, estaven sota el comandament d'un comes, que es tradueix com a amic o company, i del qual deriva la paraula comte, que ja abans hem fet la broma, ara ja no entra. Aquests comes responien davant d'un mestre d'infanteria un mestre d'infanteria i un mestre de cavalleria, sempre sota les ordres de l'emperador.
0: Molt bé. Per tant, els limitanei vivien als límits de l'imperi, no?
1: Vivien als límits, que no al límit.
0: Bueno, depèn de quin.
1: Va, ui, hauria
0: hi havia algun pujadíssim, saps?
1: Algun Tito Pulo de l'època.
0: Gran sèrie.
1: Gran sèrie.
0: Gran sèrie Roma.
1: Avui estem...
0: moltes recomanacions. Grandíssima sèrie. Bueno, a mi és una de les millors sèries històriques que hi ha per mi.
1: Jo crec que és una de les... Sí, de les millors sèries històriques i que la... Perquè això és una coproducció de la BBC amb...
0: HBO.
1: HBO. Aquí es van cobrir de glòria.
0: Sí.
1: Dues temporades divines.
0: Hauran vellit una mica malament. Jo crec que em vagi d'una mica...
1: L'última vegada que la vaig veure a mi em va semblar igual de fantàstica.
0: Sí, perfecte.
1: Però no sé si fa massa anys. Jo, fa 6 anys que no sé on visc.
0: La paternitat.
1: Exacte.
0: Els limitanei vivien als límits de l'imperi, mm-hmm, i els comitatenses on s'allotjaven, on s'assentaven.
1: Les unitats comitatenses estaven establertes força a l'interior de les províncies i han estat considerades reserves estratègiques mòbils capaces de desplaçar-se allà on els problemes les demandessin.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta estratègia resolia dos problemes. El primer eren les dificultats i els riscos que suposava mobilitzar tropes de la frontera quan un enemic aconseguia travessar-la. És a dir, si has de mobilitzar tropes de la frontera, fas un altre forat allà. Llavors, si tu tens una unitat ja que es pugui moure dintre de l'imperi, doncs deixes la frontera intacta, no? El segon és que, ja en època del Principat, en aquells dos primers segles d'imperi, les legions complien tantes funcions que resultava difícil desplaçar-les a altres àrees per al combat. Per això... es va començar a recórrer a l'ús de destacaments de legionaris en lloc de les legions senceres. És a dir, que ja comença a conformar-se aquesta idea d'exèrcits més petits i mòbils preparats per al desplaçament.
0: Important, eh? O sigui, aquí, a poc anem veient com els exèrcits es van fragmentant...
1: És que és tot,
0: no?,
1: un procés, i és un procés lògic. I no hi ha, aquí no hi ha cap... No, recordàvem... si és que és més útil així, no?
0: Bueno, té sentit, no?, amb la realitat de l'imperi.
1: Clar, moltes vegades la historiografia ha presentat els Limitani com a milícies, també, que exercicien un paper de soldats pallesos de manera no continuada, però la realitat és que eren tropes regulars entrenades.
0: Vale.
1: L'única diferència que tenia amb els comitatenses era el seu estatus. Ells tenien la funció de guardar les fronteres i, ocasionalment, zones amb problemes de desordre interns. Els limitants no havien d'enfrontar-se a incursions d'importància o invasions. El seu nombre no era adequat per això, sinó que s'enfrontaven a conflictes de menor escala o eren molt on eren molt eficaces. Vull dir que ja tenien una tropa que era pels conflictes grans, que eren els comitatenses, i l'altra que era per guardar la frontera. Era, jo què sé, la Guàrdia Civil.
0: Bueno, és que té però és que té molt sentit, no? Perquè fas unitats petitones per defensar les fronteres, que són més mòbils, més no sé què, i quan tens una invasió, com comentaves abans, si és una invasió a gran escala, doncs avises als comitatense, no?, que arribi l'exèrcit gran, que a més depèn directament de l'emperador. Vull dir que, bueno, té molt sentit, que no és que estiguessin tontos. Arribem al moment del programa que ens toca comptar soldadets. Comptar soldadets i pintar-los, com dèiem abans, o personalitzar-los, depèn de què juguem, no?
1: Jo m'he fet un exèrcit imperial amb la senyera. No m'ho he fet perquè és molt car, Warhammer.
0: És car. Llavors pots jugar a videojocs, però clar, és que no tens temps. Quines unitats podem distingir en aquests exèrcits tardoromans?
1: Doncs mira, la notícia de Dignitatum recull una àmplia gamma d'unitats diferents segons el tipus d'exèrcit. Les tropes comitatenses es dividien en infanteria i cavalleria.
0: Vale.
1: Dins la infanteria trobaríem la infanteria legionària, que seria la infanteria passada, dividida al seu torn en sènior, veterans i júnior, novells.
0: Fins aquí s'entén. Cavalleria, infanteria, sènior, júnior.
1: Falten els benjamines.
0: Aquests no els van posar.
1: Addicionalment, dins de la infanteria hi ha els auxilia palatina, similars a les cohorts auxiliars del Principat. No sembla que hi hagués massa diferència entre la infanteria legionària i l'auxiliar pel que fa a l'equipament i tàctiques. Sembla que van ser una creació de Constantí i van ser una de les portes de la germanització de l'exèrcit romà. La cavalleria, per la seva banda, es dividia entre els vexillationes comitatenses, que serien els regiments regulars, i les palatines, que serien regiments d'èlit amb un sou i rang més alts. Algunes unitats, poques, reben el títol honorífic de comites, companys. A banda d'això, trobem unitats especialitzades de cavalleria cuirassada anomenades catafracti, els amants de Age of Empires 2, segur que les coneixen.
0: I els que han jugat els bons jocs del Total War també, Adrià, em sap greu.
1: El 2 i el...
0: El Rom 2 i l'Atila, home. T'estic generant aquí una mica de salivera, eh?
1: No sé per qui vinc, si sempre m'acaba explicant amb alguna cosa.
0: Sí, tenim els catafracti.
1: El catafracti, no? I els clivenari, que era cavalleria cuirassada, també.
0: Vale.
1: La resta d'unitats de cavalleria es dividien en escutari, anomenats així per l'escutum, un escut particular que tenien,
0: sí,
1: que eren tropes d'elit destinades a l'escolta de dignataris o de l'emperador, i els establesiani, nom del qual prové la paraula estable, cosa que suggereix que originalment era el personal d'estables o cavalleria d'escolta, i els promoti, que originalment formaven liquides legionis, però que van ser ascendides per separar-les de les legions i poder formar unitats independents durant el segle III.
0: Déu-n'hi-do. Hi ha alguna cosa més que haguem de saber sobre els exèrcits comitatenses?
1: Sí.
0: Som-hi.
1: Anem. Dins de l'exèrcit comitatense, algunes unitats d'infanteria i cavalleria quedaven vinculades per formar brigades que sembla que no es separaven. A vegades apareixien com a numeri, una etiqueta poc clara que de vegades també s'utilitzava per anomenar unitats estrangeres o federati, federades.
0: Que d'aquí ve la paraula feudalisme.
1: Feudalisme.
0: Els feudetari, no?
1: Exacte. Feudalisme i federació, també.
0: Mm-hmm.
1: Es reclutaven dins d'un mateix grup ètnic i solien especialitzar-se en una tècnica de combat particular. Però amb el temps van començar a reclutar sense distinció fins a no diferenciar-se de l'exèrcit regular. Ja, perquè al moment que vam dir, que... No, mira, els números, saps? Fotre un gal, un got, un no sé què.
0: Un egipci, no? I...
1: Un got, una copa, una gerra.
0: Uau, i te't queda una vaixella fantàstica, no?
1: avui anem. Vaixelles com una armada, no? També, de vaixelles.
0: Sí, exacte.
1: Avui estem sembrats, vale.
0: Molt bé. Això sobre els comitatenses. Què hem de conèixer sobre els Limitanei? que recordem, comitatenses, exèrcit gran, més central, en territoris més centrals de l'imperi, límit en ell, exèrcits més fraccionats, potser, no?, i dividits per tota la limes, no?, per
1: la frontera. Pel que fa al límit en ell, la infanteria legionària també es dividia en destacament sènior, la unitat antiga, i júnior, les més noves. Això s'hi sumava a l'ala auxiliar. La cavalleria es dividia en esquadrons de 50 a 100 homes, amb els cunei equitum, cavalleria en falca, i després els equites. Els cunei equitum, cavalleria en falca, per qui no sabia, és la formació en cunya típica que els mola molt a les pel·lícules i tal. La fan servir a tot arreu. I, sí. Bueno, no sempre es feia servir, però vale. Okay. També dividits entre sèniors i juniors. Així com una cavalleria auxiliar a l'AE, dividida en primà i secundà. S'inclourien els numeris sense gaire especificació. Addicionalment, existien altres tipus d'unitats, com les forces de segona línia o pseudocomitatenses, que eren antigues tropes de frontera, ara part de l'exèrcit de camp. També els regiments de la Guàrdia Imperial o Escolai, 12 en total, de 500 homes cadascun. En aquests períodes també eren utilitzats com a exèrcit de camp.
0: Molt bé, hem parlat de cavalleria, infanteria... Tot això és molt avorrit. No, és molt típic dels exèrcits. Tenien cossos especialitzats?
1: Home, una gent que anomena diferent els limitani si és estan veritat, en un riu
0: veritat,
1: o no,
0: és veritat.
1: Com no ha de tenir cossos especialitzats? Quin...
0: és veritat, no sé, és que no seria perquè pregunto.
1: Tenim uns que porten pa, es diuen panetani. No, no és broma. Però
0: panetone. Sí,
1: aquí
0: sí, sí.
1: Trobem les primeres unitats especialitzades d'artilleria, encara que segurament la infanteria encara operava catapultes en moltes ocasions, que estaven especialitzades en la defensa de fortaleses i ciutats. Disposaven també d'esquadrons navals, tant comitatenses com limitani, quan era necessari. I finalment, els arquers o sagitari, que no és que tots fossin sagitari, sagitari volia dir arquer. Sí. Unitats a peu o a cavall, mauri o dalmatai, segons si anaven a peu o a cavall. Vale?
0: Vale.
1: Tot i que es mencionen de manera especial a Notitia Dignitatum, segurament les unitats regulars d'infanteria i cavalleria tenien homes entrenats amb aquest tipus d'armament i tàctiques. I hem de dir que les esquadrons navals, si no, aquí no tinc apuntat, però si no recordo mai, també tenien diferenciació entre els que estaven destinats al mar i als rius.
0: Què s'hi passa amb els rius?
1: No? Romans, no sé. Tot organitzat.
0: Tot ben quadradet.
1: Sí.
0: Molt bé. Fins ara ens has estat descrivint, no?, els comitatenses, els limitanei, els tipus d'unitat que hi podem trobar, i ara toca mullar-te. Sí, ara toca una miqueta fer allò que costa una miqueta, que és posar una miqueta de xifres. Com de grans seran aquests exèrcits?

0: 6 comitatenses, i pel que fa als auxilia palatina, segurament rondaven una mida entre 500 i 600 genets. Tenim clar la mida d'escolar, ja esmentat anteriorment, de 500 soldats. Però totes aquestes estimacions són teòriques. Quan a les tropes limitani no en tenim cap pista. Les estimacions que donaven autors com Arnold Hugh Martin Jones, basant-se en les dades de Gatias Escolàstic, un historiador bizantí del període de Justinià I, han estat descartades. Estava pensant que l'Arnold Hugh Martin Jones no s'aclara en quin nom té.
1: Té masses.
0: Bé, segons Agatias, rondava els 645.000 efectius en total.
1: Home.
0: Jones va deduir que Agatias incloia les forces navals i, basant-se en la notícia de dignitat, va estimar uns 600.000 efectius.
1: Déu-n'hi-do. Molt baix imperi, molta crisi, però no es quedaven curts. Vull dir, estem parlant de 600.000 efectius.
0: Més o menys el que té França.
1: Imagina't.
0: Sí, són 600.000 efectius. Hem de pensar que l'imperi era un imperi gran, ocupava un gran espai de territori, tenia moltíssima població. Uh-huh. L'historiador Richard Duncan Jones va calcular que Arnold Hugh Martin Jones, tot queda entre Jones aquí, havia sobreestimat entre 2 i 6 vegades la mida de les unitats.
1: Hòstia!
0: Després de revisar-ho, basant-se en un gran corpus de proves arqueològiques de totes les fronteres imperials, va arribar a la conclusió que aquestes havien estat dissenyades per allotjar guarnicions molt més petites.
1: Vale.
0: Quan els jocs arqueològics s'aconsegueixen vincular a les fortaleses anomenades a la Notitia, el resultat és que els residents que s'hi reflecteixen solen ser també pocs. Alguns exemples són la Legio Segona Hercúlia, creada per Dioclecia, que ocupava una setena part d'una base militar típica de l'època del Principat.
1: Una setena part.
0: A Bucina, un altre exemple, la cohorts tercera, Britonum, estava ubicada en una fortalesa que constituïa només un 10% de l'antic fort de l'època de Trajà. Tot això s'ha d'analitzar amb cura, perquè de vegades les unitats reflectides a la notícia poden ser només destacaments. A vegades es mostra la mateixa unitat en 2 o 3 jocs. Avui es suggereix que l'exèrcit regular del segle II era molt més gran que el total de 300.000 efectius assumits. Es calcula que, tenint en compte els auxiliars, l'exèrcit del Principat van arribar als 450.000, sense comptar flotes i foederati. Per tant, per al Baix Imperi parlem d'un exèrcit menor a 450.000.
1: Per tant, no amb aquelles xifres estratosfèriques de 600.000, no?
0: No, seria... sí, entre 300 i 450.000 vale. Estaria normalment la fitxa, que ja és una xifra.
1: No, és una xifra important, i tant.
0: Perquè, vull dir, parlem d'una època de decadència econòmica, vull dir, que sí que és cert que hi ha una decadència econòmica, que el canvi de l'exèrcit no respon únicament a això, sinó a una estratègia lògica, és cert, però hi ha una decadència econòmica, hi ha problemes, no? És una època...
1: Sí. Molt bé, tenim divisions, tenim xifres, tenim comandaments, i ara toca pintar, vestir i equipar els nostres soldadets. Com ho farem? Què els hi posarem?
0: Bé, analitzarem en més detall l'armament. Observem que aquest armament nou correspon als canvis tàctics. El més famós o més visible quan veiem una representació d'un soldat romà del Baix Imperi és l'abandó de l'escut rectangular clàssic per un de rodó o ovalat.
1: Mm-hmm.
0: Aquest va ser adoptat al segle III, és més pla i s'adapta millor a les tàctiques d'escuts entrellaçats, així com a les tàctiques de falange d'estil grec, que es recuperen en aquesta època.
1: Curiós, perquè s'havien abandonat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, la falange no para de recuperar-se cada cert temps, no? El segle XX i ara el XXI sembla
1: el
0: que torna a estar de moda.
1: Van sortint coses de falange, no sé per què. No?
0: Sí, coses rares. Al segle II també veiem com es produeix una fusió de les influències gales i italians en la fabricació de casc per a les legions, estandarditzant i simplificant fins a arribar a un model caracteritzat per la senzillesa, la practicitat i el baix cost.
1: Això és molt important.
0: Es coneix com Spangenhelm. El nom és germànic, per cert, ja que és un casc que es va utilitzar molt durant l'edat mitjana.
1: Vale.
0: Es tracta d'un casc semiovalat format per tires de metall que es subjecta amb plaques d'acer i bronze, amb galteres articulades i, en alguns casos, amb protecció per platí.
1: Molt bé, ja tenim el casc. I la cuirassa, què?
0: Bé, les noves cuirasses buscaran la resistència, però també la mobilitat, ja que havien de felicitar el cos a cos de la infanteria passant. S'abandona la clàssica lòrica segmentata, substituïda cada cop més per la lòrica hamata, o cota de malles.
1: Millor així, que ho aguantarem tots, eh?
0: Vale. I per la lòrica esquamata, o cuirassa d'escates.
1: Perfecte.
0: Algunes unitats de cavalleria van començar a adoptar armadures més pesants que les de la infanteria, com és el cas dels catafractii, i els clivenari, unitats en les quals tant el general com el cavall anaven cuirassats.
1: Anaven vestits de ferro, no? Sí. Bueno, per recordar, no? La clàssica lòrica segmentat a la que està fent referència l'Adrià és aquella que quan tots vosaltres tanqueu els ulls i penseu

0: un legionari és el que porta. No?
1: La de l'Astèrix.
0: Exacte, l'Astèrix Obélix, la és, Gladiator.
1: És superxula, però...
0: Va funcionar durant un temps concret.
1: Sí, la de Mayas és molt millor.
0: Més difícil de fabricar.
1: És la millor, però és molt cara. I llavors fan l'esquamata, que és una castanya. És bastant...
0: No, no t'agrada a tu l'esquamata, eh?
1: És com, són com escames posades, aguantades amb tires. Allò, bé, un cop mal donat te l'aguantava, però si apuntàvem bé, estaves
0: malament,
1: fotut,
0: no? Molt bé, ara ja ho estàs avançant. Anem a descriure-les una miqueta. Com eren aquestes armadures corporals?
1: La lògica de Magda, les mànigues a vegades arribaven fins als canells i l'extensió de la part superior fins al cap, cobrint-se amb una mena de còfia. Era pesada de 8 a 14 quilos. Oferia una bona protecció davant d'estocades i talls de fulla, encara que les anelles podien clavar-se a la pell i causar ferides. Però, clar, parlem que et causa una ferida superficial. T'està evitant que et clavin una espasa,
0: clar.
1: Però t'està deixant pues, les anelles marcades a la pell. Però, bueno,
0: sí.
1: Jo també prefereixo
0: si
1: les anelles.
0: Triar, sí.
1: Per aquest motiu van afegir una vestimenta protectora a sota. ¿Vale? El seu major defecte és que eren lentes de produir, cosa que tampoc les feia barates.
0: Anell per anell, no? enllaçant-los,
1: etc. Uh-huh. Que, per cert, et pots fer una amb les anelles de les llaunes de Coca-Cola, si vols.
0: Quina gran idea.
1: He vist gent que ho fa.
0: En tens una guardada a casa?
1: No, però estic pensant en guardar perquè ve molta merda d'aquestes. Les guardaré. Potser algun dia quan tingui temps me'n la faig.
0: En fas una, clar.
1: La lògica esquamata es fabricava aplicant petites peces de metall en forma d'escata més o menys grans, això que explicàvem fa un moment, enganxades entre si sobre una peça de lli o de cuir que fa de base. Oferia menys mobilitat i resistència que les de malla. Les escates no eren prou gruixudes per evitar cops de fulla i es podien travessar fàcilment amb una estocada d'espasa o de llança. Era barata i fàcil de fabricar i mantenir, sense requerir artesans especialitzats. O sigui, la feien servir pues, per això, perquè en fi, costava 4 duros, però això protegia pues, el mateix que costava. 4 duros, és clar.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa amb una nova cançó.
1: Sinfoniaki, o Sinfoniasi, és una cançó de Sinaulia, inclosa en el volum 2 del disc Roma Antiga. Sinaulia és un equip de músics, arqueòlegs, paleontòlegs i coreògrafs dedicats a l'aplicació de les seves recerques històriques en la dansa i la música antiga.
0: Brutal, brutal.
1: En particular per al món etrusc i romà. Bàsicament fan quelcom similar al Faria Faragi, però potser més especialitzats, perquè estan especialitzats en el món etrusc i romà, i en Faria fa de tot el món, tot i que el Faria el que fa és col·laborar amb gent de diferents cultures i països i especialistes en diferents músiques per fer les seves peces. Vull dir que no és que sigui ell sol allà
0: fent les coses.
1: Aquest grup, per cert, és italià, si no m'equivoco.
0: Vale. Pel que fa, hem parlat de l'armament defensiu, no? Dels escuts, de les armadures, dels cascs. Parlem una miqueta de les armes, no? De l'equipament ofensiu.
1: Vale, les armes més famoses del legionari eren el gladius i el pilum. Tampoc se'n salven, acaben sent substituïdes per l'espata. Espada. Espasa.
0: Espata, sí.
1: Vale, jo vaig dir...
0: Espasa, sí, l'espasa.
1: L'espasa i la lanquea, lancea, la llança, vale? Que era una javelina, la lancea, lanquea, era una javelina més lleugera que el pilum, amb una punta menor i una capacitat de penetració inferior. S'utilitzava com amb un propulsor de tires de cuir per augmentar el seu abast. Podia ser utilitzada com a arma llancívola, és a dir, que la llançaves, o com una llança que tenim tots en ment, no?
0: Sí, sí, agafant les dues mans
1: i endollar-li el cavall que et ve de front. Es va dubtar intentant pal·liar l'abast del pilum tradicional, així com buscar una reducció del cost de fabricació. L'espasa, per la seva banda, havia estat emprada durant el Principat per part de les unitats d'infanteria passant a auxiliar, així com per la cavalleria. Des del segle II, s'estén entre la infanteria legionària. Era més llarga que el gladius, assolint entre 60 i 70 centímetres de fulla. El tamany no importa. Afegint-hi...
0: O qui punxa abans guanya, per tant...
1: I afegim 15-20 centímetres més d'empunyadura, ¿vale? O sigui, són entre 80 i 90 centímetres en total. Amb una amplada entre 4 i 6 centímetres. És de clara influència bàrbara, germànica. Ara el soldat la porta al costat esquerre subjecta a un tahalí, una banda de cuir que creua des de l'espatlla dreta fins a la cintura esquerra, o la subjecta al cinturó. Està pensada per atacar amb el tall, però és útil com a arma d'estoc. No se sap bé el motiu pel qual es va adoptar, però segons l'historiador Adolfo Raúl Menéndez Arguín, segurament és deu al fet que la lancea té menor poder de penetració, evitant que l'enemic es vegi obligat a llançar el seu escut. Perquè la gràcia del pilum, per qui no ho sàpiga, és que es clavava l'escut i es feia impossible fer servir escut, llançaven l'escut i ja anaven sense escut i llavors amb la gladius l'acabaves matant. Per tant, agafen l'espata, que respon a la necessitat de lluitar contra un enemic protegit amb un escut.
0: Molt bé, i clara influència germànica, no? S'assemblarà més a les espases medievals que tenim al cap, etc. Hi ha alguna arma més que vulguis comentar?
1: La plombata.
0: Aquesta és curiosa.
1: Sí, a partir del segle III es fa servir la plombata, que és una fletxa d'un metre de longitud amb una punta de batalla allargada, l'estrada a l'extrem inferior amb un engruiximent de plom que fa de contrapès i augmenta la capacitat de penetració. És una arma llancívola.
0: Sí, sí, que estira amb les mans.
1: Que et pot assolir els 60 metres de distància. I jo recomano buscar-la.
0: Hi ha vídeos a YouTube.
1: Hi ha vídeos a YouTube. Sí. És molt xula de veure-la i sobretot és molt xulo pensar, hòstia puta, si em claven això, saps? Finalment, la daga, o la pujo, estesa entre els legionaris del segle I després de Crist, experimenta un nou auge al segle III després de Crist.
0: Molt bé, i ja per anar tancant el programa, Adrià, quines tàctiques o formacions utilitzaven aquestes noves legions?
1: L'adopció de tàctiques falangètiques, no confondre amb falangistes,
0: òbviament,
1: en detriment de la tradicional tàctica en cohorts, es deu a canvis de l'estil de guerra. Cal dir que les cohorts es van desenvolupar a partir de la falange etrusca, que és un dels molts exemples de la capacitat adaptativa romana. Per tant, no parlem de dos sistemes de lluita tan allunyats entre si. La falange és més compacta i Roma hi torna a aquest model quan se'n veu necessitada. La tàctica de cohorts, de fet, va resultar superior a les falanges helèniques gràcies a les seves unitats independents capaces de maniobrar de forma autònoma i adaptar-se a terrenys irregulars, permetent rotar de manera fluida les línies de combat. Això tenia sentit contra grans exèrcits, perquè els exèrcits helènics eren exèrcits grans.
0: Grossos.
1: Clar. Però ara les tàctiques enemigues han tornat a canviar i moure 8 o 10.000 homes ja no és tan senzill. Cal assenyalar també que hi ha clares diferències entre la frontera oriental i l'europea. Els parts i els perses lluiten essencialment amb cavalleria lleugera, arquers muntats i també cavalleria passant. Davant d'aquestes tropes, la infanteria passant era poc efectiva. Per això, la infanteria lleugera i la cavalleria es tornen essencials. Les legions necessitaven formar masses compactes capaces de resistir les embestides de la cavalleria i proporcionar un punt de suport a la resta de tropes durant la batalla. El terreny també era més apte per a aquest tipus de lluita.
0: Molt bé. Adrià, havíem preparat algunes preguntes al final del programa per si ens sobrava temps, però crec que estem acabant clavadets. Per tant, si et sembla, ens emplacem ja en el següent programa.
1: Doncs ja parlem al proper programa.
0: Parlem del proper programa, així que moltíssimes gràcies per començar-nos a fer aquest esquema, no?, dels canvis de l'exèrcit tardoromà.
1: Per mi és un plaer, sempre que em deixin fer els meus xistes, jo vinc.
0: Vine quan vulguis. L'Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres us esperem a la propera setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche i Albert Abril.
3: El control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Marina Antunes.
4: Continguts en xarxa. Ràdio Argentona.
5: 104.6 FM.

0: Preocupat, porto dies arribant de mañana i heu col·locat. Però què vol que faci si quan el cervell no pensa? És l'únic moment que no recordo que tu ja no estàs aquí.
1: Que tu has marxat.
0: Però no vols marxar, baby. No deixar de mal.
1: Tornem a estar dos sense roba.
0: T'explico la història més trista que mai t'he explicat, de l'amor més pur. Crec que quan se para fa tan mal que busques la cura anant de bar en bar. Per respondre les preguntes cal tenir una solució.

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

0: after.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'after. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribarem amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Sense embuts.
1: Sense embuts.
0: Sense dubtes.
1: Sense dubtes.
0: La ràdio directa.
1: La ràdio directa.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona.
1: Ràdio Argentona.
0: Ràdio Argentona, la més...

0: fer-ho. M'han encertat de l'1 al 1000 i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Ens agrada acompanyar-te. Ens agrada que ens acompanyis.
2: No trobaràs res millor.
1: Ràdio Argentona.

0: Una ràdio més pròxima.
1: Més pròxima.
0: Una ràdio més d'aquí.
1: Més d'aquí.
0: Ràdio Argentona.
2: Ràdio Argentona.
0: La que més sona, clar que sí.

I ara arriben els crèdits. Al final de la història portaré a la memòria les nostres històries. I és que sempre et recordaré. T'he guardat a dintre d'un tape.

0: Els teus moments a Ràdio Argentona.
1: Ja comença a fer-se clar.

0: dies que vindran.
1: Si tu ja no m'estimes, vine i digue-m'ho a la cara. Si tot eren mentides, doncs per què ha de durar? De tot el que em vas prometre, ara només queden paraules que marxen tal i

Viu la ràdio, viu Ràdio Argentona.

Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona. Ràdio Argentona. Quina si no?

0: Ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
2: Argentona Hits Music. Cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona. 104.6 de la FM. By DJ Juanra. DJ Juanra in Sessions.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM. By DJ Juanra.

Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre a Ràdio Argentona, 104.6 de la FM, by DJ Juanra.

de la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.

0: De la mà de DJ Juanra, Argentona Hits Music, cada dijous i dissabte a les 9 del vespre al 104.6 de la FM. Això és Ràdio Argentona.
1: Viu la ràdio.
2: Informa't, il·lusiona't. Gaudeix a Ràdio Argentona.
3: Ràdio Argentona t'acompanya. Cent quatre punt sis.

Ràdio Argentona t'acompanya. Ràdio Argentona t'acompanya. 104.6 FM.

0: Bona nit, són les 11. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibantela entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys dos morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se dos atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
1: Esports.
2: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plugims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
4: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona a la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
6: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el Gobierno de España.
5: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanas, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
7: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión. De presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
5: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
8: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto, le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
5: Una teoria sense proves que Vox també difon.
0: En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra. I el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
9: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
9: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
10: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat.
11: no s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Mar Reguant, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
12: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
0: En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte, almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
13: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
0: 36.
13: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
0: 1.471.
13: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
0: 7.
13: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar, perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
0: 63%.
13: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
0: 1.300.000.
13: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
0: 170.000.
13: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
0: 1,5%.
13: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
0: 1099.
13: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
0: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic i per fer-ho visible aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
14: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
0: La guerra fa 3 anys que dura i, malgrat el feble alto al foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
15: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
16: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem 2 dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
1: 3CAT Info.
0: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló, i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes, com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una 70ena de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
17: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
0: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el patronal de turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
18: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
0: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
19: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80 aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
0: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
20: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
21: Que tot i que sí que les dones es pensi que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
20: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
21: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
20: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
22: Al principi no se sabia com ajudar-me. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, llámalo como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
20: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
21: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té que veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
22: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares no entendían.
20: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
23: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
20: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
1: Trescat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
24: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. De veritat, només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més estarem infinitament agraïts.
0: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert.
25: Començo un dia nou, passant les taulades, i quan balla la fosca amb la matina, la teva pell brilla com una estrella.
0: Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies 4 estadis després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona. Amb Alfons Gurín, no?
2: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
3: I'm very happy that we score in the first minute.
9: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
3: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
2: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
1: 3CAT Info.
2: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge es juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
4: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment. I penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
2: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa al Jazeeras. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge es juguen el Madrid-Manresa, l'Obradoro Lleida, el Baskonia-Joventut i el València-Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca-Cadí-la-Seu i l'Uni-Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepenyes. I a la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. A la Lliga Masculina, el Barça juga també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
6: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat, però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
2: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
6: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els 2 Ferrari, de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Julio Ciccone ha estat tercer.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, porta tibanter entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana, segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press. Hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greu. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana, que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la general. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
4: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
5: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals de Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen, aliats de l'Iran.
4: 3CAT Info.
0: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Paek, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat en èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi, ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
6: Hello everyone.
7: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo, és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ella encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Asho Tos, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
6: Thank you.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
8: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls a Aleix Freixas.
6: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
9: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
6: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
9: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
6: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
10: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
11: Que la tornada serà quan

0: Va ser de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3 que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram de lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del Doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, ha mort als 93 anys. Penalista i professor de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estevill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
1: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora, l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una miqueta garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, mig dia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
4: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
5: I was thinking about how the very first film I did in horror.
6: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los. I això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat els

0: Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
1: Even make their way all the way to the Oscars. I think that's great. I just love the genre.
2: Peter Jackson ha rebut el gran premi honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
3: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
3: El municipi de Gramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
5: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
6: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
7: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
5: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
3: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
8: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
9: Estas piezas tienen un valor incalculable, que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el Estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
8: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Vall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
3: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
10: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
3: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel n'assumís la direcció musical i artística al setembre. Els cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.
4: Esports.
3: Amb Alfons Gorina.
11: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
12: I'm very happy that we score in the first minute.
13: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
12: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
11: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
14: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
11: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
4: 3CAT Info.
11: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
15: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe, juntament amb el seu grup de treball en el moment. I penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
11: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa Algeciras.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge es juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també es juguen el Mallorca Cadí-la-Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
16: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
11: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
17: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
11: La final aquest diumenge a la 1.
4: 3CAT Info.
11: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Jean Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
18: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
11: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'Avial Web de... Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, el Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Superesports 600.
19: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol tres curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
11: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són les 12. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, fort atibanteo entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
1: Esports. El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i sumen la 8a victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plugims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona a la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, Madrid, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
4: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
5: Cada generació tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
4: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
6: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
4: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
7: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
4: Una teoria sense proves que Vox també difon.
0: Rescat Info. En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
8: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
8: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantó entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
9: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat.
10: no s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
0: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Marra Guan, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
11: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
0: En l'últim mes el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte, almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem. Jordi Brascó.
12: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
4: 36.
12: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina, Wafa, ha registrat com a mínim un atac.
4: 1.471.
12: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
4: 7.
12: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar, perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
4: 63%.
12: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
4: 1.300.000.
12: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
4: 170.000.
12: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
4: 1,5%.
12: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
4: 1099.
12: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
0: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic. I per fer-ho visible, aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental, en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
13: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
0: La guerra fa 3 anys que dura i, malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
14: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
0: El temps. Dani Ramírez.
15: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una miqueta garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
0: 3CAT Info. Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons el torrent de Vall d'Oriolf i el riu Mugent fins a Montmeló, i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes, com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
16: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
0: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el Patronal de Turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
17: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més, amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
0: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
18: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80 aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, l'utilitza per sortir.
0: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez.
19: Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3cat.info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
20: Que tot i que sí que les dones es pensi que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
19: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
20: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
19: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
21: Al principi no se sabia com ajudar-me. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, no como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
19: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
20: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té que veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
21: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
19: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
22: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
19: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
23: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
24: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. De veritat, només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més estarem infinitament agraïts.
25: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert.
24: Començo un dia nou,
25: Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies, 4 estadis, després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita, quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona.
23: Esports.
25: Amb Alfons Gorina.
1: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
2: I'm very happy that we score in the first minute.
8: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
2: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
1: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
23: 3CAT Info.
1: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martí Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
3: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe, juntament amb el seu grup de treball en el moment. I penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
1: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge juga l'Europa al Jazeres. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen el Madrid Manresa, l'Obradoro Lleida, el Baskonia Joventut i el València Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca Cadí-la-Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma jugarà aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. I a la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. A la Lliga Masculina, el Barça jugarà també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
5: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
1: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim el Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
5: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara amb motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari, de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
23: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són dos quarts d'una.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibanté entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alt el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana, segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press. Hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greu. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a la vez, un Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plogims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana, que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la general. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
4: 3Cat Info.
0: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
5: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals de Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen, aliats de l'Iran.
4: 3Cat Info.
0: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Paek, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat en èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi, ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
6: Hello everyone.
7: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ella encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Asho Tos, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
6: Thank you.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
8: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
6: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
9: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
6: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
9: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor. I, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
6: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns, a més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
10: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
11: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i hem de sortir de tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt aviat.
0: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona, perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns, el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa, a Esplugues de Llobregat, per la

0: Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, Piqué Vidal, va ser un dels noms destacats de l'advocacia catalana durant els anys 70 i 80. Va liderar un bufet d'advocats que va arribar a tenir una quarantena de membres. No obstant això, la seva carrera professional va acabar marcada per un dels escàndols judicials més sonats dels anys 90, en ser condemnat a 7 anys de presó per la seva participació en una trama d'extorsions a empresaris, juntament amb el jutge Lluís Pasqual Estevill. Joan Piqué Vidal va morir dimecres, 7 d'octubre, a Castelldefels, al Baix Llobregat, i el funeral s'ha oficiat aquest dissabte. A Eivissa, la Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren víctimes d'explotació sexual. En una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte, s'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
1: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà. Mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí, migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüències. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
4: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Kira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
5: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los. I això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
4: Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
0: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona.

0: Fins diumenge, la Fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
2: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briançó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
3: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
4: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
2: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
0: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Adriana Escoda.
5: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
6: Estas piezas tienen un valor incalculable que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
5: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Vall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
0: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
7: És una obra que de John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
0: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel no assumís la direcció musical i artística al setembre. Els cors del Palau intervindran en 5 concerts el següent dilluns a Barcelona.
1: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
9: I'm very happy that we score in the first minute.
10: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
9: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
8: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
11: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
8: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, a l'Alavés 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
1: 3CAT Info.
8: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
12: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe juntament amb el seu grup de treball en el moment. I penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
8: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa al Jazeres.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge es juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca Cadilaseu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
13: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
8: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim a Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
14: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem en tot i volem tornar a repetir un altre títol.
8: La final aquest diumenge a la 1.
1: 3CAT Info.
8: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart, Ogura i Gianni Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
15: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
8: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a la via web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arenas s'ha proclamat campió del món de Supersports 600.
16: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
8: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. Trescat Info.

0: Es la una.
1: Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, forta tibanteo entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. Milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto al foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassedats, només ha tingut treva, sense atacs israelians, un de cada 10 dies. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riad, segons l'agència France Press, en el tercer atac d'aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita, que ha suspès les operacions. Els hutis del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. La Guàrdia Civil ha alliberat 25 dones que eren obligades a prostituir-se a Eivissa. Una organització criminal les reclutava des de Veneçuela amb promeses de feina falses. Un cop aquí, les explotaven sexualment i els feien pagar un suposat deute. L'operació policial ha acabat amb 4 detinguts. Oques Grasses posen punt final a la seva trajectòria amb l'últim dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. En total, 220.000 persones han acomiadat la banda liderada per Josep Montero, que plega després de 16 anys de trajectòria, 6 àlbums i cançons que s'han convertit en tot un himne.
0: Esports.
2: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. Ha disputat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2 i a la segona divisió Ceuta 1, Sabadell 2.
1: Pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols en general prims i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plugims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú i l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
3: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
1: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat de les generals. Són declaracions a Ràdio 4.
4: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
1: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport. De la seva banda, la direcció de la CUP decideix no concórrer a les eleccions del 29 de novembre perquè considera que no es donen les condicions polítiques per fer-ho. Tot i així, dona l'última paraula a la militància i sotmetrà la decisió a votació de forma virtual des de les 7 del matí d'aquest diumenge fins a les 7 del matí de dilluns. Aquest dissabte s'ha reunit a Barcelona la Mesa Nacional, el màxim òrgan del partit, Madrid, on hi havia posicions enfrontades entre diversos corrents interns, sobretot entre Poble Lliure i Endavant. Al final, han optat per no participar a les generals. Dilluns es faran públics els resultats de la votació. Recordem que a les últimes generals, el 2023, la CUP es va presentar amb Albert Botran com a cap de llista per Barcelona, però va quedar fora del Congrés. Primer cap de setmana, des de la convocatòria electoral i els principals partits estatals, el PSOE i el PP, ja han posat en marxa la maquinària per mobilitzar el vot a esquerra i dreta. Pedro Sánchez centra la precampanya en la lluita per l'habitatge en un intent de revertir les enquestes, mentre que Alberto Núñez Feijóo promet girar full i encetar una nova etapa d'ordre i seguretat. Anem a Madrid, Alba Gil.
5: Reforçar els decrets d'habitatge i que les polítiques de vivenda no tinguin data de caducitat. És la promesa de Pedro Sánchez en l'arrencada d'una cursa electoral que es preveu crispada i polaritzada.
6: Cada generación tiene su lucha. La nuestra también será la vivienda. Y la vamos a ganar como se ganan todas las luchas, con la fuerza de la gente, con una mayoría amplia y progresista en el Parlamento y en el gobierno de España.
5: El president espanyol té previst aquest diumenge un nou acte a Ponferrada després d'haver engegat la precampanya al municipi sevillà de Dos Hermanes, tradicional bastió socialista, al costat de María Jesús Montero. Allà ha carregat contra la dreta per voler enfrontar, ha dit, petits propietaris amb llogaters i ha apel·lat a la mobilització, la carta en què confien, per poder capgirar els resultats que donen les enquestes. I gairebé de forma simultània, però a Madrid, Alberto Núñez Feijóo feia un acte acompanyat dels barons populars i de la plana major del partit. El líder del PP es reivindica com l'antítesi de Sánchez i promet un canvi rotund, però serè.
7: Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos. No propongo una simple alternancia, que quede claro. Propongo un cambio total, un cambio sereno, pero contundente.
5: Feijóo no s'ha referit a l'habitatge, però sí que ho ha fet Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a posar en dubte el vot per correu.
8: ¿Cuánta gente pidió votar por correo en una fecha elegida a traición y no le llegó el voto o le llegó tarde? Estamos hablando de un líder que llegó a su partido con urnas de cartón.
5: Una teoria sense proves que Vox també difon.
0: Rescat Info.
1: En clau internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra. I el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
9: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
1: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
9: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
1: Aquesta nova tibantor entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardeig rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar les negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Precisament, la Unió Europea ha carregat contra l'acord de Donald Trump i Putin per la venda de dièsel rus als mercats mundials, dient que ara no és el moment d'aixecar les sancions a Moscou, perquè això li proporcionarà més ingressos per finançar la guerra contra Ucraïna. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, en un missatge a X, ha recordat que dilluns la Unió Europea aprovarà el paquet més gran de sancions contra Rússia des que va començar la invasió d'Ucraïna fa més de 4 anys. Els experts consultats per aquesta casa avisen que l'acord entre Trump i Putin no farà abaratir el preu del dièsel de forma significativa. Sentim Maria Llop, catedràtica d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili.
10: Les baixades de preus s'esperen de molt curt termini i d'un abast bastant limitat.
11: no s'esperen baixades de més de 30 cèntims per litre.
1: En una altra entrevista a aquesta emissora, la investigadora del CSIC i professora de la Barcelona School of Economics, Marra Guan, apunta que l'acord tindrà incidència puntual als Estats Units, però no tant a Europa.
12: Jo penso que tindrà un impacte limitat. L'objectiu del Trump jo penso que és més aviat que tingui un impacte local, però a nivell global la perspectiva és que continuï pujant el preu i que ara potser baixi, però poquet.
1: En l'últim mes, el preu del gasoil s'ha encarit més d'un 8%, principalment pel conflicte a l'Orient Mitjà i també per les sancions al petroli rus per la guerra d'Ucraïna. Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a ciutats europees com Londres, Dublín o Berlín. Marxes en record de les víctimes de la guerra de Gaza just el dia en què fa un any de l'alto el foc, però les xifres revelen que la violència hi continua. Una mostra, només un de cada 10 dies hi ha hagut treva de veritat. Aquest dissabte, almenys 6 palestins han mort en atacs israelians. L'informe del nostre corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, mostra les xifres dramàtiques dels últims 12 mesos. Anem a Jerusalem, Jordi Brascó.
13: Moltes organitzacions humanitàries asseguren que el que regeix Gaza no se li pot dir alto el foc. Les xifres del primer any dibuixen una realitat molt allunyada a la d'un cessament d'hostilitats.
14: 36.
13: Són els dies en què Israel no ha fet ni un sol atac sobre Gaza. 36 de 365, és a dir, només en un dia de cada 10. En la resta, l'agència de notícies palestina Wafa ha registrat com a mínim un atac.
14: 1.471.
13: És el nombre de gazians que han mort durant el teòric alto el foc. Això suposa una mitjana de 4 morts al dia. La xifra de ferits puja fins als 5.189, segons el recompte diari que fa el Ministeri de Sanitat de Gaza.
14: 7.
13: Són els soldats israelians que han mort a la franja durant el mateix període. Una xifra, però, que cal desgranar, perquè 3 d'aquests soldats han mort recentment en accidents per foc amic.
14: 63%.
13: És el percentatge de territori de la franja que controla l'exèrcit israelià, segons informa el mateix exèrcit. Suposa un increment d'un 10% respecte al que es va establir fa un any, quan es va dibuixar la línia groga que dividia la franja en dues meitats.
14: 1.300.000.
13: Les Nacions Unides calculen que és el nombre de gazians que tenen inseguretat alimentària aguda. Això significa que tot aquest volum enorme de gent no té accés a aliments innocus i nutritius suficients i que aquesta incapacitat posa la seva vida en risc.
14: 170.000.
13: És el nombre de famílies que encara viuen en tendes o directament al ras, segons un informe del Consell Noruec per als Refugiats. La xifra equival a pràcticament 1 milió de persones.
14: 1,5%.
13: És el percentatge de runa que s'ha aconseguit retirar dels 68 milions de tones que hi havia a la franja quan l'alto el foc va entrar en vigor, segons Nacions Unides. De la reconstrucció promesa en l'acord de pau i venuda amb tota la pompa, de moment ni rastre.
14: 1.099.
13: Són els dies que els periodistes internacionals portem sense poder entrar lliurement a la franja de Gaza. Per això, totes les xifres recollides en aquesta crònica incorporen la font, perquè no les podem comprovar pel nostre compte.
1: Precisament el president palestí Mahmoud Abbas ha posposat per al setembre del 2027 les eleccions que s'havien de celebrar el mes que ve. La raó, ha dit, és la situació precària als territoris palestins arran de la guerra de Gaza. Els comicis seran presidencials i legislatius. Metges Sense Fronteres ha alertat de les ferides psicològiques que la guerra deixa en els infants de Gaza. Ferides que es poden manifestar en forma d'agressivitat, problemes relacionals o dificultat per dormir. Manifestacions artístiques com la música o la pintura ajuden a canalitzar aquest estrès traumàtic. I per fer-ho visible, aquest dissabte s'ha fet una acció a Barcelona enmarcada del Dia Mundial de la Salut Mental, en què l'artista plàstic Toni Ortiz ha reproduït en un mural de 50 metres quadrats el dibuix que va fer la Rahaf, una nena palestina d'11 anys.
15: Veus un tanc a la banda esquerra, el tema de l'ambulància, l'exclamació d'una nena al seu costat d'horror, una altra bandera a la Gaza, jo que interpreto que és un hospital, i llavors aquí veiem una explosió, i llavors aquí interpreto que és el lloc on la gent va recollir el menjar.
1: La guerra fa 3 anys que dura i, malgrat el feble alto el foc, Metges Sense Fronteres reclama més protecció mèdica i assistència psicològica. Ho detalla Joan Tubau, coordinador general de Metges Sense Fronteres per Palestina.
16: Les nostres consultes de salut mental el que sí que fan és recollir tota aquesta ansietat, tot aquest dol. En els últims 3 anys hem fet més de 135.000 consultes individuals i més de 245.000 persones han passat per les consultes, diguéssim, grupals. Això és una mínima part del que podem atendre, no? Avui els recursos i la capacitat que tenim les organitzacions sobre el terreny és la que és i les necessitats són infinites.
0: El temps.
1: Dani Ramírez.
17: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica tramuntana, ja portem dos dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una mica de garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i migdia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a Ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüència. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
0: 3CAT Info.
1: Els bombers continuen la recerca del menor que va desaparèixer fa una setmana a Granollers durant l'aiguat que va afectar aquesta localitat i d'altres del Vallès Oriental. Aquest dissabte han resseguit amb gossos de recerca i l'ajuda de drons al torrent de Vall d'Oriolf i al riu Mugent fins a Montmeló, i aquest diumenge ampliaran la recerca al Besòs fins al mar. També continuen les feines per tornar a la normalitat als municipis on l'aigua va fer destrosses en carrers, cases i cotxes, com ara Vilanova i Montornès del Vallès. Aquest dissabte s'hi han afegit una setantena de voluntaris de Protecció Civil que hi treballaran durant 3 dies. Noemi Sanz, tècnica del Servei Logístic i Operativa Territorial de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
18: El que farem serà prioritzar aquestes actuacions de manera que en aquests 3 dies puguem treure o extreure una gran quantitat d'incidències que des de l'Ajuntament ens ha passat.
1: Les principals feines que fan són la retirada d'arbres i branques que han caigut, treure fang i ajudar en tasques de neteja. Bons nivells d'ocupació durant aquest cap de setmana llarg als allotjaments turístics catalans, tant als hotels com a les cases rurals i als càmpings de la costa i de l'interior. Molta gent aprofita el bon temps i les nombroses activitats d'aquests dies vinculades a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni per moure's pel país. Els allotjaments de l'Alt Pirineu preveuen una ocupació al voltant del 75%, una xifra que arriba al 85% a les cases rurals, segons el patronal de turisme de la Diputació de Lleida. També el Berguedà s'omple de visitants aquests dies i frega el ple a les cases rurals. Oriol Baños és el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà.
19: El que tenim d'ocupació és un 93%. Normalment la tardor, els caps de setmana, i a més amb un dia de més de cap de setmana, la gent li agrada molt venir.
1: També tenen bons nivells d'ocupació els establiments de la demarcació de Tarragona, on la temporada turística s'allarga fins a Tots Sants. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
20: El setembre i octubre estan al 70%, més o menys, l'ocupació. Mitja, 60-70%, doncs segurament ens podem posar al 70 o 80 aquest cap de setmana llarg, perquè la gent, evidentment, utilitza per sortir.
1: I els càmpings també estan força plens. Segons el president de la Federació Catalana de Càmpings, el Miquel Gotanegre, calcula que aquests establiments poden arribar al 85% d'ocupació. Les noies d'entre 16 i 25 anys tenen més ideacions suïcides i fan més intents de suïcidi que els nois de la mateixa edat. Un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu xifra en un 40% les noies que han tingut pensaments suïcides davant del 25% dels nois. I un 17% de les noies han intentat suïcidar-se alguna vegada, gairebé el triple que els nois. L'estudi a més alerta que els biaixos de gènere continuen condicionant la recerca, el diagnòstic i l'atenció en salut mental. Ens ho explica la Marta Sánchez. Les dades coincideixen amb altres estudis recents que alerten d'un augment dels problemes de salut mental entre les noies adolescents, especialment des de la pandèmia. Elles reben el doble de diagnòstics nous de depressió i ansietat que els nois i gairebé 9 vegades més diagnòstics de trastorns de la conducta alimentària. Per millorar l'atenció, la psiquiatra investigadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Judit Usall, reclama en declaracions a 3CAT Info incorporar sistemàticament la perspectiva de gènere i sexe tant en la recerca com en la pràctica clínica.
2: Que tot i que sí que les dones es pensi que el tema hormonal sexual, les hormones sexuals són importants, no s'estudien prou, perquè en salut mental no s'ha estudiat, ni tampoc quan s'estudien els fàrmacs, fàrmacs que s'han de comercialitzar, com al llarg del cicle menstrual potser la dona necessita dosis diferents o té efectes secundaris diferents, i tampoc s'estudia prou el tema de la menopausa.
1: Reconeix que s'està avançant, però lentament, i explica que encara queda camí per recórrer.
2: Amb el disseny de l'estudi ha d'haver persones que siguin expertes en sexe o gènere o, si no ho són, que hagin fet una bona revisió sobre el tema. Això també fa que en els equips d'investigació hi hagi d'haver homes i dones, perquè hi ha d'haver les dues visions. I després, evidentment, un dels temes més importants és desagregar totes les dades per sexe. Encara hi ha alguns casos en què no es diu quantes dones i quants homes hi havia.
1: A la Cristina li han calgut gairebé 300 ingressos hospitalaris, desenes d'intents de suïcidis i 10 anys de visites mèdiques per obtenir un diagnòstic. L'any 2016, amb només 16 anys, es va intentar suïcidar per primera vegada i lamenta que li va costar molt que metges i família entenguessin la gravetat del que li passava.
21: Al principi no se sabia com ajudar-me. Luego sí que se puso en marcha un programa para mí o lo que sea, no como quieras, no sé qué nombre ponerle, pero que sobre todo fue al principio que era muy recurrente que yo fuera a urgencias con, pues no, con autolesiones y con intentos autolíticos porque no se me podía ayudar, se me enviaba a casa, como te he dicho, con una pastillita.
1: Reaccions que es podrien explicar pels estereotips de gènere que poden influir en com s'interpreta el malestar i en la manera com s'escolta les noies que demanen ajuda.
2: Potser sí que és per cridar l'atenció, però sí, per cridar l'atenció perquè se l'ajudi. O sigui, jo crec que és molt important que cridar l'atenció és una demanda d'ajuda. I és veritat que moltes vegades no s'ha vist així. I això sí que té a veure amb els estereotips i amb el viatge de sexe.
21: Entiendo muy bien por qué no se me escuchó. Creían que lo exageraba más de lo que era. Ellos minimizaban mis problemas. He vivido incomprendida. Ni mis pares m'entendien.
1: Per superar situacions com aquesta, moltes dones troben suport en els grups d'ajuda mútua. La Macarena va transformar els seus problemes de salut mental en una eina d'ajuda a altres dones. Setmanalment guia trobades al Parc Sanitari Sant Joan de Déu, on les dones que hi participen poden compartir el que han viscut i trobar suport en les experiències de les altres.
22: Lo que encontramos en los grupos es poder reconocer, poder poner palabras, poder expresar. A veces hay cosas que no puedes expresar con palabras, entonces las expresamos con dibujos, las expresamos con herramientas artísticas que a veces pueden poner palabras donde el dolor no se puede explicar de otra manera.
1: Avui es commemora el Dia Mundial de la Salut Mental.
0: Trescat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
23: Bueno, gent, això ja va arribant al final. Molt complicat trobar les paraules per agrair tot el que ens heu donat aquests anys. De veritat, només volem fer-vos saber que us estem infinitament agraïts i que sempre més us estarem infinitament agraïts.
1: D'aquesta manera, els Oques Grasses han posat punt final a la seva carrera després de 16 anys de trajectòria. Han estat dues hores de concert en què la banda d'Osona ha repassat els seus grans èxits des de l'any 2012, que van treure el seu primer àlbum, Un dia no sé com, fins a l'últim, Fruit del deliri, de l'any 2024. Ha estat un espectacle musical, però igual que en altres tres concerts, amb una posada en escena espectacular, en què no han faltat els que ja s'han convertit en himnes de la banda, com Petaro, Està guai, La gent que estimo, Elefants o Sort de tu, que ha posat punt final al concert.
23: Començo un dia nou, sobre les taulades, i el cavall a la fosca amb la matina.
1: Oques Grasses deixa enrere una carrera en què han aconseguit fites que cap altre grup ha assolit, com omplir 4 dies, 4 estadis, després que les entrades per als dos primers concerts s'exhaurissin en pocs minuts. Al gener del 2023 havien aconseguit una altra fita, quan van omplir en solitari el Palau Sant Jordi de Barcelona.
0: Esports.
1: Amb Alfons Gorina.
3: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé ja a la segona part i suma la 8a victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
4: I'm very happy that we score in the first minute.
9: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
4: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
3: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat dels cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador.
0: 3CAT Info.
3: Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club s'ha suspès pel llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició del Rayo ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València. A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els vallesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
6: Penso que sí, que la decisió que hi havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe, juntament amb el seu grup de treball en el moment. I penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
3: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge juga l'Europa al Jazeres. A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge juguen el Madrid Manresa, l'Obradoro Lleida, el Baskonia Joventut i el València Barça. A la Lliga Femenina també juguen aquest diumenge el Mallorca Cadí la Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, clara victòria del Barça al Palau, Barça 8, Xota 0. El Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. I a la Lliga Femenina d'handbol, Granollers 31, Lanzarote 30. A la Lliga Masculina, el Barça juga també aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:15 del migdia.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I aquest diumenge Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola i el Vigues i Riells. A la primera semifinal, l'equip local ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler. L'escoltem.
7: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
3: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim el Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
7: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de graella. Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari, de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat el francès Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Són 2:15.

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. Esquerra encarrila la negociació amb Gabriel Rufián i el PSOE i el PP arrenquen la precampanya centrats en l'habitatge i la seguretat. D'altra banda, la direcció de la CUP aposta per no presentar-se a les generals i posarà la decisió en mans de la militància. En clau internacional, Donald Trump diu que Zelensky ha de plegar i li prohibeix atacar refineries russes. De nou, porta tibanter entre tots dos estadistes arran de l'acord de Washington de comprar dièsel rus, un acord que condemna la Unió Europea. I també us hem explicat que milers de persones es manifesten en favor dels palestins a Londres i altres ciutats europees en complir-se un any de l'alto el foc a Gaza. Però la població de la franja, que viu enmig de grans escassetats, només ha tingut treva sense atacs israelians un de cada 10 dies. A partir d'ara us parlarem del principal aeroport de l'Aràbia Saudita, a Riad, que ha patit un atac amb míssil per tercer cop aquesta setmana. Segons fonts diplomàtiques i mèdiques citades per l'agència France Press, hi ha desenes de ferits, alguns dels quals han estat greu. I anirem a Sitges, on Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. I en esports, que destaquem, Alfons Gorina?
1: Que el Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la vuitena victòria en 8 partits de Lliga. El Madrid es manté a 6 punts dels blaugranes després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu. Vinícius ha estat expulsat després d'estirar els cabells a un jugador del Villarreal. També a primera, a la vez, un Atlètic de Madrid 2 i a segona, Ceuta 1, Sabadell 2.
0: I pel que fa al temps, aquest diumenge serà variable, especialment a partir del migdia, però sense pluja. Arribaran alguns núvols, en general prims, i no es preveu pluja a cap indret. Potser de nit alguns plugims a la Vall d'Aran. Matinada fresca i tarda molt suau pel que fa a la temperatura. Esquerra Republicana dona per encarrilat l'acord amb Gabriel Rufián per ser cap de llista del partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans confien poder-ho anunciar oficialment aquest diumenge a la tarda i donar-ne detalls. Rufián va posar un seguit de condicions per encapçalar les llistes d'Esquerra Republicana, que no s'han fet públiques i que són les que encara s'estan negociant. Pel que fa als comuns, continuen convidant Rufián a encapçalar el Front Ampli. Sentim el portaveu del partit i candidat de Barcelona en Comú a l'alcaldia de la capital catalana, Gerardo Pisarello.
2: En Gabriel Rufián ha estat una de les primeres persones en assenyalar la urgència del moment en el que vivíem, que estava en una situació d'excepcionalitat, que no podem permetre que el PP i Vox arribin al govern. Per tant, nosaltres pensem que seria, diguem-ne, important que si Gabriel Rufián ho considera, s'impliqui en la construcció d'un front ampli.
0: Des d'Esquerra, Esther Capella, portaveu del partit al Parlament, s'ha referit a Gabriel Rufián com a candidat a la general. Són declaracions a Ràdio 4.
3: Gabriel Rufián és un molt bon candidat d'Esquerra Republicana, té doncs, virtuts i defectes, com tots els candidats i candidates d'Esquerra Republicana. Per tant, doncs, té virtuts i també doncs, a vegades no ho fa del tot bé, com tots plegats, eh? És a dir, no som infal·libles.
0: Pel que fa a una nova investidura de Pedro Sánchez, Capella ha assegurat que pujarà el preu del seu suport.
4: 3CAT Info.
0: Obrim plana internacional, es torna a disparar la tensió entre Donald Trump i Vladimir Zelensky arran de la decisió dels Estats Units de comprar dièsel rus. El president ucraïnès ho ha qualificat de regal a Vladimir Putin, que allargarà així la guerra, i el president nord-americà li ha contestat que cal que plegui.
5: Crec que cal un nou líder capaç d'arribar a un acord de pau. S'haurien pogut tancar molts acords, però per algun motiu no es va fer. Aquesta és una guerra que no hauria d'haver començat mai i penso que és hora que Ucraïna tingui un nou president.
0: Trump ha dit també que Ucraïna no ha d'acatar de cap manera les refineries russes.
5: Zelensky podia haver posat fi a aquesta guerra moltes vegades, però va decidir no fer-ho. Li vam dir que podia atacar els objectius de Rússia que volgués, però que no ataqués les refineries, perquè això provoca un problema mundial, i tot i així les va atacar. Val més que pari.
0: Aquesta nova tibantó entre Washington i Kiev esclata enmig de l'escalada bèl·lica russa contra objectius civils ucraïnesos. Aquest mateix dissabte, almenys 17 persones, entre les quals 3 nens, han mort arran d'un bombardet rus contra Zaporizhia. Una delegació ucraïnesa s'ha reunit en les últimes hores a Washington amb una de nord-americana i una d'europea per impulsar negociacions de pau a Ucraïna. La reunió ha acabat abans d'hora i sense cap acord. L'acord de Donald Trump amb Putin implica la compra de combustible de dièsel rus amb la finalitat de reduir-ne el preu als Estats Units a un mes de les eleccions nord-americanes de mig mandat, en què els republicans temen perdre el control de la Cambra de Representants i el Senat. Almenys 2 morts i desenes de ferits a l'aeroport de Riyadh, segons l'agència France Press, en el tercer atac aquesta setmana sobre el principal aeroport de l'Aràbia Saudita. Els útils del Iemen ja van atribuir-se 2 atacs dimecres i dijous contra l'aeroport saudita, amb un balanç de 4 morts. Les autoritats saudites no han fet cap balanç oficial de l'atac, però s'han vist obligades a suspendre temporalment l'activitat de l'aeroport. Diverses ambaixades occidentals de Riyadh han desaconsellat als seus ciutadans anar a l'aeroport durant aquesta setmana. Es dona la circumstància que la capital saudita acull a partir de diumenge el Congrés Mundial de Petroli i a finals de mes hi tindrà lloc la gran conferència anual d'inversors. Els organitzadors dels 2 esdeveniments asseguren que mantenen les cites. L'abast i la freqüència d'aquests atacs per part dels hutis no té precedents des del 2014 i l'inici de la guerra del Iemen. L'Aràbia Saudita dona suport al govern oficial del Iemen i li dona suport militar davant dels rebels hutis. El president dels Estats Units, Donald Trump, no ha descartat donar suport militar als saudites en una operació contra els rebels del Iemen, aliats de l'Iran.
4: 3CAT Info.
0: Krista Paek, la reclusa que va sobreviure a 2 injeccions letals en aplicació de la pena de mort als Estats Units, ha estat traslladada des de l'hospital a la presó, on ja ha passat 3 dècades. El tractament mèdic continuarà al centre penitenciari, segons han informat els seus advocats. Krista Paek, de 50 anys, condemnada per assassinat, és, que se sàpiga, l'única persona que ha sobreviscut a un intent d'execució per injecció letal. Els seus advocats demanen que li commutin la pena de mort per cadena perpètua. Després dels milers de detinguts aquest dissabte a Nova Delhi per la manifestació organitzada pel Partit de les Paneroles, aquest moviment juvenil de protesta ha convocat una nova mobilització per diumenge. El centre de la capital de l'Índia està pres per desenes de milers d'agents de la policia i paramilitars que han bloquejat en èxit la protesta de dissabte. Entre els milers de detinguts hi ha el seu líder, Abhishek Dibke, que abans de la seva detenció dins de l'avió que el portava a Delhi ha gravat un vídeo per publicar en cas d'arrest.
6: Hello everyone.
7: Hola a tothom. Si esteu veient aquest vídeo és que l'Asho, el Sorab i a mi ens han detingut. A partir d'ara, la Jinka liderarà aquest moviment. Així que tots els que esteu mirant aquest vídeo, seguiu la Jinka Shinde. Ella encapçalarà el partit de les Paneroles després de l'Asho Tosh, el Sorab i jo mateix. Gràcies.
6: Thank you.
0: Segons el diari The Hindu, la policia ha detingut més de 5.000 joves que intentaven arribar al lloc de la protesta. L'agència Reuters rebaixa la xifra a prop de 2.000. En tot cas, les detencions són massives, per això no atemoreix els manifestants.
8: Som aquí per protestar. Continuarem la nostra protesta fins a aconseguir justícia. El comissionat electoral en cap ha de dimitir i Amit Shah també. Avui tots els partits, inclosos el PDP, la Conferència Nacional i el Congrés, s'han unit per fer un acte de protesta.
0: El moviment de la Generació Z exigeix la dimissió del president de la Comissió Electoral per la revisió del cens electoral, que va eliminar 130 milions de votants. El Partit de les Paneroles considera que aquesta reforma beneficia el partit al govern del primer ministre Narendra Modi.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els vins que es produeixen a Catalunya podrien canviar en els propers anys a causa del canvi climàtic, segons un investigador emèrit de l'IRTA. Robert Sabé alerta que l'increment de les temperatures i la falta de pluja podria fer desaparèixer algunes de les varietats importades des del centre d'Europa. Des de Peralada ens en dona més detalls Aleix Freixas.
6: La recepta que ofereix l'investigador emèrit de l'IRTA, Robert Sabé, és potenciar les varietats autòctones com ara la garnatxa o la carinyena, ja que són varietats que podrien suportar millor el nou clima. Tot i així, assegura que algunes zones serà inviable fer vi.
9: I estem arribant moltes vegades al límit. Els límits de les temperatures per sobre 35-40 graus que estem tenint contínuament en el camp són terribles, però compte en que hi haurà llocs en què seran inviables degut a que haurem sobrepassat els límits.
6: De moment, l'investigador emèrit avisa que l'increment de la temperatura ja afecta la maturació del raïm. Més enllà d'avançar la verema, això comporta canvis en el gust i, com a conseqüència, en el vi que se'n fa.
9: Aquestes maduracions tan accelerades, tan ràpides, fan que maduri, per exemple, molt més aviat a l'interior del raïm, els sucres i, consegüentment, el grau alcohòlic, que no la pell, que és el que dona color i olor, i, consegüentment, apareixen uns vins no dolents, però sí desequilibrats.
6: Sabé ha compartit aquestes reflexions en una conferència al celler de Peralada dins d'una activitat organitzada pel projecte Science Needs You.
0: El Departament de Justícia treballa per crear unitats de reforç per a incidents d'alt risc a les presons. Primer es farà una prova pilot a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, i si té resultats positius s'aplicarà després a tots els altres. Els equips es formaran amb personal voluntari que farà una formació de 225 hores durant 6 setmanes i un cop feta hauran d'afrontar situacions d'alt risc com l'aplicació d'un codi de seguretat o trasllats d'interns. A més de feines de tipus ordinari com escorcolls o suport a mòduls. Els sindicats de presons fan una valoració positiva de la creació d'aquests grups. UGT Presons assegura que és un pas endavant cap a la professionalització. Montse Balaguer és la portaveu.
10: També és un pas endavant en la gestió dels conflictes cada vegada més violents a les presons. És un pas important, és un pas que es fa de la mà de la secretaria amb els sindicats signants de l'acord. És un pas que demostra que les qüestions capdals de seguretat s'han de fer amb consens entre la part social i l'administració.
0: També es preveu la creació d'una borsa d'instructors per fer formació continuada, pràctica i teòrica als treballadors penitenciaris, sobretot en matèria de protocols de seguretat. Més coses. La Generalitat ja té sobre la taula la reclamació econòmica dels veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet. La indemnització que demanen inclou els danys econòmics, materials i morals patits per les famílies dels 90 pisos que van ser desallotjats. En declaracions a 3CAT Info, l'advocada que representa els veïns, Carmen Pérez Pozo, ha explicat que una part important de la quantitat reclamada que no ha volgut concretar correspon a la pèrdua de valor dels immobles arran de l'incident. Pérez Pozo també ha avançat que el retorn dels veïns que encara no han pogut tornar a casa seva s'endarrerirà i no es podrà fer al gener, com estava previst.
11: Que la tornada serà quan estiguin segurs i que quan es torni a posar en marxa la tuneladora doncs s'ha de veure les conseqüències que té els moviments de la tuneladora i amb la sortida en tota aquesta zona que està afectada. Doncs aleshores que el gener és molt aviat.
0: D'altra banda, aquest dissabte s'ha sabut que el PP ha portat a la Fiscalia la gestió de l'Ajuntament de Barcelona en relació amb l'esvoranc. Els populars demanen que s'investigui si hi va haver actuacions o omissions que puguin tenir rellevància penal. I ens quedem a Barcelona, perquè des d'aquest dissabte i fins dilluns, el tram baix no funciona entre les parades de Francesc Macià a Barcelona i Montesa, a Esplugues de Llobregat, per les obres de renovació de les vies. El tall afecta les línies T1, T2 i T3, que mantindran el servei entre les respectives terminals. Per cobrir el tram afectat per les obres, hi ha un servei d'autobusos. La represa del servei està prevista per dimarts a les 5 de la matinada. A més, les obres també afecten un tram de lateral de l'Avinguda Diagonal a l'altura de la zona universitària. Dimarts se'n reobrirà una part, però es mantindrà el tall a l'altura de l'Avinguda del doctor Marañón. L'advocat Joan Piqué Vidal, defensor de Jordi Pujol en el cas de Banca Catalana, ha mort als 93 anys, penalista i

0: sexual en una operació policial que es va tancar el 5 d'octubre, però que s'ha sabut aquest dissabte. S'han detingut 4 persones i s'han intervingut 120.000 euros en efectiu, a més de diverses substàncies estupefaents. Les víctimes són noies veneçolanes d'entre 18 i 25 anys, d'entorns vulnerables, a qui enganyaven amb falses ofertes de feina. El portaveu de la Guàrdia Civil, Gonzalo López, també ha explicat que les dones estaven permanentment controlades.
1: Una vez en territorio nacional, el grupo criminal alojaba a las víctimas en una serie de domicilios donde las podían vigilar de forma permanente, incluso por medio de cámaras de videovigilancia. Además, las coaccionaban y se aprovechaban de que las víctimas tenían miedo por encontrarse en España en situación administrativa irregular.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: Avui no canvia el temps, el que podria canviar és l'aspecte del cel. Un celatge una mica més carregat de núvols, núvols alts i mitjans, per tant, no han de portar pluja. El vent no serà fort, una mica de tramuntana, ja portem 2 dies amb tramuntana, doncs seria el tercer, però moderada. No passaria de 50-60 per hora a l'Alt Empordà, mestral de 40-50, vent de certs, serè, matiner només, cap al Baix Camp, Baix Ebre i punts del Montsià. Després de dia, al sud de Catalunya, el vent gira marinada, una miqueta garbí. Dia que ens portarà núvols i clarianes, de moment núvols prims, estones de sol, però mig matí i mig dia s'anirà carregant. Núvols cada cop més abundants i a la tarda es podria tapar en punts del Pirineu, Vall d'Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Principat d'Andorra, i al final del dia caure algun plogim en aquest sector. La temperatura gairebé no canvia. Per tant, de dia entre 22 i 25, algun sector de 26-27, cap a ponent, cap al sud, però en definitiva que notarem una mica més de núvols sense gaire conseqüència. Sí que dilluns podria plovisquejar al matí, migdia, a la costa de Barcelona, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf i potser fins al Baix Penedès, però molt poca quantitat de precipitació.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Kevin Bacon ha revolucionat el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, igual com ho farà aquest diumenge Peter Jackson. Tots dos han rebut el Gran Premi Honorífic del Festival. Bacon, a més, ha presentat la seva última pel·lícula com a director i actor, rodada en família. Anem a Sitges, Marc Garriga.
4: Kevin Bacon ha confessat que durant tota la seva carrera s'ha inspirat en actors metòdics com Al Pacino o Dustin Hoffman, però que ja fa anys que no selecciona els seus projectes per la importància del paper, pel sou o pel pressupost de la pel·lícula, sinó per les ganes de provar coses noves. Per això, ara s'ha decidit a dirigir i protagonitzar, juntament amb Keira Sedgwick i els seus dos fills en comú, el film Family Movie, que és una comèdia de terror sobre una família que es dedica al cinema, precisament, i que durant el rodatge d'una de les seves pel·lícules descobreix que la mare és una assassina en sèrie. En la vida real, tots quatre són fans del terror i cal recordar que Kevin Bacon va participar en el seu dia a la primera part de la saga Divendres 13. En declaracions a 3Cat Info mostrava l'orgull per com es valora ara aquest tipus de cinema.
5: I was thinking about how the very first film I did in horror.
6: La primera pel·lícula de terror que vaig fer va ser Divendres 13, la primera part de la saga, i en aquell temps el terror era la cosina lletja, no se'l respectava. I encara menys els slashers. Els actors no volien fer slashers, els avergonyia fer-los. I això ha canviat completament al llarg dels anys. Fins i tot han arribat als Oscars, i m'encanta, perquè estimo el gènere.
4: Peter Jackson ha rebut el Gran Premi Honorífic ben entrada la nit, abans que es projectés una còpia restaurada de Brain Dead, Tu madre se ha comido mi perro, un film que es va estrenar fa 34 anys. I això passava mentre pels carrers de Sitges es feia la tradicional Zombie Walk.
0: Més de 16.000 persones ja han visitat la fira de videojocs més important del sud d'Europa, que aquests dies se celebra a Barcelona. Fins diumenge, la fira de Montjuïc acull el Saga Barcelona Game Fest en una edició que aquest any ocupa 14.000 metres quadrats. Diumenge es disputaran les finals de diverses competicions i jugarà el Barça i Esports i serà la darrera oportunitat per gaudir de tota l'oferta lúdica del Saló.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El municipi d'Agramunt, a l'Urgell, és el punt de trobada fins dilluns dels amants del dolç amb la celebració de la 37a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra.

0: Mestres torronaires donen així el tret de sortida a una campanya que es preveu bona. Alba Mor.
1: Després de celebrar aquest divendres l'Acadèmia del Torró amb la participació de 140 alumnes, el certamen s'ha inaugurat aquest dissabte a càrrec de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Un certamen on els productors han presentat les seves novetats de cara a la campanya de Nadal. Les expliquen la directora d'Operacions de Torrons Vicenç, Núria Briansó, i la gerent de Torrons Fèlix, Zoe Valero.
2: Presentem un torró de wasabi, un torró picant, i un torró d'ametlla amb coco. Recordant una mica el torró tou tradicional, doncs amb coco. I des de la part de sinergia destacaríem doncs, aquest d'espècies del món d'Àngel León o un torró de flam de Quique da Costa, els torrons aire de l'Albert Adrià i també els Candy Cane o Anarquia dels postres del celler de Can Roca de Jordi Roca.
3: Aquest any hem presentat el torró de Sant Esteve, dedicat al meu fill Esteve. És un autèntic bombó amb una petita base doncs, de caramel, un praliné d'avellana amb xocolata i avellana caramelitzada i tot recobert de xocolata negra.
1: El certamen compta amb una cinquantena d'expositors i es complementa amb tallers, degustacions i activitats adreçades al públic familiar.
0: El taller a Vall de Reus restaura els gegants de Segòvia, que podrien ser els més antics de l'estat espanyol. Després d'una investigació s'ha constatat que són originals del 1697 i no pas del 1920, com es creia fins ara. Anem a Reus, Ariadna Escoda.
4: El fet que material i estructures internes dels gegants de Segòvia no corresponguessin al segle XX va impulsar una investigació que ha acabat determinant que l'origen de les peces era de finals del segle XVII. Els gegants de Segòvia estan documentats des de 1606, però no són les peces que han arribat avui dia. Les figures actuals són de 1697. Amada Peñalosa, coordinadora de la comparsa segoviana, apunta que aquesta situació obre un nou escenari cultural.
5: Estas piezas tienen un valor incalculable que pasan a ser un bien cultural y patrimonial nacional del Estado. O sea, ya esto pasa por encima de la ciudad de Segovia. Serían los más antiguos que hay en todo el estado y, por lo tanto, pasan a tener una protección, pasan a ser una obra de arte.
4: Dona la casualitat que uns mesos enrere el taller Vall ja va restaurar unes altres peces que es van considerar les més antigues, els gegants de l'Arbós. Tot i això, els restauradors matisen que aquells els van construir a partir de dues figures d'un retaule de la ciutat, mentre que els de Segòvia van ser concebuts com a gegants des d'un inici.
0: L'Orfeó Català, el cor de noies de l'Orfeó i una representació del cor infantil han intervingut al concert de la New York Philharmonic dirigida per Gustavo Dudamel a París. Ho han fet en l'obra En la transmigració de les ànimes, de John Adams, una peça composta el 2002 com a homenatge a les víctimes dels atemptats de l'11 de setembre als Estats Units. Ho ha explicat el director de l'Orfeó Català, Xavier Puig.
6: És una obra que John Adams, segurament el compositor americà més reconegut actualment, doncs la va concebre com un memorial per ajudar els familiars de les víctimes, que hi tenen un protagonisme perquè hi ha àudios de les seves veus que participen juntament amb la música en directe.
0: La gira, la primera de la Filarmònica de Nova York a Europa després de 10 anys, coincideix amb l'inici d'una nova etapa per a la formació després que Dudamel n'assumís la direcció musical i artística al setembre. Els cors del Palau intervindran en 5 concerts, el següent dilluns a Barcelona.
7: Esports.
0: Amb Alfons Gorina.
8: El Barça ha derrotat per 3-0 el Getafe al Camp Nou amb gols de Gordon, Gabriel Jesús i Jules Koundé i suma la 8ª victòria en 8 partits de Lliga. Sentim l'entrenador del Barça, Hansi Flick, celebrar aquesta victòria.
9: I'm very happy that we score in the first minute.
10: Estic molt content que haguem pogut marcar el primer minut. Això ens ha ajudat molt i ens ha donat confiança. Després d'una aturada, habitualment no és fàcil tornar. Hem estat 3 setmanes. Molts jugadors han jugat amb les seves seleccions molts minuts i, per tant, nosaltres hem hagut de gestionar-ho. Estic content amb el resultat, amb els 3 punts i amb el rendiment de l'equip.
9: I'm happy with the result, I'm happy with the 3 points and also with the performance of the team.
8: El Madrid es manté a 6 punts del Barça després de derrotar el Villarreal per 1-0 al Bernabéu amb un gol de Diomandé. Vinícius ha marcat un segon gol, però el VAR ha detectat que abans havia estirat els cabells d'un jugador del Villarreal. El brasiler ha estat expulsat i el gol no ha pujat al marcador. El jugador del Madrid, Tchouaméni, ha parlat pels mitjans del club.
11: No entiendo lo que pasa con los árbitros, con esa tarjeta roja. No entiendo, pero lo más importante es la victoria.
8: L'entrenador del Madrid, José Mourinho, en canvi, no ha volgut parlar en roda de premsa en acabar el partit. Jugat aquest dissabte a primera, a la vez 1, Atlètic de Madrid 2. El partit entre el Rayo Vallecano i l'Atlètic Club l'han suspès per llançament massiu d'objectes a la gespa. L'afició ha fet aquesta acció per protestar contra la gestió del president Martín Presa. Aquest diumenge juguen a primera l'Elx Celta, el Real Societat Deportivo, el Betis Osasuna i el Racing València.
7: 3CAT Info.
8: A segona victòria del Sabadell al camp del Ceuta per 1-2 amb un doblet de Baena. Els ballesans han jugat gairebé tota la segona part amb un home menys per l'expulsió d'Edgar González. Sentim el tècnic Ferran Costa.
12: Penso que sí, que la decisió que ja havia pres en directe era l'adequada. Al final el braç està totalment separat del cos, talla la trajectòria de la pilota. Era una acció que ell havia tingut la capacitat de veure-la en directe, juntament amb el seu grup de treball en el moment. I penso que sí, que l'han fet dubtar i la decisió final no era l'adequada.
8: A primera ref, el Nàstic ha empatat a 2 al camp del Torremolinos. Aquest diumenge es juga l'Europa als Jazeres.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: A la Lliga CB de bàsquet, Breogán 115, Girona 92. Aquest diumenge es juguen al Madrid Manresa, Obradoiro Lleida, Baskonia Joventut i València Barça. A la Lliga Femenina també juguen el Mallorca Cadila Seu i l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia. A la Lliga de Futbol Sala, Barça 8, Xota 0. Encara en Futbol Sala, el Santa Coloma juga aquest diumenge a la 1 a la pista del Valdepeñas. Parlem d'handbol. El Granollers ha guanyat a la Lliga Femenina el Lanzarote per 31-30. A la Lliga Masculina, el Barça també juga aquest diumenge a la pista de l'Aranda a 1:45 del migdia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: I aquest diumenge, Vigues i Riells es jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina d'Hockey Patins. La disputaran el Cerdanyola contra l'equip local, el Vigues i Riells, que a la primera semifinal ha eliminat als penals al Palau de Plegamans amb un únic gol de Gala Soler.
13: Una directa de tu a tu, que un cop ha entrat, però també me la podia haver parat. Però bé, hem estat tota la setmana practicant directes per si arribava aquest moment i donar-li les gràcies a l'entrenador perquè ha confiat en mi, no?
8: A la segona semifinal, victòria del Cerdanyola contra el Voltregà per 6-1. Sentim en Laura Valverde, del Cerdanyola, parlar d'aquesta final contra el Vigues.
13: Sabem que contra el Vigues serà un partit molt de desgast, són jugadores molt físiques, que a més juguen aquí a casa, però bueno, no tenim res a perdre, anirem amb tot i volem tornar a repetir un altre títol.
8: La final aquest diumenge a la 1.
7: 3CAT Info.
8: Marc Márquez se situa per primera vegada líder en solitari del Mundial de MotoGP després de guanyar contra pronòstic la cursa sprint del Gran Premi d'Indonèsia. El pilot de Cervera ara té 4 punts d'avantatge respecte a Jorge Martín, que ha acabat quart. Ogura i Gian Antonio han completat el podi. Són declaracions de Marc Márquez a DAZN.
14: El primer gran objetivo, que era la clasificación, lo hemos cumplido muy bien. El segundo, que era la sprint, perder los menos puntos posibles, lo hemos cumplido más que bien. Y mañana es seguir con la misma mentalidad, perder los menos puntos posibles y salir de aquí vivo para el campeonato.
8: Aquest diumenge a les 9 del matí es disputa la cursa llarga, com sempre, en directe a l'Avi al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Marc Márquez sortirà des de la segona línia de la graella. Encara en motociclisme, al Mundial de Superbikes, Albert Arena s'ha proclamat campió del món de Supersports 600.
15: Ha sigut increïble, ja des de la primera cursa vam començar guanyant i la veritat és que aconseguir el títol 3 curses abans d'acabar la temporada demostra una clara dominació.
8: Encara en motor, victòria de Max Verstappen a la cursa sprint del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1. Pugen al podi també els dos Ferrari de Hamilton i Leclerc. El líder Antonelli ha acabat quart. A la general, Antonelli té ara 99 punts més que George Russell, que ha hagut d'abandonar. I en ciclisme s'ha disputat el Giro de la Llombardia, l'últim monument de la temporada. Sense Pogacar, el vencedor ha estat Paul Seixas, que ha guanyat la prova en solitari. Enric Mas ha estat segon i Giulio Ciccone ha estat tercer.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info. 3cat info.